0: certo, Justin. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Oasis Esa Época. Ahora en radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Molt bé, va.
4: Vinga,

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: que cante la canción sacada.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat?
1: Sí,
2: que s'ha borrat?
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Mira, selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no, que no.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tot és possible. Comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia. A quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

horas.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Ah, va ser.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: l'ànima, a poc vaig passant pàgina.
1: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: A Pamplina fa una trena.
2: Al Prat Ràdio, tota la música per a tu. Gran pena.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

M'he deixat mig rinyon aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso rebre.

vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, però, ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana, per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Vallejar fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i, sobretot, del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols a tot arreu, i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents, a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamont Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis només començar l'estiu ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
1: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren, o semblaven ser, traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari i de pagès des de fa anys és de que tot el sorot de bosc, i venint d'un hivern i primavera amb tan plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i sobretot molta massa de sotabosc, i aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus, ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la Duna Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara, amb la reintroducció del llop, els ramaders extensius agafen més por i, per tant, baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1-2 graus, gairebé es pot dir, cada dos anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat dos mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
1: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg, això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas de climàtica que tenim, a les diferents zones del país. I dos, després ve la responsabilitat civil sobre les, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passe vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
1: Pere Roquer, president de Saja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
11: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
12: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
11: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
13: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ha pitat. I ja quan l'automàtiquen quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'aire condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
11: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions. I, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires. D'aquesta zona estem parlant, No en teníem gaires. No tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellver.
17: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
18: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
17: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes

0: que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies, o també campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
2: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
1: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
3: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats doncs són una inversió en salut.
1: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
4: He's an independent club. That makes me...
5: És un club independent i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
4: What I've been doing in my entire life.
5: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
4: Be part of a difference.
5: Per això vaig escollir Londres.
4: That's why I chose London.
0: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
6: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad, me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
0: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
7: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
0: Minuts i arribarem a 8:15. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat, servei de vídeo comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
8: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Macba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple

0: pla és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
1: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
0: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'han seguit dues caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant nord-americana René Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i introductori.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 7:45, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
6: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
5: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia.
5: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
7: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, a excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
5: Quina és ara mateix la situació? No sé si la orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
7: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extens a nivell de bosc. De cop, llavors, per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que, doncs, palets o plàstics, i va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molta cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau, i a més, doncs, això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades, perquè avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort Ian es va parar just allà i a partir d'allà doncs es va anar reduint.
5: Ningú confinat a hores d'ara, entenc. El que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
7: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, jo entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, diré a les 10 del vespre o al voltant de les 10 del vespre, i per tant des de llavors en principi total normalitat, i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
5: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí, molta sort, i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja. Molta sort.
7: Gràcies a vosaltres i igualment.
5: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent. Hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
8: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà, i a més primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
9: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sí, per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
5: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
5: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
11: A Terrassa n'hi ha 56. 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg Landana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
12: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi, el que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
13: Bueno, vinc a treballar, aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc aire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
11: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
5: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
14: Bon dia, Helena.
5: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
14: Sí, de fet, a veure, una precisió, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això no passi.
5: Mare meva, això no ho aguantarem.
14: No aguantaríem, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme, per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització, què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencar esquemes, probablement.
5: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer. Si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
14: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança. D'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, al mes d'agost.
5: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
14: No mateu el missatger, que vagi bé.
5: Adéu, adéu.
15: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: Dos minuts els que passen ara mateix de 7:45. Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detalla tot plegat la Maite Polo.
16: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
17: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
16: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
18: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, eh? En absolut.
16: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
5: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, encara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat. Una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
19: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político, muy, muy positivas.
5: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
20: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida. M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent. Per això vaig escollir Londres.
5: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades, com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
1: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos, com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible.
5: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
21: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
5: El 15 Nas Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mònaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats, n'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
16: El Quinze Nas Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt vegenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Başakşehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels vegencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El PAO, que arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup, i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Quinze Nas Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels 4 primers classificats del grup C.
5: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
22: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
23: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
22: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
5: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
5: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, ha parlat al Notícies en Xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
7: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
6: Anirem tot seguit fins a Gavà, al Baix Llobregat, per veure quina és la situació d'aquest incendi ja estabilitzat. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 9 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Tot seguit connectarem amb aquest punt de la ciutat de Barcelona per copsar l'ambient que hi ha arran de l'incident. I dels esports destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb El gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant de l'encara hi ha 5 dies afectades pels incendis i 5 més on només poden accedir-hi veïns. Per tant, si us heu de desplaçar cap a les zones dels incendis que hi ha actius en aquests moments, informeu-vos. En el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Molins i Cornellà, a la P2 a la Bisbal del Penedès cap a Barcelona. També hi ha problemes a la part sud, a l'entrada i sortida per la B23 i a la C32 a la zona de Sant Boi. A la part nord destaquem el que hi ha a la C58, tant per entrar com per sortir, a la C17 a Mollet i a la C16 als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la P7 destacar aturades a la zona de Montmeló, Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà del Vallès. Rondes amb molta mobilitat, per tant, no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
6: I la previsió del temps és com un déjà vu. Sembla que en tenim, a més, per uns quants dies. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és. Som en aquesta velocitat de creuer de la informació meteorològica i de les condicions atmosfèriques i la calor tornarà a ser molt evident aquest dijous. Ho està sent ja a aquesta hora. Novament, temperatures que al Cap de Creus i Rodalies no han baixat dels 30 graus. En algunes viles com Barcelona capital, molts barris no han baixat dels 29 graus. Comarques interiors que no han baixat dels 23-24 graus, sobretot als altiplans, no tant a les fondalades. Al matí, per tant, ja molt suau, molta xafogor al litoral i també pocs núvols. Aquesta tarda la temperatura serà un parell de graus més baixa que la d'ahir, però és que venim de tan amunt que la situació encara serà molt calorosa i aquesta tarda fregarem, per exemple, els 40 graus al Pla de Girona, també a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Ponent, cap als 37, 38, 39 graus a molts indrets del prelitoral o de les valls del Pirineu. Aquesta tarda algunes tempestes justament al Pirineu, sobretot de la Cerdanya cap a l'oest, i ja entra d'aquesta nit alguna tempesta seca que arribarà per l'Ebre, per les comarques de Ponent i sobretot, Helena, amb ventades. Per tant, moltíssima precaució amb el polvorí que és el bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més. I amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia, però, és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se, i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
10: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
6: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi ha explicat com es van viure les hores de més tensió. Ho ha dit aquí, al Notícies en Xarxa.
7: de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
6: Els bombers, que també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat igualment l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans, i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. Doncs per saber l'última hora d'aquest incendi a Gavà, ja estabilitzat, recordem-ho, connectem amb les companyes de Gavà Televisió, l'Irene Martos i l'Emma Romero. Emma, bon dia. Quina és l'última hora?
11: Bon dia, ens trobem al barri de Can Tries, una de les zones afectades per les flames ahir de l'incendi de Gavà. En aquests moments la situació és de total calma perquè, com bé deies, l'incendi ja es va estabilitzar ahir al vespre, deixant un total de 8 hectàrees totalment cremades, 7 de les quals formen part de la Serra de les Ferres, que és el bosc que tenim just darrere nostra. En un primer moment, la hipòtesi inicial de com va iniciar aquest incendi era que dos vehicles estacionats aquí en aquesta zona havia sigut la causa de que comencessin, no, aquestes primeres flames, però l'Ajuntament de Gavà ja ha descartat totalment aquesta hipòtesi. En aquests moments la investigació continua totalment oberta. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra consideren que potser el motiu de per què aquest incendi es va iniciar va ser a causa de l'ús de material pirotècnic. Si més no, aquest incendi va provocar que 6.000 persones, com bé deies, de Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i fins i tot Sant Boi de Llobregat, ahir s'haguessin de confinar a les seves cases després de rebre l'alerta als seus telèfons mòbils. A més, aquí a Gavà també van viure 5 hores sense subministrament elèctric per prevenir qualsevol incident extra. Mencionar que a l'acabar la tarda va haver un total de 40 dotacions de bombers aquí controlant la zona, però com bé hem dit, en aquests moments la situació és de total calma, els veïns estan ja passejant. Sí que hem vist alguns cotxes dels Mossos d'Esquadra mirant que tot estigui controlat i que no el perímetre per evitar qualsevol petita revifada i que tot quedi en un ensurt d'estiu i que no torni a passar.
6: Doncs gràcies, Emma. Com tu bé deies, un petit ensurt que hagués pogut acabar, però molt malament. 8 hectàrees cremades, recordem-ho, aquí a Gavà. Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat en aquest cas unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà, però, responsabilitats polítiques. Ens ho explica en aquesta crònica Lamont Carvajal.
12: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
13: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
12: El president Illa ha negat negligències.
14: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
12: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
15: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
16: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
12: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
6: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i a parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
17: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
6: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Doncs en aquest sentit, aquest dimecres s'ha dut a terme la recepció dels pilots que participen a l'European Balloon Festival d'Igualada. L'acte es va celebrar a l'Ajuntament en la seva 30a edició, aquesta vegada, però, amb una mala notícia. Tots els vols han quedat suspesos degut a l'alt risc d'incendis. Tot i això, les altres activitats, com els concerts, els iglús de vent i el tan esperat Night Glow, es duran a terme amb total normalitat. Tot plegat en els... Dèiem de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen aquestes polseres.
18: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
19: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'aquesta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
18: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
20: A mi, de moment, encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els va pitat. I ja, automàticament, quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
18: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
6: I els responsables d'albergs i de cases de colònies estan amoïnats davant la falta de reserves de cara a la tardor. El fet que el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'hagi desencallat del tot fa que el futur més immediat sigui incert, de manera que fins i tot perillen molts llocs de treball. Ens aporten més dades en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
21: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret.
22: Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
21: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any.
22: Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors.
21: Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
6: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvorant que s'ha obert en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per a garantir-hi la seguretat. Al carrer Teodora Lamadrid, de la capital catalana, hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Explica'ns què diuen els veïns, quin ambient hi ha aquí ara mateix.
23: Bon dia, Elena. Si som justament al carrer Teodora Lamadrid i davant la pizzeria Verona, epicentre de l'esvoranc que ha trencat la normalitat i les rutines al Putxet aquesta setmana. Això sí, el barri recupera progressivament i a aquesta hora la normalitat. Normalitat, però, que no és tal pels veïns i ocupants dels 93 pisos que continuen desallotjats i que hauran d'esperar dissabte al matí per saber si poden tornar o no a casa. Mentrestant, hem vist tècnics recopilant dades pel que fa a la seguretat dels edificis, també de la zona, perquè precisament els tècnics estan fent un monitoratge exhaustiu durant aquests 3 dies per garantir l'estabilitat dels edificis i poder donar llum verda al retorn dels veïns a casa seva. I aquí, al restaurant Verona, els treballadors continuen netejant i traient runes de l'interior al llarg del matí. També hem vist a entrar en aquest local el responsable d'infraestructures i territori fa uns minuts i, a més, a la plaça Frederic Soler, molt a prop d'on ens trobem, continua la carpa instal·lada pels bombers per poder atendre els veïns que requereixin d'algun dubte o d'alguna necessitat especial. Hem parlat amb alguns dels veïns i ens han assegurat estar tranquils perquè alguns ens han confirmat, ens han assegurat que la situació, hores d'ara,

0: Vagi bé. Nou minuts per arribar a 9:15 i obrim la crònica esportiva amb Alexia Putellas, que diu que jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michel Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
1: He's an independent club. That makes me...
2: És un club independent i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
2: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a different...
2: Per això vaig escollir Londres.
1: That's why I chose London.
0: La Sisa Joventut ha fitxat Isaac Nogués fins al 2028. El jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet. D'altra banda, la penya ja coneix el seu camí a la Champions League. Ens ho explica Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
3: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
4: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
3: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
0: En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fitxat la internacional australiana Alice Williams. La jugadora, de 27 anys, ve del Sant Andreu, on la darrera temporada ha disputat la Final Four de la Champions. El seu palmarès hi destaca una medalla de plata als Jocs Olímpics de París, liderant la selecció australiana i convertint-se en la màxima anotadora. I continuen els moviments a l'hoquei Lliga Masculina. El vigent campió, l'Igualada, ha anunciat Gerard Oviedo. Arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. El Barça també ha fet oficial un altre fitxatge, el d'Arnau Martínez, el porter barceloní de 22 anys que va arribar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el 2016. Retorna al club després de 4 temporades amb sessions, una al Montequio, 2 al Caldes i una altra a l'Igualada. El jugador es mostra il·lusionat amb la nova etapa al Club Blaugrana.
5: Jo sóc barceloní del barri de les Corts, soci del Barça de tota la vida, abonat del Camp Nou. No tinc creure del que sento ara mateix, no m'ho acabo de creure, però molt, molt i molt feliç. Era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia, i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, i sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro ens ho amplia.
6: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Macba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar

0: al monopoli de la informació.
1: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
0: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecos, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les propostes més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova proposta, el Festival Canalla de Literatura. La primera iniciativa, però, ja ha començat i és l'Atlàntida al carrer.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La fisioteràpia a l'odontologia.
6: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
4: Salut activa.
7: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema i, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, Enric Forcada, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
2: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
1: Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la 90ena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. De seguida analitzarem els aspectes tècnics d'aquest esvoranc per entendre una mica millor què ha passat. Ho farem en conversa amb Fèlix Ruiz, és membre del Col·legi d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Dels esports, destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
3: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi, Enric Forcada, ha explicat com es van viure les hores de més tensió aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
1: Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos apunten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes de l'entorn demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que siguin la segona residència, només hi vagin els que han quedat afectats pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar aquests incendis.
4: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
5: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis que han obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: I encara recordar-vos que des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. I és una notícia que acabem de conèixer. Els bombers han evacuat aquesta matinada a unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer de la Prestadora de l'Hospitalet de Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre diverses persones afectades.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I avui dijous, és el cinquè dia ja de l'onada de calor que pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus. El setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, també al Priorat i a l'Alt Empordà. I l'excepcionalitat igualment es va fer notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Les altes temperatures, al costat o juntament amb la sequedat de l'aire, eleven el risc d'incendi, com us estem explicant, als nivells màxims. Espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac han optat per restringir l'accés. De fet, és un dels 8 que s'han tancat. Terrassa ha activat també el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc extrem d'incendis forestals i calor intensa. A més d'ajornar el Castell de Focs, la Festa Major de Terrassa també ha endarrerit alguns actes per evitar la calor. El Pla Alfa, ja us ho hem explicat, es troba al nivell màxim a 210 municipis de 24 comarques. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
7: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
8: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
7: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
9: A mi de moment encara m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja quan l'automàticament quan pita, pues ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
7: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. La Maite Polo ens en dona tots els detalls.
10: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
11: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
10: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
12: No en teníem gaires. D'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires. No tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, eh? En absolut.
10: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Doncs, després d'actualitzar la notícia, ara necessitem criteri tècnic. Ens acompanya Fèlix Ruiz. És doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Senyor Ruiz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Amb el que sabem fins ara, què pot explicar que aparegui un forat d'aquestes dimensions en un pati interior mentre s'excava la línia 9?
13: Bé, en termes generals poden ser moltes causes, problemes que ha pogut haver al subsol. Es parla a les notícies, s'ha parlat de que ha hagut un canvi de material, d'una transició entre granits, granit, que és una roca ígnea bastant dura o molt dura, a pissarra, que és una roca metamòrfica bastant tova, és a dir, aquest canvi de material geològic pot ser una de les causes, però pot haver, en termes generals, n'hi ha moltes causes possibles del subsol que poden produir que es produeixi un comportament imprevist, perquè clar, quan es fa un projecte d'una obra subterrània i s'executa, s'executa perquè no passin aquestes coses. Llavors, haurà hagut alguna cosa en subsol, com el que he dit, o presència d'aigua, o d'altres moltes causes geològiques o geotècniques que han pogut produir aquest fet anòmal molt localitzat.
1: Senyor Ruiz, aquest incident pot condicionar ara les obres d'aquesta línia 9 de metro? De quina manera? No sé si s'hauran de gestionar nous protocols.
13: Bé, per fer obres subterrànies, que són infraestructures crítiques, a més, complexes, com és el cas, és a dir, és zona, sota una zona densament poblada, edificada, a més, geològicament, també, que és heterogènia, no és homogènia, ni a la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogèni, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. I, de fet, poso un exemple. Vull dir, a Barcelona, aquest tipus d'obres, a Barcelona i a tot el món, aquest tipus d'obres subterrànies complexes sota ciutats es fan moltes vegades sense que n'hi hagi problemes. I un exemple molt mediàtic, si recordeu, l'any 2010-2011 va haver molt debat perquè hi havia un túnel que passava just al costat de la Sagrada Família per la línia d'alta velocitat, i n'hi havia debat, inclús n'hi havia gent que sortia dient que s'ensorraria la Sagrada Família, que això no es podia fer. Es va fer el túnel al costat de la Sagrada Família. La Sagrada Família està molt intensament monitoritzada i no s'ha mogut res. És a dir, que tot això, si es fa bé, no n'hi ha de cap problema. És a dir, que, i de fet, també les notícies diu que la tuneladora, perquè aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
1: Fèlix Ruiz, doncs gràcies per les explicacions. Que tingui un molt bon dia.
13: A vosaltres. Adéu.
1: I abans dels esports us expliquem que prop de 5.000 organitzacions han reclamat a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truñó és directora de l'Aliança Educació 360.
14: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
10: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
15: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats, doncs, són una inversió en salut.
10: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Deu minuts per arribar a les 9 del matí. Temps per a l'esport amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
16: Bon dia.
1: I Alexia Putellas, que diu que se'n va a la Lliga Anglesa. Jugarà la propera temporada, eh?
16: Sí, sí, ja s'ha fet oficial que jugarà a London City Lionesses. El club anglès és propietat de Michel Kang i va escenificat la incorporació de la dues vegades pilota d'or en un acte a Nova York. Aquest equip londinenc es va fundar l'any 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
17: És un independent club. That makes me...
18: És un club independent i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
17: What I've been doing in my entire life.
18: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
17: Be part of a difference.
18: Per això vaig escollir Londres.
17: That's why I chose London.
1: En futbol masculí, l'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, al Reims i a l'Sporting de Braga.
19: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
20: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
1: El bàsquet Manresa i el Joventut ja coneixen amb quins rivals es trobaran el proper curs a Europa. A l'Eurocup, els vegencs es creuaran amb 7 equips, entre els quals destaca el Mònaco. D'altra banda, la penya, que en les darreres hores ha incorporat Isaac Nogués, també ha conegut per on passa el seu camí a la Champions League. És una informació de Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
21: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
22: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
21: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
16: Doncs anem coneixent calendaris de la pròxima temporada, però encara queda perquè comenci, eh? De moment ens centrem en el futbol, en el Mundial de Futbol.
1: Molt bé, va, que demà ja és divendres, Cristina.
16: Vinga, fins demà.
1: Que vagi bé. Fins demà.
16: Adéu.
1: I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Tots els detalls en aquesta crònica d'en David Navarro.
2: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
3: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
2: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: I l'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les obres més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova iniciativa, el Festival Canalla de Literatura. A més, com és habitual, també es promou la cultura per a tothom amb l'Atlàntida al carrer, que ja ha començat. Doncs gràcies un dia més per la vostra atenció i tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus, 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han revisat el perímetre, especialment un talús de difícil accés a la part alta del flanc dret. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a Aguamúrcia, i el de Gavà, al Baix Llobregat. El del Pla de Manlleu ha cremat unes 80 hectàrees i s'han aixecat els confinaments a la zona. A Gavà, el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causa de l'ús de material pirotècnic. A tot això també s'hi suma que ahir es va donar per estabilitzat l'incendi de Sant Menat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. El risc continua sent molt elevat. Per avui, el Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmeller i Marmellà. Bombers, ajuntament, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tot Catalunya també avui. A Vinebre, ahir es van superar els 44 graus i Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro del barri de Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre es fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament, assegurant un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies o campaments.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia, el Prat. És dijous 9 de juliol del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Fa uns dies us explicàvem que l'Ajuntament del Prat rebaixarà un 15% de mitjana la taxa municipal de recollida de residus per l'any 2026 i ho farà amb efectes retroactius des de l'1 de gener passat. La reducció és possible, segons fons municipals, gràcies a la millora del reciclatge que han suposat els contenidors intel·ligents. Recordem que fa un any tots els municipis de l'Estat van introduir per llei una taxa de residus que cobrís el servei de recollida. El Prat es va fer amb aquesta taxa obligatòria i va coincidir amb la instal·lació de contenidors intel·ligents que permetia bonificar fins a un 40% de la taxa a les llars i als comerços que reciclin de manera adequada. Quines han estat les dades en aquest temps, en aquest una mica més d'un any d'implementació de la taxa? Doncs la recollida selectiva al Prat ha passat del 39% al 54%. La fracció de l'orgànica ha crescut un 71%, els envasos un 113%, el paper un 34% i la resta, o el rebuig, el contenidor gris, s'ha reduït un 21%. Aquesta evolució ha impactat directament en el cost del servei, fa que la fracció del contenidor gris, recordem que és la més cara de gestionar, i les altres tenen un cost molt més baix. I és per això que ara s'implementarà aquesta retornada dels diners de la taxa amb efecte retroactiu. Què és el que farem avui? Doncs explicar-vos com s'aplicarà aquesta rebaixa. A més de la taxa, parlarem d'altres coses. Coneixerem la iniciativa guanyadora del Premi a l'Emprenedoria en matèria d'economia social i cooperativa, amb Packers Travel, que ens proposa viatjar sense maletes i llogar la nostra roba a la destinació. I acabarem avui amb l'últim reportatge de la Neus Macías, que s'ha apropat als vespresos de la granja de la Ricarda per copsar què en pensa la gent del Prat d'aquesta nova iniciativa. Comencem. El control tècnic, Sergio Villar, Neus Bola, xarxes, Marc Quinto, la producció, i qui us parla avui, l'Eissa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia. Saludem el redactor dels serveis informatius, Ivan Conde. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: De què parlem avui?
1: Doncs parlem de calor i parlem de temperatures, perquè recordem que ahir va ser el pitjor dia d'aquesta onada de calor. De fet, es van batre rècords de temperatura, a manca de confirmar-ho, del 100%, no? Són les recollides, podríem dir, del moment, que després han de ser confirmades a posteriori, però es van registrar 37,5 graus a l'aeroport del Prat, que és la temperatura més alta mai registrada, des d'aquelles xifres, que és doncs, des de fa un segle, o sigui que parlem d'una cosa seriosa. Avui no hi ha alerta vermella, sí que hi ha alerta taronja durant la tarda. De fet, doncs, hi ha alerta a tota Catalunya excepte a la Vall d'Aran i a la Cerdanya, a groga a algunes comarques del Prepirineu, taronja en tota Catalunya excepte un parell de comarques de Lleida i l'Alt Empordà, on doncs, hem ja sentit durant aquests dies que, per exemple, a Portbou la temperatura no ha baixat en un dia de 33 graus. Per tant, doncs, es fa difícil d'imaginar.
0: Quin horror, sí.
1: Avui, doncs el que dèiem, continuarà fent molta calor. No ens imaginem tampoc que la cosa no ha passat. De fet, continua sent una de les temperatures més altes des d'aquelles registres. L'únic que baixa un gradet, que esperem que es noti una mica.
0: Ahir va ser insuportable, sí. Realment. Era horrorós sortir a carrer a exposar-te a aquesta calorada que estem patint.
1: Per la gent que vulgui bones notícies, vinga, demà ja baixa una mica més, les màximes baixen un parell de graus, de fet podrem fins i tot deixar de tenir per primer cop en dies una nit tòrrida, només serà una nit tropical. És a dir,
0: sí, ara ja ens consolem en qualsevol cosa.
1: A 24, 23 graus, a més amb aquesta presència, no?, d'aquest ventet que ens està fent sentir una mica millor.
0: Sí.
1: I sí que dissabte doncs, tindrem una baixada més ostensible, continuarà fent realment molta calor, pel que és habitual històricament en aquestes dades de l'any, però serà una temperatura que ens permeti passar en calor, com a mínim sortir al carrer, que és una cosa que realment s'està posant una mica en escac aquests darrers dos dies. I no parlarem de la setmana vinent com vam fer ahir, perquè ja ho està dient, no som només nosaltres, al final els meteoròlegs tenen moltes més eines per preveure, ho diuen les previsions i els, no, a mig termini. Cada cop, no, quants més dies passen, més segures són les previsions de que la gent que ho va passar malament ahir, doncs que es prepari, perquè la setmana vinent serà això, però una mica més, i durant 4 o 5 dies.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, que...
0: Però no volem saber-ho, no?
1: No, és només això, que la gent estigui preparada.
0: Sí. Què més, Ivan?
1: D'altra banda, ahir vam escoltar el Planeta Prat, com l'Ajuntament ha justificat la decisió de crear aquesta zona taronja al Mas Blau, exclusiva per a personal d'empreses. Recordem que ho va confirmar el tinent d'alcaldia Juan Pedro Pérez Castro, com dèiem, al Planeta Prat, i que cada treballador o treballadora podrà registrar dues matrícules en una aplicació que els donarà dret a estacionar en aquesta zona. Juan Pedro Pérez Castro ha afegit que, tot i que s'ha facilitat l'aparcament en vehicle privat al Mas Blau, l'aposta municipal continua sent la promoció del transport públic per arribar a aquest parc de negocis.
2: El Polígon Mas Blau arriba al metro, el Polígon Mas Blau té carril bici i aparcament de bicicletes per això, que les línies d'autobús que venen de Viladecans, de Gavà, de Sant Boi, passen pel Mas Blau. Per tant, jo crec que ja és un polígon que té moltes alternatives més enllà del transport privat.
1: La zona taronja al polígon Mas Blau entrarà en vigor entre setembre i octubre en funció de si hi ha esmenes o recursos a la mesura. Mentrestant, la plantilla de les companyies d'aquest parc de negocis hauran de comunicar a la seva empresa les matrícules que volen que constin al sistema d'aparcament i també caldrà que es descarreguin l'aplicació específica que se'ls indicarà per part de l'Ajuntament.
0: Alguna cosa més?
1: De moment ja està.
0: Doncs, Ivan, gràcies.
1: A tu.
0: Adéu.

0: Obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia. Com va? Molt bé, de dijous ja. Molt bé. Estem acabant la setmana.
0: Sí, quina temporada.
1: Quina temporada.
0: Jonathan, què tenim avui?
1: Doncs mira, avui parlarem de fitxatges, perquè ahir a la tarda vam tenir uns quants. Un, per exemple, va ser el del pretenc Raúl Martínez, que doncs deixa el Girona B per anar-se al Mirandés. Per tant, passa de jugar a segona federació per passar a primera federació. Recordem Raúl Martínez, migcampista. Ha estat dues temporades al Girona B. En aquestes dues temporades doncs, va tenir també la seva oportunitat de debutar amb el primer equip. Uns minutets, això sí, en un partit de Copa del Rei, però va tenir la seva presència en el primer equip. També ha estat convocat en molts partits de primera divisió. Després, doncs, Mitchell no l'ha tret, però, bueno, ha estat acompanyant a l'equip. I ara, doncs, una nova etapa en la seva vida. Ara marxa al Mirandés, equip de primera federació, equip que ha estat durant moltes temporades a segona divisió. Veurem la seva andadura ara allà com li va. I a banda d'aquesta, doncs, aquest nou fitxatge, doncs també tenim fitxatges a l'Associació Esportiva Prat, perquè ahir va anunciar dos jugadors nous: Àlex Otero, que arriba doncs procedent del Sant Cristóbal, equip amb el que ha jugat 100 partits a tercera federació, ha passat també per Calahorra, Ciencia, Cerdanyola i Sant Cristóbal. I l'altre futbolista que també va anunciar és Javi López, jugador de 24 anys, lateral dret, i que arriba procedent del filial de l'Europa, un jugador que arriba amb experiència també a tercera federació. Per tant, doncs, com ja ens va avançar a Xavier Vilajoana, no es fitxaven jugadors de Lliga Elite, sinó que es fitxaven jugadors que podien jugar a Lliga Elite o a tercera federació. Per tant, doncs, amb la idea posada en el futur i amb jugadors amb projecció de no només aquesta temporada, sinó també doncs, si la temporada que ve s'aconsegueix l'ascens, doncs saber que tens una plantilla amb jugadors capacitats, amb una capacitat per disputar aquesta categoria. D'això avui parlarem al programa, perquè precisament un d'ells ens visita, que és el que hem comentat al principi, Àlex Otero, que vindrà aquí als estudis del Prat Ràdio per parlar de la seva arribada a l'Associació Esportiva Prat. Molt bé. I a banda de tenir aquest protagonista, també tindrem un altre, i parlem de l'atleta potablava Javier Lorente. Recordem, campió d'Espanya fa un parell de dies, amb rècord en la seva marca, recordem, atleta que competeix en els 400 metres tanca, no fa un parell de mesos o setmanes, va quedar segon al Iberoamericà, per tant, ja subcampió en una cita internacional, i ara, doncs, d'aquí a poc té una nova cita per poder classificar-se per l'europeu que es disputarà a Birmingham, competició que té ara a finals de juliol i que, per tant, doncs, el pretenga d'anar amb la màxima preparació per intentar, doncs, arribar a aquest europeu, que és un dels objectius d'aquest esta temporada. I doncs, com dèiem, avui el tindrem, això sí, via telefònica, no ens pot atendre presencialment perquè doncs d'aquí a res se'n va cap a Madrid, perquè té ara una exhibició, això sí, internacional, on competirà doncs amb artistes, anava a dir, amb esportistes tant de nivell nacional com internacional, i que doncs, bueno, doncs ens atendrà via telefònica.
0: Molt bé, doncs li seguirem la pista. Jonathan, gràcies.
1: Que vagi molt bé el dia. Adéu.
0: Adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita Potolava.
1: Vinga, doncs anem a veure quines seran les temperatures previstes pel dia d'avui. Com sempre ho fem gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, una jornada gairebé calcada a la d'ahir, sí, de casa amb 1 o 2 graus menys de temperatura, però és que estem tan amunt que no se sentirà gaire aquesta davallada de la tarda, sobretot perquè tornarem a tenir temperatures de 39, 40, 41 graus a la Ribera d'Ebre, al Segrià, en general a gran part del Pla de Lleida, i també al voltant dels 40 graus cap a l'interior gironí, al igual que el prelitoral de Barcelona. Per tant, un ambient extremadament calorós, amb pocs núvols, i aquesta tarda amb alguna tempesta, que tindrem bàsicament cap al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Ripollès, fins a la Cerdanya o l'Alt Berguedà. També avançat al vespre, alguna gotellada amb ventades arribarà a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables al transport públic de l'àrea metropolitana i, per tant, anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn. Com sempre, gràcies al Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de mitjanit tenim un accident a la AP2, en aquest cas un camió que obliga a tallar un carril de circulació en direcció a Barcelona des de la Bisbal del Penedès i que deixen, però, doncs menys d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, als voltants de Barcelona, a hores d'ara, tenim doncs força intensitat, sobretot al vessant Besòs, amb cues cada retruc que afecten a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 a la A2 i a cues des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà i també a la B23 de manera intermitent des de Molins de Rei, passant també per Sant Feliu, Sant Just de Desvern, també fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a la B23, però, hem de destacar doncs que hi ha hagut un accident fa una estona a la AP7 a l'altura del Papiol, que encara deixa retencions des de Castellbisbal per la AP7, però també des del Papiol, on des de Molins de Rei en direcció Sant Cugat doncs hi ha 2 quilòmetres de cues. Pel que fa a les vies costaneres, encara queda 1 quilòmetre de cues en sentit nord, també per la C32, en aquest cas des de Gavà fins a Sant Boi de Llobregat. Pel que fa a la C31, sobretot als voltants del Prat de Llobregat, de moment, força fluidesa. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé. I anem a explicar-vos el més destacat de les portades dels diaris. Marc Quinto, què tal?
4: Molt bon dia, Isa. Molt bé, dijous ja. I amb una cimera de l'OTAN que ha donat molt de si, ho veurem ara a les portades. Comencem amb La Vanguardia. Trump redobla la seva amenaça a Espanya i Sánchez li replica que compleix amb tots els objectius. De fet, a les darreres hores sí que Donald Trump ha fet una mica un canvi de postura i ha dit que Espanya està pel bon camí.
1: Depèn quan tanquis el diari, sí. Pot ser una cosa o la contrària.
4: O la contrària. Aquí La Vanguardia encara titula Espanya és un soci pèssim, però les darreres hores, el que dèiem, com Espanya s'ha compromès a comprar coses als Estats Units, a l'OTAN, a invertir una mica més de diners, doncs sembla ser que estan una mica més amigables. La fotografia del dia també és per Donald Trump en aquesta cimera mirant a Pedro Sánchez amb una cara
1: com una miqueta... La fotografia de La Vanguardia és molt bona.
4: De pallasso, sembla una mica la cara. I després, altres destacats, l'onada de calor porta a Barcelona a batre el seu rècord històric. L'any passat es va batre rècord històric arribant a l'Observatori Fabra a 40 graus. Ahir es va arribar gairebé a 41, 49.
1: Era terrorífic.
4: És altra vegada, doncs... Sí, jo he dormit fatal. I, doncs, alguna cosa més, les ajudes a la dependència incluiran també amics, si són les persones que s'ocupen de cuidar doncs aquestes persones que ho necessiten, que això doncs també està molt bé, perquè moltes vegades també eren aquesta ajuda invisible que no era recompensada mai ni ajudada.
1: Lara, Trump anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. El líder nord-americà critica Europa i amenaça amb tallar el comerç amb Espanya, però com deies, ja ha rectificat. La fotografia també és curiosa perquè és una fotografia general de la cimera de l'OTAN amb tots els líders, però se'ls veu bastant separats entre ells.
4: I
1: saps quan et fas una foto amb gent que no et cau gaire bé i no vols ni apropar-te? Doncs és una foto com així, cara de circumstància,
4: sí.
1: I amb força separació. L'altra fotografia destacada és doncs, per aquest rècord de calor, amb un noi doncs, intentant refrescar-se a una de les fonts de Barcelona. Barcelona fulmina doncs, aquest rècord, com tu deies, superant.

0: dins dels boscos i, per tant, com poden estar exposades Clar. A aquests riscos.
1: I acabem amb el periòdico de Catalunya. Les empreses del sector espacial es tripliquen a Catalunya en 5 anys. Aviam si doncs, competirem amb Estats Units i Rússia per anar a l'espai. La fotografia del dia és...
0: Jo com ja et vaig preguntar a tothom si la gent volia ser astronauta i em vau dir tots que no. Jo penso ja que és una cosa meva.
1: Pot ser teva i de, perquè ets molt americana o molt russa.
0: Per què no voleu ser astronautes?
1: Després, la fotografia del dia és pels incendis, el foc no dona treva, i després hi ha alguns destacats, com una sobre la regularització de migrants, i és que el Suprem rebutja portar-ho a la Unió Europea, és a dir, que sembla ser que quedarà doncs, tot com està ja, i una darrera cosa és que el govern inclou que es desgravin les hipoteques en el decret d'habitatge, és una exigència que va demanar Junts.
0: Molt bé, doncs Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al penúltim Planeta Prat
1: intens,
0: de la temporada.
1: Intens. Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat?
1: Vinga, doncs comencem aquest dijous fent seguretat ciutadana amb Mossos d'Esquadra. Parlarem, com sempre, amb Víctor Corbatón, de l'Oficina d'Atenció a la Comunitat, i doncs parlarem de diversos temes, eh? Temes, a més, preocupants, alguns. Tots. Però el primer...
0: Alguns o tots?
1: Modificació d'imatges amb la IA. Això comença a ser preocupant perquè el que va començar tot com una broma de, doncs, ai, mira, poso aquí a mon pare a les Maldives, que això pot ser una cosa que gasta aigua, però que és inofensiva a simple vista, doncs s'ha tergiversat i doncs pot ser perillós, pot ser constitutiu de delictes. Hi ha també el tema de, posar en cossos nus a persones, també, bé, hi ha un munt de coses.
0: Sí, sí.
1: Que preocupen. Veurem
0: ara
1: què ens expliquen.
0: Ara ja anuncis a les xarxes
1: fets
0: absolutament fets de NIA,
1: sí, sí,
0: i imitant com si fossin persones reals, com que t'expliquen altres coses.
1: És llavors, clar,
0: ara comencem a no distingir,
1: sí,
0: o que ens costi distingir si no
1: és
0: estàs molt atent,
1: és el problema,
0: i
1: ja
0: fixar-te una mica i dir, ostres, això és IA. Perfils que estan absolutament fets de NIA i ja estan generant ingressos que es fan passar per persona. I, per tant, és un dels temes que haurem de, de parlar. Què més?
1: Després parlarem de tres conceptes que a vegades es barregen i que Mossos ens ajudarà a endreçar-ho i entendre-ho, que són la receptació, el furt i l'apropiació indeguda. Jo no us els explicaré perquè ell ho farà millor.
0: Molt bé, molt bé.
1: El Víctor. I també li preguntarem doncs, per aquesta agressió verbal que va haver doncs, durant... aquesta celebració de l'orgull aquí al Prat, al final de tot de la celebració, veiem que en saben des de Mossos. Després, a partir de les 10, parlarem dels cursos de l'Escola Oficial d'Idiomes de cara al curs vinent, amb la seva directora, amb la Sílvia Milian, que com sempre doncs, ens agrada explicar una mica tot el que hi ha. I doncs, ara, a finals d'agost, acaben aquestes inscripcions i ella ens explicarà doncs, tot el que tenen preparat. A dos quarts d'11 coneixerem una proposta que es diu Unpackers, que és proposta pretenca, és una proposta

0: que ha guanyat...
1: No sap quan, com aplicar-ho.
0: Bueno, no, sí que sé, anava a dir una empresa, però no sé si està constituïda ja com a tal o no, però és una empresa que el que ens facilitarà la cosa quan anem de viatge, ¿vale? Tu i jo doncs diem, ostres, doncs ens anem a passar el cap de setmana, posem-ho fàcil, a Madrid.
1: Molt bé.
0: I tu arribes a Madrid i arribes al teu hotel i tu et trobes doncs, unes mudes pels dies que estàs de viatge a Madrid. Prèviament tu has hagut d'explicar una mica quin és el teu estil, què és el que t'agrada, què faràs, si te'n vas doncs, a estar al bar o fas una mica de trekking,
1: museus,
0: per exemple.
1: Museus que faríem a Madrid, no?
0: O museus.
1: Tu no ets gaire de museus, però faríem museus.
0: Sí, sempre visito algun museu quan vaig de viatge.
1: I algun teatre.
0: Tots els que són gratis, intento anar-hi. Després, llavors, què passa? Doncs són, és roba que tu utilitzes de segona mà quan vas a destí i si alguna cosa t'agrada, la pots adquirir, la pots comprar i si no, doncs ho deixes allà i doncs vas més tranquil, més descarregat.
1: Home, sí, això sí.
0: No has de carregar la maleta de rodes tot el dia que arribes fins que et deixen entrar a l'hotel o tot el dia que marxes des de les 10 del matí, etc.
1: És un horror.
0: Llavors, doncs, és una proposta pretenca que ha guanyat també un dels premis del Marta Mayordomo d'aquest any i, doncs, ens va semblar molt interessant poder-los portar. Vindrà Indíbil Batlle, que és la persona amb el nom més difícil
1: que hem trobat en tota la temporada, però també que no oblidarem mai.
0: No, supercuriós, superinteressant. I, doncs, entrarà aquí per explicar tot aquest projecte, en quin punt està i cap on el volen portar una mica.
1: Molt bé, ens ha semblat superinteressant la proposta.
0: I ho he explicat prou bé.
1: Prou bé.
0: Paties, prou bé. Després, a les 11, tindrem una entrevista dels companys d'informatius on parlen de La Truita, que és una obra de teatre que es fa al Poliorama amb participació pretenca. L'Arnau Puig és un dels actors que participa amb gent com Emma Vilarassau, per exemple, gent de primer nivell.
1: Un repartiment increïble.
0: I podeu entrar a la web del Poliorama, allà surten tots els actors i actrius. Superinteressant, hi ha diversos dies, hi ha entrades, hi ha de tot. Així que molt, molt xulo. A partir de 11:45, fa setmanes que us anunciàvem que parlaríem dels canvis de la taxa de residus. No arribava el dia, ha arribat avui el dia. Volem parlar d'aquests canvis que va anunciar l'Ajuntament, aquest descompte de la taxa de residus que serà doncs, retroactiu des del gener. I doncs, aprofitant que fa més d'un any ja que està instaurada aquesta taxa, aquests contenidors intel·ligents, etc., volem fer balanç de com ha anat, de com està anant aquest any, de si la gent recicla més, les dades doncs, avalen que estan en millor del que creiem, i doncs, si es mantindrà això en el temps, que entenem que sí, i també d'aquest intensiu de neteja que doncs, des de manteniment i serveis estan fent a tots els districtes, així podríem dir del Prat, s'han creat com uns districtes o unes zones on doncs, si esmercen més en netejar.
1: Que bonica aquesta paraula,
0: sí, maca. En netejar doncs, la ciutat perquè la gent la trobi neta.
1: Molt bé.
0: Després, a les 12, tindrem l'entrevista esportiva de la setmana. Avui acabarem aquestes entrevistes setmanals amb l'Arseni Conde, que és el president del Club Bàsquet Prat, etern president,
1: sí.
0: I doncs, que fa una mica balanç de com ha anat la temporada i ens anuncia doncs, novetats de cara a aquesta temporada vinent, que recordem, doncs, patien per si podrien doncs, estar a la categoria que els hi tocava o si haurien de baixar. Finalment sí, que és una molt bona notícia. I doncs bé, estarem molt atents a les 12. I acabem amb un altre tema. Avui el programa, déu-n'hi-do, amb els vesprejos de la Ricarda, amb aquests Ricardeos, la Neus Macías, amb les veus de la Neus, va ser-hi dissabte, va ser-hi divendres i dissabte,
1: perquè
0: però divendres era de Gaudi, era sí. Dia de passar-s'ho bé i dissabte la vam enviar a treballar. I doncs ha parlat amb DJs, amb organitzadors i també amb la gent que participava d'aquests Ricardeos. I doncs la gent està molt satisfeta, a més tu sorties d'allà, la música no molestava veïns, era agradable, la gent que hi havia també era agradable, que bé, molt atents per acabar el programa.
1: Molt bé, i agrair com sempre la feina de la Neus Macías durant tot l'any. Marc, gràcies.
0: A tu, fins ara.
1: Adéu.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 37 minuts per sobre de les 9 del matí, penúltim programa i últim espai de seguretat ciutadana. Ja sabeu que durant tota la temporada ens van visitant doncs, Mossos d'Esquadra, policia local i també Protecció Civil. Intentem fer una mica de pedagogia i fer un repàs de doncs, les coses que passen al Prat, però sobretot amb dades i amb la font principal que són aquests cossos de seguretat. Avui saludem a la gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra del Prat, el Víctor Corbatón. Benvingut, Víctor.
1: Molt bon dia, Isa.
0: Comencem per fer una mica de repàs precisament d'aquestes notícies que anem veient a xarxes socials, d'aquests incidents que s'han produït al Prat en les darreres 3 setmanes des de l'últim cop que no vau venir. Comencem doncs, valorant la revetlla de Sant Joan, una nit complicada on es barregen pirotècnia per una banda, alcohol per una altra i molta gent amb ganes de festa. Es va fer una revetlla especial que concentrava la major part de gent jove aquí a l'skatepark i d'altres revetlles simultànies que tenien un caire una mica més familiar. Com valoreu la revetlla al Prat per part de Mossos d'Esquadra?
1: Bueno, encara que van haver incidents, com a totes les revetlles, va ser una revetlla que va estar sense incidents rellevants. Van haver algun conat de baralla. Al final, quan es concentren moltes persones, sempre hi ha conflictes, però en global va ser una revetlla tranquil·la.
0: Anem amb un altre incident, en aquest cas a l'entorn d'una guingueta a la platja. També doncs, hem vist alguns mitjans especialitzats parlaven d'una noia que sortia de l'aigua, que agafava un ganivet o algun estri de la guingueta i doncs, atacava una altra persona, no se sabia si eren familiars, si no. Què és el que hi ha del cert d'aquesta història? Perquè clar, ens cridava molt l'atenció el fet que fos en un espai diurn, en un espai com és la platja, on tothom intenta anar a gaudir i no t'esperes que passin aquestes coses.
1: Sí, la veritat és que de la informació que sortien a les notícies el que va passar, pues, hi ha bastant diferència. Es parlava de baralles entre famílies
0: sí,
1: gitanes,
0: sí.
1: Es parlaven d'apunyalament, uh-huh. No va ser una baralla entre dues persones, on sí que va haver van haver talls per una ampolla.
0: Val.
1: Però no van haver ni armes blanques, ni baralla entre clans familiars, ni res d'això. Va ser una baralla entre dues persones i que van acabar una persona lesionada, però lleu.
0: Perfecte, doncs, o sigui, que, aclarit, perquè clar, ens havíem imaginat ja tota la seqüència, que no sé si va ser sortint de l'aigua directament o no, però...
1: No, va ser un conflicte que es va produir a la guingueta, uh-huh. Una baralla entre dues persones, com pot passar a qualsevol lloc, i que va acabar en això, en una baralla. Sí que és veritat que després als mitjans de comunicació la notícia es va fer molt molt gran, apunyalament,
0: sí.
1: Sí, sí. Baralla entre famílies, no, va ser una baralla entre dues persones que va acabar amb una lesionada, lleu, però res més enllà.
0: Anem amb un altre tema i és que veiem en les nits d'estiu, no només des d'aquest any, sinó ja fa un any, un parell d'anys, on es concentra un reguitzell de gent molt jove a l'entorn de l'Avinguda Verge de Montserrat, entre la parada de Moreres i doncs, l'espai de la carretera de la Marina. Generen certes molèsties al veïnat pel que fa al soroll, perquè és veritat que ara és estiu, doncs aquests joves no tenen classe, i a més coincideix amb alguns incidents que s'han donat en aquesta zona. Un d'ells és a la piscina de l'Estruc, on ens ha sorprès que hi ha hagut incursions nocturnes. A més, en dies reiterats, el 24, el 27, 28, 29, 30, i on fins i tot hi ha danys i desperfectes importants. Què és el que sabem d'això? I no sabem si hi ha càmeres, quin és el problema perquè puguin entrar aquestes persones, que no sabem si són aquests joves o no, però que sí que són coincidents en l'espai.
1: Val, pues és un problema que ens preocupa, perquè la veritat és que s'estan creant molts incidents en aquesta zona. Primer, històricament, la zona de Moreres és un espai on sempre els joves s'han juntat, han estat per passar les nits, sempre han generat una mica de conflicte a nivell de brutícia, de sorolls o de problemes amb aquella zona, que en principi és una zona fora del nucli urbà, on normalment pues, no generen tant conflictes, però últimament el que està passant és que comencen, sobretot aquest últim mes, a causar danys en instal·lacions públiques. Val? Per una banda, ja fa 2 o 3 setmanes que estan entrant o intentant entrar a la piscina de l'Estruc i fent danys dintre del centre Estruc, trencant vidrieres, fent danys a les instal·lacions, i per una altra banda també a l'Institut Salvador Dalí també estan creant danys, estan entrant, en principi el que sempre es feia, que és entrar a jugar a pilota, pues ara entren a jugar a pilota, però a sobre estan trencant mobiliari, estan fent pintades, estan deixant ampolles de vidres als patis on després a setembre hauran d'entrar alumnes. O sigui que és una cosa que ens preocupa molt, no? I ho estem treballant des de fa un parell de setmanes, pues els companys de Seguretat Ciutadana estan fent tasques preventives a veure si podem enxampar aquest grup de nois. També ens hem coordinat també amb el director del Salvador Dalí, perquè ens deixin també claus per poder accedir als patis i fer una ullada per les nits, a veure si veiem aquests joves que estan fent aquests danys. També hem parlat amb direcció de l'Estruc, que en principi també volen posar un vigilant de seguretat, perquè al final, bueno, pues, cada nit tenir danys, intrusions, pues, és complexa.
0: Bueno, on està el límit entre el que podem nosaltres pensar quan érem joves, les coses que fèiem, que potser doncs, tothom podem entendre que en algun moment hem entrat a un pati a jugar a pilota, que en algun moment has pogut entrar a una piscina, m'imagino jo, del poble, però no se m'acudia anar a un centre esportiu municipal tancat. Clar, on està el límit entre el que es considera doncs, coses de gent jove i el que passem a ser doncs, delicte i desperfectes que hem de pagar tota la ciutadania?
1: Pues aquí està el límit. El límit està quan tu comences a trencar coses i fer altres històries que no són les que en principi són lògiques i normals, no? S'entén que entre no es pot fer,
0: no.
1: Però s'entén que entris a un pati a jugar a pilota a l'estiu, que no tens un altre lloc on anar, no? S'entén, bueno, ja ho gestionarem això, però quan tu entres i comences a trencar, a llançar brutícia, a fer més malbé les instal·lacions de les públiques, aquí està el límit.
0: Clar, hi ha un punt de malícia aquí, el que era, no?, el tema dels nervis, de fer alguna cosa que no està bé del tot, doncs anar a fer mal.
1: No, aquí directament es veu que es va fer mal.
0: Clar.
1: Una cosa és entrar, pues això, a fer ús de la instal·lació, i una altra cosa és entrar a trencar la instal·lació. Aquí és la diferència. No? Aquí no entren per jugar a pilota, aquí entren per fer mal. Per pintar, per trencar, per llançar pedres. Bueno, pues aquí és on nosaltres ens preocupa i ho treballarem i estarem molt a sobre de poder identificar els causants d'això.
0: Un altre dels incidents que s'han produït en aquest espai és que amb la desfilada de l'Orgull, recordem que doncs, es va fer tota la celebració dissabte amb una festa posterior a l'espai de la Capsa, en aquell entorn que va plegar moltíssima gent, i doncs, a la tornada un dels nois que hi participaven denunciava a les seves xarxes socials, això sí, que havia rebut insults per part d'un grup que se situava també en aquest entorn proper a la Capsa, i doncs, explicava que havia trucat al 112 però que no havia rebut la resposta per part de Mossos que en aquell moment necessitava, que s'havien autoprotegit i que després doncs, havien continuat, però que sí que volia explicar-ho a les xarxes. Què sabeu d'això?
1: Sí que en un primer moment no vam poder acudir a la trucada del 112, es va derivar a policia local perquè hem tingut un cap de setmana bastant complicat a nivell de que hem tingut que cobrir el Tour de França, hem tingut que cobrir també i fer desplaçaments de bombers a zones que d'incendis, i llavors molts efectius han tingut que marxar d'aquí del Prat a cobrir altres zones, i en aquell moment pues no van poder acudir, es va derivar la trucada a policia local, i però sí que durant aquesta setmana sí que hem contactat amb aquesta persona per preguntar a veure com estava. És menor d'edat, es va parlar amb ella, de com estava, de si volia presentar denúncia. Em va informar de què es pensaria de si presentaria denúncia o no, però bueno, encara sense acabar de saber exactament el que va passar, probablement per la zona que era, pues ha d'estar relacionada amb les persones, possiblement amb les persones que estan creant aquests danys, perquè coincideix amb la zona.
0: Per tant, aquest serà un focus d'atenció durant l'estiu, no? De vigilància, bueno, i d'intentar que aquests problemes...
1: Sí, és un lloc on tenim marcat el mapa del Prat, mm-hmm, per fer tasques preventives.
0: Doncs hem fet el repàs dels principals incidents a la ciutat. Anem amb d'altres temes. Un que comentàvem ara amb el Marc, que és doncs, la modificació d'imatges amb intel·ligència artificial... Ja costa molt destriar què és una imatge real del que és una imatge fictícia. Això ens fa... és un canvi de paradigma, realment, a nivell de societat, perquè abans era, si no ho veig, no ho creuré, i ara el que veiem tampoc no ho hem de creure, perquè tot es posa en qüestió. És molt difícil, amb les eines que tenim, saber i detectar què és el que és real del que és mentida. I clar, això suposa un problema. En quin sentit, des de Mossos, esteu preocupats per aquesta arribada a la intel·ligència artificial?
1: Pues és una cosa que ens preocupa, perquè al final és una eina boníssima. Cada cop comencem a treballar més amb ella. És una eina que a tots ens facilita molt la vida, i a nivell laboral també.
0: Sí, sí, sí.
1: Però que també implica diferents situacions que als dolents també li facilita la feina. Val? No només a la modificació d'imatges, estem parlant ja a nivell d'estafes, a nivell de falsificació documental, a nivell de informació falsa. Facilita molt la als delinqüents també li facilita les seves eines. Ens estem trobant en correus amb un contingut molt perfecte, no, per enganyar, per fer estafes, no? El que abans pues tu fàcilment veies que això era un correu, una traducció, una mala traducció, o algun correu que podia ser una estafa, ara s'han perfeccionat, sí, perquè la IA perfecciona aquest textos, no? I fan que aquestes estafes siguin més creïbles, val? També què fan? Pues que aquestes campanyes massives d'enviament de correus pues també li facilita als delinqüents aquesta forma d'enviament, no? A l'hora de falsificar documents, pues també facilita molt, correus, falsificacions molt perfectes.
0: Hi havia gent que abans feia servir el català moltes vegades perquè les estafes en català no estaven molt perfeccionades, i ara ja les estafes en català estan perfeccionadíssimes, no?
1: Clar,
0: per exemple.
1: Clar. Sí. Sí, i a nivell de falsificació documental, no? Els joves utilitzen la IA per falsificar el document, per poder sortir de festa i entrar a les discoteques. Bueno, i com això qualsevol cosa.
0: Veiem també a les xarxes, on cada cop es fan servir més vídeos que fan veure que són persones reals, que de cop i volta t'estan venent qualsevol cosa, i fins i tot imatges de metges coneguts que venen un suplement a un preu estratosfèric i fan servir la imatge d'un metge que no és aquest metge el que està venent això, però que ara aquesta línia és molt difusa.
1: La suplantació d'identitat, no, utilitzar la imatge d'algú per vendre productes, sí, per donar informació que no que no és verdadera. Bueno, pues hem d'anar molt en compte, no? O missatges que sembla que diu un polític, o missatges que diu una persona rellevant, que no són veritat, que falsifiquen el contingut del text, i la veritat és que sembla, no? I llavors hem d'anar molt a cura amb tota aquesta informació que hi ha, perquè es modifiquen IAs, no? També aprofiten això, no? Perquè al final aquest vídeo, si ho diu tal persona, es farà viral, moltes visualitzacions, diners guanyats. Bueno, pues hem d'anar en compte amb tot això.
0: Jo he passat a desconfiar de tot. No a, o sigui, a buscar diverses fonts, a veure si algú és massa impactant, buscar d'on ve això. Clar, no donar res per fet, no?
1: Clar, és el que s'ha de fer. El que s'ha de fer és contestar tota aquesta informació, no només creure aquest vídeo que ve de TikTok, Instagram, sinó anar a fonts oficials, diaris, premsa, ràdio, mitjans que siguin oficials.
0: El que passa és que costa molt, perquè, per exemple, amb la gent gran, no? Les xarxes fa 10 anys eren una meravella, perquè els permetia saber de la vida de persones que potser són familiars que estan fora, d'amics seus de la infància. Era un lloc segur, realment, poder-los ensenyar estar en aquest entorn digital. I ara mateix jo crec que a tothom se'ns acaben una mica les eines per destriar, no, el que s'ha convertit les xarxes, i veure que no només la gent jove, que en vam parlar ahir amb un dels professors de secundària, sinó que la gent gran es troba exposada a una quantitat de fal·làcies, de mentides i de suplantacions, no, per la IA, on ara no els hi podem fer sortir d'aquest món digital, no?
1: Sí, però el que podem ensenyar, o el que ens hem d'acostumar, i nosaltres també, és a contestar molt la informació. És el que hem de fer, i ensenyar i explicar que contrastin la informació. Que
0: no donin res per fet.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs és un dels temes que marcarà segurament també els pròxims anys, la IA, i com la fem servir i com ens està, doncs, modulant els nostres comportaments, i també, evidentment, com ho fan servir doncs, els que volen cometre delictes, que estan molt al dia en totes aquestes tecnologies. Volíem acabar també recordant diferents tipologies de delicte, fent una mica d'explicació, com són, per exemple, els delictes de receptació, que en vam parlar un dia, no? I que, de fet, els hem de distingir d'altres tipus de delictes. De què parlem quan parlem d'aquesta tipologia concreta?
1: El que volíem explicar, no, és diferenciar el que és furt, apropiació de vida i receptació. Val? El furt és quan tu treus un objecte utilitzant la perícia, sense la violència, sense la força, per apoderar-se d'aquest objecte.
0: Amb la distracció, no?
1: La distracció també. Vale. En canvi, l'apropiació indebida és quan tu agafes aquest objecte que primerament, per exemple, que te'ls trobes pel carrer i te'l quedes. Vale, això és una apropiació indeguda. Quan te trobes un mòbil pel carrer, te'l quedes, te'l fas teu, això és una apropiació indeguda.
0: I és delicte?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí. Clar, si l'objecte no és teu i passa seria delicte lleu, si és menor de 400 euros, si passa 400 euros, clar, seria un delicte menys greu. Vale? Llavors, això que moltes vegades la gent
0: ho diu com a excusa, no?
1: Pues,
0: m'ho he trobat.
1: M'ho he trobat, o a vegades passa, no? O
0: sea, sí,
1: fes un telèfon pel carrer, algú l'agafa i diu, mira, pues,
0: me'l quedo.
1: Clar, després, si aquesta persona denuncia la pèrdua i després s'identifica aquesta persona amb aquest telèfon i es pot identificar el telèfon com a perdut, pues aquesta persona pot ser denunciada per un delicte d'apropiació indeguda. Val? També el delicte d'apropiació indeguda és quan te deixen, pues, et deixo l'ordinador i tu no el tornes.
0: Val, clar. Val?
1: Pues això també seria, no l'has obtingut fent distraient o el que sigui, en principi te l'havien deixat i tu no el tornes, també no seria un furt, sinó seria una apropiació indeguda.
0: Val? I el de receptació?
1: El de receptació és quan tu vens un producte que has robat, val? O compres un producte sabent que és robat.
0: Clar.
1: Val? clar, si et venen un ordinador, per exemple, que estem parlant dels ordinadors, que val 1.500 euros i te'l venen per 300, pues tu aquí pots sospitar alguna cosa, no?
0: Clar, però si no ho saps realment...
1: Clar, però...
0: Aquí ja estava molt extens el tema de que li havia caigut a un camió certes televisions o telèfons mòbils, no?
1: Si hi ha indicis de que tu podries saber que això vingui d'algun possible il·lícit penal, pues també es poden denunciar per el delicte de receptació. Que es tracta d'això, de la venda de productes sostrets o de la compra de productes sostrets.
0: Clar, al final, si algú no els comprés... això no passaria, no? Per tant, no sé si és com complicitat, no acaba de ser, no? Però més o menys.
1: Sí,
0: tu has de ser un col·laborador necessari, no?
1: Clar, si tu tens coneixement de que aquest producte pot ser robat, pues clar, el que has de fer és denunciar el fet, no aprofitar-te de la situació.
0: Doncs va bé recordar-ho, perquè són èpoques on es donen molt aquest tipus de delictes.
1: Sí, també. No, i són delictes que la gent no ho tenen de tot clar. Sobretot
0: són
1: això,
0: grisos, no?
1: Sobretot això, si jo me l'he trobat al carrer, clar. És com un regal o...
0: No,
1: això no és un regal, és d'algú. Pot ser que aquesta persona ho hagi denunciat, clar. I si després es pot identificar que aquest objecte és de la persona que s'ha denunciat, tindràs problemes. Hauràs d'explicar com t'has trobat i per què no l'has retornat.
0: Doncs acabem així. Víctor, moltes gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta temporada. Que vagi molt bé.
1: Molt bon estiu.
0: Molt bon estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell, Manmellà. Bombers, agents rurals i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
2: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
1: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 53 60
12: 93 478 5360
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
13: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
14: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
13: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.

0: 6 minuts per sobre de les 10 del matí, canviem de tema radicalment i anem a explicar-vos la proposta formativa que tenen des de l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat i també perquè no se us passin els períodes d'inscripció de la matrícula. Nosaltres, com sabeu, ens acomiadarem demà de la temporada i, per tant, no volíem deixar d'explicar-vos com funcionen aquests períodes de preinscripció a la matrícula de la EOI, perquè ja tornarem quan hagi acabat aquest moment. De tot plegat en parlem, com sempre, amb la directora de la EOI, amb la Sílvia Milian. Què tal, Sílvia? Com estàs?
1: Hola, bon dia, Isa. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé.
1: Com porteu la calor?
0: Ja de tancament quasi estem.
1: Molt bé.
0: Sílvia, ens comentaves, com sempre, tenim aquesta relació molt propera amb la Sílvia. Intentem fer, quan tornem de vacances, una de les primeres entrevistes sempre és per a aquesta matrícula i preinscripció de la EOI. Enguany començarem una miqueta més tard i, per tant, ja ens passem d'aquest període, però no volíem deixar d'explicar-vos perquè, al final, aprendre i millorar els nostres idiomes és una de les coses que molta gent té prevista de cara al curs vinent. Sílvia, quins aprenentatges oferim? Quins idiomes teniu a la EOI de cara al proper curs, el 26-27?
1: Doncs mira, l'oferta no hi ha novetats respecte al curs que acabem d'acabar. Oferim, com sempre, tres idiomes: francès, anglès i alemany. Anglès tenim des de la U fins al C2, francès des de la U fins al B2.2 i alemany de la U fins al B2.1, que el vam incorporar ara fa uns 4 anys. Uh-huh. I el C2 també. El C2 representa que està el C2.1 i C2.2, la gran novetat també dels darrers 3 o 4 anys. I com ja sabeu, tenim horaris al matí, tenim de migdia i tenim de tarda. Els horaris de matí de 10 a 12 a 15, els de migdia de 3 a 5 a 15 i els de tarda de 4 a 45 a 7 i de 7 a 9 a 15. I a partir del B2.1 oferim d'anglès només la modalitat semipresencial.
0: Mhm. Perfecte. Els antics alumnes, els que ja han cursat durant aquest any a la EOI, ja han fet aquest procés de renovació de si volen continuar o no. Anem amb les noves incorporacions, Sílvia, perquè potser no sabem ben bé en quin nivell ens hauríem d'apuntar. Com ho podem saber?
1: Doncs mira, la preinscripció comença el dia 31 d'agost i acaba el 7 de setembre. Aleshores, els alumnes, des de fa uns anys, quan es preinscriuen i no tenen un nivell que poden acreditar, en el nostre web trobareu, i altres webs, altres EOIs, una taula d'equivalències per saber si aquell certificat que teniu vosaltres està reconegut per l'Escola Oficial d'Idiomes o no. Però aquest seria la primera gran decisió que s'ha de prendre, no? Tinc alguna cosa per certificar o vaig directament a test de nivell.
0: Clar.
1: I bé, en el cas del test de nivell, test d'anivellament, els alumnes que es volen preinscriure tenen temps per realitzar-lo fins al dia 9 de setembre, és a dir, la preinscripció acabaria el 7, uh-huh, però hi ha temps per fer aquest test d'anivellament fins al dia 9. I hi ha una part de preguntes i una expressió escrita que cal fer a partir del nivell B1. Quan surt segons test de nivell B1, i en endavant s'ha de fer un escrit. Llavors aquests escrits els reconeixem, contrastem amb la resta de l'examen, i aquest any la gran novetat és que tornarem a fer proves orals, perquè, primer perquè la normativa ens ho deixa fer, i segon perquè creiem que pot ajudar a acabar de determinar millor el nivell de l'alumnat.
0: Clar.
1: Clar, el test de nivell online està molt bé, no t'has de desplaçar, a nivell organitzatiu, a nivell de correcció també, però creiem que amb una miqueta de contrast amb una prova oral, uh-huh, ens pot ajudar i el primer beneficiat és l'alumne o l'alumna a saber amb més certesa quin és el nivell que els tocaria fer.
0: Ahir parlava amb Sílvia, amb un professor de secundària d'aquí al Prat, el Cristian Oliver, que ens comentava la irrupció de la intel·ligència artificial, com està canviant les dinàmiques a l'aula. Suposo que en aquest cas també per vosaltres, no? És una de les coses que està canviant i que està fent que l'oralitat torni a ser una de les eines que tindreu per avaluar realment quin nivell té l'alumne.
1: Sí, sí, decididament.
0: Ho esteu notant, no?
1: No, això no, no podem perdre mai de vista. Els tràmits online, aquesta vida online que portem des de fa uns anys, sí, pot estar bé per algunes coses, però n'hi ha d'altres. O sigui, no podem perdre mai ni la presència ni el factor humà.
0: Clar. El que no té cap sentit és fer trampes pel test de nivell, perquè al final tu has de cursar i treballar i aprendre segons el nivell que tinguis.
1: Però malauradament cada any és pitjor el tema,
0: Sí, eh?
1: Perquè sí, és tan fàcil utilitzar la IA per...
0: Clar.
1: I clar, acabes fent trampes al solitari.
0: Sí, perquè clar, després, Sílvia, és un problema, no? Perquè no pots seguir el curs.
1: A nosaltres no ens fan la trampa, nosaltres hem de fer la feina igualment. Uh-huh. Però clar, no està en un nivell que toca, perquè és principalment un problema és per l'alumnat.
0: Clar.
1: I clar, això pues, genera també pues, que estiguis descontent, que vegis que és massa difícil per tu, o que és massa fàcil, pot passar les dues coses.
0: Sí, sí, no hi ha cosa més frustrant, no? que saber que has perdut i que no et trobaràs en tot el curs en el nivell que estàs, no? I per tant, per això és el sentit de les proves de nivell i per tant l'hem d'intentar fer, jo diria que sense haver-ne de preparar gaire, no? Sense haver de fer-ho específicament.
1: Rigor, no, perquè són una fotografia del teu nivell.
0: Clar,
1: el dia
0: actual.
1: X del mes de setembre. Uh-huh. Llavors s'han de fer sense ajut de ningú, ni una persona, ni una màquina, ni res, perquè si no és un problema, és una contradicció, no? I al final acaba sortint les persones que no estan on han d'estar, bueno, o no aproven o acaben abandonant, i no volem això tampoc, ningú vol, ni l'alumnat que ha pagat, ni nosaltres com a professionals.
0: Clar. Doncs és un tema que ens estem trobant, en tots els àmbits. Acabem de parlar també amb Mossos, també estan treballant per intentar que la intel·ligència artificial no suplanti la identitat i, per tant, és un gran meló que tenim com a societat.
1: Sí.
0: Sílvia, traient a aquesta banda, intentem fer el test de nivell on ens correspongui i poder entrar a l'Escola Oficial d'Idiomes. On podem consultar tota aquesta informació? On podem també fer aquesta part de la matrícula? Què necessitem?
1: Doncs mira, només cal que visiteu el nostre web. Tenim una... Ara mateix hi ha la notícia de la matrícula d'antics alumnes, però la canviarem i posarem allò destacada la preinscripció i la matrícula de setembre, i allà trobareu un pas a pas de com fer la preinscripció, la notícia també sobre l'explicació sobre aquesta prova oral que farem i els horaris de cara al curs vinent. És el més important. Hi ha moltes bonificacions, també hi ha un enllaç els descomptes i bonificacions, n'hi ha de tot tipus, a banda de tota la vida, no? Per família nombrosa, la categoria especial, general, monoparental, disminucions, el que sigui. També hi ha molts descomptes molt interessants per estudiar un segon idioma, que a l'EDOI, i també per l'alumnat jove que estudia l'ESO i el batxillerat i ve aquí a estudiar també un segon idioma.
0: Perfecte, per tant, els preus són públics, són uns preus sí. Molt ajustats.
1: Hi ha preus públics i taxes, ho explico perquè, clar, l'alumnat que segons quin nivell vulguis estudiar, uh-huh. El preu no és el mateix, però tenim dos tipus de preus, que s'anomenen preus públics i taxes, i també les bonificacions són diferents, i perquè ho tinguin en compte. S'està treballant per unificar-ho i que tot sigui clar. Una cosa o l'altra. Però no depèn de nosaltres ni fins i tot dels nostres superiors més immediats. És una cosa que va lligada a la llei de pressupostos.
0: Per tant, però bueno, per tenir-ho en compte, no? Van des dels 275 euros fins als 300 euros, això sense cap descompte, i a partir d'aquí es poden aplicar descomptes, i també és diferent si fem segona i tercera matrícula, que això vol dir que necessitem repetir, no?
1: Sí, hi ha un índex de repetició. Clar, si fa segona o tercera matrícula varia, però clar, es pot disparar, per exemple, si un curs anual són els 275 més 30, que també són preu públic, en concepte de material, que no vol dir el llibre de text, sinó és, per exemple, les activitats culturals que realitzen al centre, el préstec de llibres, un munt de coses, no?, que es fan al llarg de l'any, es cobririen amb aquests 30 euros. Llavors, si és un preu si és taxa acaba costant en comptes de 300, 327 euros. Uh-huh. Són com uns 20 i pico d'euros més. I tot això, espera que m'han anat de tema, ara m'he perdut, ajuda'm a trobar-me, Isa.
0: No, deies que després té un increment per si repetim curs, perquè sí, sí, ja, pel que sigui no hem pogut seguir el curs ordinari, té un increment.
1: Són 425, em sembla, la primera, i la segona sobre uns 450, sí.
0: Perfecte. Hem de tenir en compte qui hagi anat a altres tipus d'escoles a aprendre idiomes, no?, que la comparativa, doncs, realment és molt econòmica. Anem una mica a explicar com és el funcionament de l'ensenyament d'idiomes al 2026, Sílvia. Què és el que l'alumnat es troba durant el curs?
1: Doncs mira, l'alumnat es troba amb unes classes equilibrades, amb un enfocament comunicatiu que sempre està com subjacent a la resta de coses que es, d'activitats que es fan. Tu pots fer, per exemple, pots plantejar una activitat de comprensió lectora des d'un punt de vista comunicatiu, és a dir, que els alumnes, doncs, en comptes de posar-se a escriure les respostes o quan van treballant en parelles o en grups, doncs que ho facin oralment, no? Et poso ara un exemple d'una manera de treballar la comprensió escrita d'aquesta manera, o que amb un text, doncs, un alumne es llegeix la primera meitat, l'altra la segona, i han com d'explicar-se, no? I acabar tenint una idea global del text. És la idea que tenim, que passa que, clar, la gestió a l'aula també és un... bueno, cada cop, no diria complexa, però nosaltres tenim una gran riquesa, que és aquesta gran varietat de diferents edats que pots trobar en un aula d'escola oficial d'idiomes.
0: Clar.
1: Tenim alumnes que, segons com, per estudiar francès i alemany no tenen encara els 16 anys, poden tenir entre 14 i 16, i a la millor tenen un company que en té 70 i pico, o fins i tot de 80 n'hem tingut. Això és una gran riquesa, però és un repte a l'hora de la gestió de l'aula. Has de mirar que tothom estigui content.
0: Clar.
1: I a vegades no és fàcil. Uh-huh. Llavors ens trobarem, doncs, això, dues sessions a la setmana, o dilluns o dimecres, o dimarts o dijous, de 2 hores i 15 minuts, en què intentem que sigui el més amè possible. Hi ha feina després de casa, però intentem que l'essencial, doncs, surti des de l'aula, que passa que, clar, això és com tot, no? L'hàbit que fa el monjo, totes aquestes dites populars, un idioma...
0: S'ha de treballar.
1: Bueno, bàsicament com qui vol fer un esport, clar, jo puc jugar a bàsquet, però i a part dels entrenaments, doncs després no ho faig, me'n vaig pel meu compte, amb unes cistelles a la plaça o el que sigui,
0: sí, sí.
1: Doncs a la millor no arribo tan lluny com el que com qui va cada dia les cistelles a jugar, no sé, et poso un exemple ara amb l'esport.
0: Clar, o amb un instrument música, no o el creiem, que sigui, al final li hem de dedicar hores.
1: Musicals o esportius és el més semblant a l'ensenyament d'idioma. Després hi ha gent que té un do natural i potser no necessita dedicar-li tantes hores. Però, home, a part de venir aquí a l'escola, però intentem cobrir com el bàsic del bàsic aquí a l'aula i treballar, doncs, les com a mínim 4 habilitats diferents que tenim al llarg de les sessions, que no sigui només parlar o no només escriure o no només que hi hagi una miqueta d'aquests 4 ingredients.
0: Uh-huh. Sílvia, deies que teniu una mica de totes les edats, no sé si també amb diferents objectius, no? Teniu gent que ho fa per feina, d'altra que ho fa per gaudi, que potser s'ha jubilat, com són els interessos de l'alumnat?
1: Doncs molt diversos. Separaria, de fet, cada cop tenim com més blocs, no? De gent de diferents interessos. Per exemple, podríem parlar de l'alumnat, jo els anomeno superjoves, no? Que serien aquests de 14, 16, doncs, del que volen fer un idioma diferent al que fan a l'ESO, per exemple. Els del batxillerat sol ser més aviat un perfil d'alumnat que a la millor, doncs, aniria a una acadèmia, doncs, però que les seves famílies, doncs, han confiat, doncs, que vinguin a la EOI, doncs, perquè han sentit a parlar de nosaltres. Parlo aquí a la nostra i qualsevol altra EOI de Catalunya. Després, l'alumnat de més de 18, doncs, serien majoritàriament els universitaris, doncs, que ja estan resolent el tema del requeriment aquest, que ara està en stand-by, però que s'ha de tenir per acabar una carrera, que tenien un nivell B2, no?
0: Sí.
1: Després, gent que està treballant i o bé els hi demanen o volen projectar-se professionalment i, doncs, tenir uns certificats d'idiomes els pot ajudar. I bé, ja quan arribem a partir dels 50, doncs molta gent que fa idiomes doncs perquè sap que les raons poden ser molt diverses, per socialitzar, doncs per fer una activitat, doncs que per mantenir el cervell com actiu, no? Uh-huh. Ja parlem més a gent que alumnat, població jubilada, i tots els interessos tenen cabuda, que passa que clar, ja mira quants interessos t'he esmentat a l'estona que porto parlant, clar. I els hem d'intentar tenir en compte, a vegades doncs tant en surts millor que d'altres, però bé, l'esperit és d'intentar encabir a tothom aquí,
0: clar que sí.
1: I que tothom trobi una manera de, més bueno, treballi en grup també, si interessa que hi hagi, intentem que hi hagi diferents tipus d'edats barrejades, potser amb una part de la classe doncs cadascú es posi on vulgui, després treballar en grup, en parella, juga un paper molt important també, perquè creiem que aquesta intergeneracionalitat

0: Sí, i a la EOI segur que trobeu tant el vostre horari com doncs, el vostre nivell. Recordem que podeu trobar tota aquesta informació que hem explicat amb la Sílvia si doncs, poseu al cercador EOI del Prat perquè sí. Vulgueu doncs, cursar aquests idiomes aquí i doncs, trobareu tots els enllaços també per fer aquesta prescripció online que serà des del 31 d'agost fins al 7 de setembre. Sílvia, com sempre, un plaer, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Isa, i molt bon estiu.
0: Igualment, una abraçada.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu. Adéu.

que no ho hem dit, però la EOI es troba al carrer Logaité, al número 140, a la cantonada amb Pare Andreu de Palma i al costat de l'Institut Illa dels Banyols, i també té el seu telèfon, el 933 70 96 97, per si teniu algun dubte relacionat doncs, amb aquesta preinscripció. Ens aturem un moment, arriben els serveis informatius d'aquesta casa i tornem després amb aquesta iniciativa per poder viatjar sense maletes, un Packers Travel. Fins ara!

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01. Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
2: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Plat Radio.
1: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
2: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
3: Son 2:15.
4: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
3: Bon dia, els parla Ivan Conde. La temperatura al Prat ha arribat ahir als 39,5 graus, segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Prat. Són xifres, això sí, que es troben pendents del control de qualitat i la seva confirmació definitiva. La temperatura mitjana durant tot el dia ha estat de 29 graus, convertint-se en el dia més calorós del que portem d'any, superant els 28 llargs del passat mes de juny, del dia 28 en concret. A l'aeroport s'han arribat als 37,5 graus, esdevenint la temperatura més alta dels registres que hi ha fins al moment en aquesta estació meteorològica de l'aeroport. Per avui està decretada alerta groga al Baix Llobregat. Durant la tarda baixa, per tant, el nivell d'alerta de vermella a groga, però es manté la recomanació de ser extremadament prudents a l'hora de realitzar activitats a l'exterior. Cada treballador o treballadora del Mas Blau podrà registrar dues matrícules en una aplicació que els donarà dret a estacionar en la zona nova taronja, en la nova zona taronja. Ho ha confirmat el tinent d'alcaldia de mobilitat, Juan Pedro Pérez Castro. Un cotxe amb lector de matrícules s'encarregarà de circular pel Mas Blau, comprovant que els vehicles estacionats estan autoritzats a fer-ho. El tinent d'alcaldia també ha afegit que, tot i que s'ha facilitat l'aparcament en vehicle privat al Mas Blau, l'aposta municipal continua sent la promoció del transport públic.
5: El públic Mas Blau arriba al metro, el públic Mas Blau té carril bici i aparcament de bicicletes per això, que les línies d'autobús que venen de Viladecans, de Gavà, de Sant Boi, passen pel Mas Blau. Per tant, jo crec que ja és un polígon que té moltes alternatives més enllà del transport privat.
3: La zona taronja al polígon Mas Blau entrarà en vigor entre setembre i octubre en funció de si hi ha esmenes o recursos de la mesura. Mentrestant, la plantilla de les companyies d'aquest parc de negocis hauran de comunicar a la seva empresa les matrícules que volen que constin al sistema d'aparcament. Caldrà també que es descarreguin l'app específica que se'ls indicarà per part de l'Ajuntament.
4: Esports.
3: El futbolista pratenc Raúl Martínez ha anunciat el seu fitxatge pel Mirandés, equip que la propera temporada jugarà a Primera Federació. El migcampista potablà va arribar procedent del Girona B, equip que ha defensat durant dues temporades aquesta darrera Segona Federació, sent sempre una peça important. D'altra banda, l'Associació Esportiva Prat ha anunciat dues incorporacions, la del lateral dret Javi López, procedent de l'Europa B, i la d'Àlex Otero, que arriba del Martinenc. Això és tot per al moment. Més informació al butlletí d'aquí a una hora.
6: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
7: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
8: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
9: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
15: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
14: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
9: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 10 del matí. Anem amb més temes. Ja sabeu que sempre ens agrada seguir de prop les noves iniciatives que es generen aquí al Prat. I és el cas d'Unpackers Travel, que és doncs, un projecte que va ser el guanyador en matèria d'economia social i cooperativa als Premis d'Emprenedoria Marta Mayordomo, i que de fet li anàvem seguint la pista des de feia uns dies perquè també s'estava movent molt a les xarxes socials. Hem convidat el seu fundador, és l'Indy Bilbatlla. Què tal? Benvingut, com va?
1: Molt bé, molt bé, molt encantat d'estar aquí i gràcies per l'oportunitat.
0: Es cridava molt l'atenció aquest projecte que està relacionat amb viatjar i amb el sobrecost que tenim ara mateix a l'hora de portar la nostra roba de viatge, no? Amb tota aquesta problemàtica, quina és la proposta d'Unpackers? Perquè és bastant disruptiva i sorprenent.
1: Sí, jo et diria que hi ha diverses explicacions. De fet, a vegades dic que és Unpackers, no? I hi ha com diferents explicacions. A mi la que potser més m'agrada és recuperar el teu temps i la teva llibertat, no? Al final estem treballant durant molt de temps, no?, per tindre aquestes vacances meravelloses, i arriben les vacances i comences a perdre temps fent la maleta, no pots anar a disfrutar el teu destí perquè estàs pendent de vaig a deixar la maleta al meu hotel. Acabes perdent com molt de temps, no?, que és potser el més valiós que tenim, amb la logística de la maleta. Llavors, també és un tema mediambiental, no?, de dir, de consciència, de dir per què hem d'estar sempre consumint roba o fent consum excessiu. I una mica amb tot això va ser com dir, escolta, per què no li donem més vida útil a la roba? Per què no fem una mica menys de transportar coses, no? El sentiment de pertinença? I per què no ens lliurem del conyazo de fer una maleta quan arribes i o sigui, quan vas a sortir, quan arribes a casa, no? Que sí. Dius, a sobre de que arribes cansat, arriba amb la teva maleta. Doncs pues amb tot això vam dir, serà possible viatjar sense maletes? I ho vam començar a treballar. I ha sigut com un camí com molt divertit. Hem passat per diferents programes i ho hem anat construint. I ara estem aquí a punt del test final i arrencar-ho.
0: Has passat per diferents processos, entre altres la incubadora, l'acceleradora de projectes NIU, d'UICU. Com coneixies aquesta iniciativa i una mica com ha estat el teu procés allà?
1: Pues mira, va ser curiós també perquè portàvem temps amb la Sílvia, la meva parella, que estàvem apuntant coses d'idees loques que desenvolupar, perquè jo sempre he sigut una mica cool inquiet. També tinc una patent que estic fent amb Sau, bueno, una altra història.
0: Molt
1: vale?
0: Bé, ja et portarem
1: sí,
0: també.
1: Sí, vale, sí, quan surti, sí. Llavors estàvem allí i amb la roba em rondava el cap, no? Perquè jo treballo amb una consultora ambiental, havíem fet un estudi i ho estàvem allí treballant. I de repente van veure com un cartell, no? Jo també potser em vaig cansar de vivir en el món de les idees, no? També era un repte
0: clar,
1: personal i dir...
0: Clar.
1: Escolta, va, tira endavant, i fins on arribem, perquè jo crec que el divertit és el procés. Jo sempre ho dic, que si avui hagués de tancar en Packers, m'és igual. He pres un munt, he conegut un munt de gent, m'ho he passat superbé, ha sigut com una experiència molt bonica, i la màgia aquesta de que una persona et porta amb una altra, clar, no té preu. A partir d'aquí sortirà bé, no en tinc cap dubte. Però és com molt bonic tot aquest procés. Llavors va ser un cartell a la porta de casa, meravellós, que diu, de la idea a un projecte.
0: Sí.
1: I vaig dir, pues, aplico. I sí, vaig aplicar, me vaig currar una mica el que vaig poder la proposta i ens van agafar i a partir d'aquí vam ser el projecte guanyador. La proposta va arribar a una incubadora regenerativa que fa Mascaró, que es diu Rizoma la incubadora, va entrar com a soci fent-nos la web, tot, o sigui que ha sigut com van començar a buscar entitats amb les que col·laborar, han transformat de treball, Moderre, Rubricatus d'aquí del Prat, Jeroni de Moragas, que està de Rodrigo, que està de Rubricatus,
0: sí.
1: Ha sigut com tot una mica d'una persona a l'altra.
0: Has anat saltant, no?
1: Sí, i al cap d'un any mires enrere i dius, jo, sí que han fet coses.
0: Sí,
1: i aquí estem, de moment, diguéssim, aquest és el punt, ara estem buscant partners hotelers que ens ajudin a fer el pilot, no?, a captar aquest client, que els oferim una proposta de valor. Han captat ja una cadena de hostels, que és la Trup, i estem explorant, vull dir, els primers una mica vertents de veure on podem aterrar.
0: Aquest ha estat el procés fins ara. Ara aquesta idea, aquest servei nou, s'està desenvolupant. Com ho podem concretar? Perquè tothom entengui quina és la proposta per viatjar sense aquestes maletes.
1: Correcte. Jo crec que és molt senzill explicant-ho pas a pas, no? Què he de fer jo
0: exacte
1: per viatjar sense maleta?
0: Sí.
1: Vale. Primer tot, entres a la web d'Unpackers, la nova, vale? La que tenim ara és simplement explicar el projecte i ara, a partir del dia 15, ja ens entreguen la nova web on ja estarà operatiu el procés de compra i tot això. Vale, llavors, entres, selecciones el teu pack en base a el que seria el teu estil i la teva talla. Vale? Reserves, A partir d'aquí hi haurà un opcional que és vull escollir que el jersei sigui blau o vermell, vale? De moment estarà amb estils, perquè també és un tema de diguéssim, de desenvolupament, i com que estem en pilot, preferim veure què és el que la gent valora i el que no. I com que el nostre objectiu és generar llocs de treball, si tu vols que algú et faci una foto, te l'enviï i t'escolleixi una altra roba, ho farem sense cap problema, que és una de les propostes de com fer-ho. Llavors, una vegada seleccionat la roba, te l'enviem directament al teu hotel o a un locker si el teu hotel no accepta recepció al paquet. Vale? Això és el que tu, diguéssim, com a usuari has de tindre clar, que el teu hotel t'agafa el paquet de roba. Te l'entreguem, la idea és que estigui un dia abans que tu agafis el vol, perquè estiguis tranquil, vale? Les maletes se perden, la idea és que un paquet no es perdi. Llavors, una vegada tens la roba, la disfrutes, si et vols quedar alguna cosa, ho pots fer, perquè la idea és que puguis tornar, no? Per viatjar més lleuger, que puguis viatjar només amb una prenda de roba i al tornar et puguis quedar una de les nostres. Què permet això? Que també la roba que agafem, que és de formació i treball i moda re, pues tingui més sortida, vale? I ja està. Quan arribes a casa, tranquil·lament, te'n vas al sofà, te veus una pel·lícula, descanses, comentes la jugada i t'oblides de rentadores els pròxims 3 dies, quan has arribat.
0: Com fareu el tema de les talles, tenint en compte que ara saber quina talla tenim és una bogeria, perquè fins i tot a la mateixa marca, mateix model, colors diferents, tenim una talla diferent.
1: Totalment, jo és el que dic, ara estem en fase d'aprenentatge i l'important és aprendre, i ja t'he dit que ens encanta aprendre. I vam fer la primera comanda de roba i dic, vinga, va, anem a veure com organitzem les talles i com garantitzem que la gent li entri tot. I comences a dir, vale, categoritzem per la talla d'etiqueta. I amb una cinta mètrica, no? Jo que no sóc gaire de moda, vaig estudiar una mica patronatge bàsic per a gent que no tenia idea, i vam començar a mirar que les mesures que importaven, no? El que és la cintura, etc. Llavors crec que el que hem de fer és una taula de talles nostres. Igual que hi ha moltes marques que tenen la seva taula de talles, dintre uns estàndards més o menys lògics, pues, definir quina és la taula de talles nostra. Llavors, l'únic que sí que et demanem és que si vols estar segur, que de fet ho recordarem amb el procés de compra, recordarem que has de medir-te, vale? Que les nostres peces, pues, que has agafat la XL per dia, com a XX, no? I que tu puguis fer aquesta comprovació. Perdó, aquí un punt, que sí que a Barcelona estarà l'opció de que si algo no et va bé o algo, amb les botigues de moda re, ja han dit que potser estarà l'opció, ho estem treballant, falta acabar de definir-ho, que estarà l'opció de que puguis anar a canviar una peça de roba.
0: Perfecte. Roba interior.
1: Sí.
0: Què passa amb això? Perquè
1: el gran dilema.
0: Sí.
1: A veure, aquí la idea és que per un tema d'higiene, vale? També perquè jo crec que a nivell de volum tampoc és un gran problema, i tu podries anar a treballar, no? Amb una motxileta llesta per sortir directament a agafar un avió i dintre ficar-li la teva roba interior d'una escapadeta o inclús d'una setmana. No és un problema. Llavors considerem que aquesta part cadascú la gestiona com millor vulgui. També sí que és veritat que ara hem entrat al clúster de la moda de Catalunya, i potser una de les opcions és fer una col·laboració amb alguna marca de roba interior, però bueno, això està per treballar, de que et puguem oferir nosaltres també, pues, dintre del pack, pues, un pack de roba interior. Però clar, seria nova, no és el concepte de reutilització que busquem, però bueno, també hem de donar servei a la gent perquè utilitzi aquest servei i se reutilitzi molta roba. Llavors ho estem valorant una mica també, i és el que aprendrem al pilot. O sigui, la idea del pilot és veure el que la gent valora i el que no.
0: Com serà aquest pilot? Per on comenceu?
1: Pues mira, vam començar ja fa uns dies enviant-nos un pack de roba a la Sílvia i jo, la meva parella, amb un càmping.
0: Ah, molt bé.
1: Un dia, a veure què passa.
0: Vau tastar ja la primera vegada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, va tindre sus pros i sus contras, vale? Luces i sombres com tot, però la idea és de començar a poc a poc. Vale? Llavors, ara el que farem és un test de punta a punta, buscar 10 persones que facin el procés de punta a punta. Vale? Què vol dir això? Que entrin a la web, vale? Hi haurà apartats que els primers dies no estaran visibles, però amb aquesta gent, pues, li obrirem, podrà fer tot el procés i aprendrem una mica el que és, el que valoren i el que no, i garantitzarem l'operativa, perquè si algo tenim clar és que no podem fallar, vale? I preferim sortir més tard, vendre menys, però sobretot no fallar i fer un procés que sigui sòlid, vale? Al final col·laborem 3 entitats més nosaltres i s'ha de lligar tot bé. Llavors, la idea que és, ara durant l'estiu fer el test de 10 testers, i de cara al setembre comencem el pilot amb la cadena de hostels, vale? Què vol dir això? Que seran unitats controlades, vale? Que parem el màxim de serveis que podem fer i l'anirem ampliant a poc a poc. La capacitat que podem arribar de moment, tranquil·lament són més de 100 packs a la setmana, vale? Però no ho farem. Preferim començar a poc a poc i començar a explorar les vies, vale? Llavors, el pilot del setembre a través de la gent que ve amb aquest hostel, i després ja obrir-ho a qualsevol que vulgui fer. Començarem primer per Barcelona i després el segon pas, que és que com que el transport, diguéssim, pot ser una variable que es pot agrupar també per un tema de costos, vull dir, si aneu tres persones no és just que jo es cobri el transport a les tres persones dintre del preu del PAC. Llavors, què faig? El transport del trac a banda, que em permet això també centralitzar la creació de llocs de treball aquí a Barcelona fins a que aquestes entitats no vulguin més feina o s'hagi d'obrir un nou hub. Vale? Llavors obrirem de moment a Espanya i al sud de França per un tema també de coherència de no enviar maletes fins a l'altre punt del món. La idea després que és, si això funciona i tot va bé, pues buscar una altra entitat social en altres zones, per exemple pues al nord de França, que doni servei amb un radi d'acció que estem definint una mica per coherència també d'emissions i de preu logístic també.
0: Clar. A quin preu tindrà aproximadament sí. aquest servei?
1: Sí, mira, l'estudi de mercat, el que vam estar veient no és que hi havia un rang de preus en el qual la gent ho valorava molt bé. Dintre de lo que és un pack de cap de setmana, no? O una setmana, ens estem movent entre els 53 més transport, els 70 euros, al final és el que diem, que és una mica el que ens sorprèn també. Són més barats que una maleta d'anada i tornada amb la majoria de vols, ¿vale? Que és tant portant-lo en cabina com facturant. Llavors és una altra variable, no? El tema de preu, que és un argument de venda que també està aquí.
0: Mm-hmm. Per què vas decidir fer-ho amb una entitat social, fer-ho amb roba de segona mà i no fer-ho amb un altre format que podria sí. doncs, haver-ho fet amb qualsevol altra botiga o amb un altre tipus de concepte?
1: És un tema de consciència i del per què neix això. Vale? Hem treballat molt la marca, vale? Amb aquest soci que et deia, hem fet com un procés molt de treballar la marca, vull dir, no és allò de... M'he ficat la idea, de fet, el projecte va començar sent vestidor global, molt senzill, molt fàcil, molt fàcil d'entendre. I és un tema de que, bueno, som pares de la Mariona, no? I jo no paro a plantejar-me que quin molt li deixem a les noves generacions, en aquest cas, egoístament a la meva filla, no? I dius, què puc fer jo? Jo tinc la meva feina, estic bé, no tinc grans pretensions de res, vull dir, no necessito res més, estic molt content, però sóc inquiet, m'agrada fer coses. I una d'aquestes era, pues, joia, que fem aquesta opció, la puc construir de dues maneres, no? Faig una gran inversió en capto capital, que es pot fer, o sigui, no és impossible, o sigui, el tema dels calés, si es busquen, s'acaben trobant. I dius, me monto la gran empresa, ho controlo tot i tot superperfecte, però dius, buit, a mi treballar amb coses que no m'aporten més enllà i no em fan ficar la pell de gallina, pues no m'agrada. I vaig pensar, pues no m'intentaré amb entitats socials, per què no? Uh-huh. Té la seva dificultat, que
0: sí,
1: és buscar-les, trobar-les, que engrescar-les, que tenen les seves capacitats, tenen els recursos que tenen, però, jo, el veure que estàs ajudant amb una entitat social que fa la feina que fa Rubricatus, que me traga el barret amb Geroni i Moraga, les tres coses de mateix, en formació i treball, que vas allí i dius, jo, estan donant treball a 200 persones, que no es treball més la possibilitat de fer un futur, un currículum i tirar endavant. Doncs pues dius, hola, que guai. I és per un tema de que quan vaig a dormir, que guai. Sí, egoístament, té aquest punt de dir, que bonic.
0: Aquí al Prat tenim la sensació de que hi ha un comú ecosistema que fomenta el tema de l'economia social, del cooperativisme, de totes aquestes iniciatives, no, que estan molt consolidades. No sé com t'ho has trobat tu, també, doncs això, tocant porta per primera vegada i presentant la teva idea. Si realment t'has trobat com aquesta xarxa.
1: Sí, de fet, o sigui, el Prat, en general, jo que soc forani entre cometes, ara ja diem que soc lleidatà de Potablava, no? És una ciutat molt viva, i molt viva en tots els aspectes. I, de fet, el tema del cooperativisme, com que està molt actiu, vale? També et diré que amb el cooperativisme m'he trobat com luces i sombres,
0: clar,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Perquè jo plantejo la forma jurídica, no? I dius, no, si no ets cooperativa no eres guai, no puedes generar impacte. Escolta, per què no? Saps? Vull dir, jo vull generar impacte, m'és igual a la forma jurídica. I aquí sí que he sigut com anar a buscar les entitats, pues, tothom molt obert, amb ganes de fer coses, molt actius, no sé, dius, te pots trobar, no? Gent que diu, ah, pues jo sóc tal, busco subvencions i no molestis gaire, que trobes? Que te'n trobes algun, com a tots, com a tot el tipus d'empreses i com a tot el tipus d'associacions, però en general aquí al Prat he dit, unes ganes de menjar-se el món, de dir, fer coses, anem a fer i anem a lluitar i anem de cul, però va, fiquem una reunió amb Calçador, que es diu, no? I anem a buscar a fer coses, que ha sigut com molt sorprenent. També m'ha passat el que et deia amb Saó, no?
0: Clar.
1: Que es vaig conèixer en una fira de cooperativisme i em van dir, ah, pues mira, aquests fan alguna cosa de construcció. Dic, ah, pues jo tinc... I un any després tenim un acord, una cosa per construir també, no? I molt bonic, no sé...
0: Has anat entrant en la roda, no? D'una manera molt orgànica, per final. Et vas trobar un cartell a partir d'aquí, no? S'ha començat a... I clar, és veritat que aquí en parlem bastant, no? Amb aquestes iniciatives, d'aquests projectes, però també està bé saber com és l'experiència des de fora. També has rebut aquest reconeixement, com dèiem, dels premis Prat Emprèn, Marta Mayordomo, que suposo que és una empenta, no? És doncs una quantia econòmica potser modesta, però que sí que serveix en aquestes...
1: Molt bé, sí, ara cada euro compte. O sigui, jo ara ja sóc català de per se, ara quan estàs als començaments i encara no factures, estàs allí mirant l'euro de, en sèrio m'he de gastar un euro amb això? Doncs pues, ho mires molt i 3.000 euros donen per moltes coses. Clar. Textos legals, no sé, algo de màrqueting, 50.000 coses, no? Softwares que necessites o arrencar-se més una acció. Llavors, al final també és un tema de que et dona visibilitat. Vull dir, jo avui estic aquí també, clar, entenc que una miqueteta sí que vas descobrir gràcies a la teva perruquera fantàstica.
0: Home, clar, la meva perruquera de confiança que va compartir.
1: Però jo crec que també et dona aquesta visibilitat, també et dona... Al començament no tens credibilitat, te l'has de guanyar, no? I al final el que et donin un premi, pues, bueno, pues ja és algo, no?
0: Vull dir, és aquest reconeixement.
1: Sí, no? sí, que s'agraeix i s'agraeix que el Prat faci aquestes iniciatives d'ajudar la gent que comença. I jo aquí, amb aquest aspecte, m'he sentit com molt recolzat, tant per lo que és el projecte de Niu d'Eres com per lo que és el Centre de Promoció Econòmica. Vull dir, molt bé, molt content, no tinc res a dir.
0: Tindreu algun lloc físic aquí al Prat amb Packers o de moment no?
1: De moment no està previst. De moment és el que dic, no, o sigui, el sentiment de pertinença no va a nosaltres, o sigui, que creixin les entitats socials. Jo no tinc per què tindre un lloc, al revés. Vull tindre llibertat de poder obrir qualsevol delegació en menys d'un mes, que és el que tardes a fer un acord i arrencar.
0: Com podem seguir aquest projecte? Com podem també sumar-nos si volem ser dels primers que tastegin en Packers?
1: Doncs pues mira, jo dic una cosa. És un projecte que neix de la col·laboració, en el qual qualsevol que cregui que pot aportar, que ens escrigui, que ens contacti a través de les xarxes socials o que s'entri a la web i faci el formulari de contacte, perquè benvingut sigui tothom. I de fet s'hi va sumant gent així sorpresa que aniríem obrint en un futur, no? Que dius, llavors per poder-ho fer, pues apunteu-vos a la llista d'espera, que en breu s'obrirà ja una nova llista d'espera ja més concreta, amb més novetats i tot més construït, i a partir d'aquí pues seguir-ho per xarxes, lògicament, donar-li un me gusta, perquè això de les xarxes és com un món que quan eres com un nombre orquestra que ho fas tot, des de les publicacions a tot, és un món per descobrir. Sí. Dius que, et fas un munt d'estona per fer un vídeo, no? I dius, ala.
0: És una feina.
1: Costa que tingui recorregut, sí, però bueno.
0: Al final és un aparador molt important, no?
1: Però sí, és un repte i també s'aprèn. Avui no...
0: Doncs unpackers.travel, que podeu consultar aquesta pàgina web i veure que al final és una iniciativa que intenta millorar l'experiència a l'hora de viatjar, que déu-n'hi-do tot el que hi ha, en molts aspectes, des de que surts de casa teva fins que arribes un altre cop després de les vacances, amb tot l'estrès que suposa entrar en un aeroport, tot el tracte que hi ha per part de tots els esglaons, no? Per agafar un vol i tornar a casa, i la maleta doncs és un d'ells, no? És molt farragós, al final s'ha convertit en molt car també, i hi ha en paquets que intenta millorar aquesta situació. Et seguirem de prop, Indivil, veure com acaba funcionant aquesta iniciativa, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer Aprestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aigua Múrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 53 60
10: 93 478 5360.
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
12: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
11: Qui omplirà la galeria de mil moments.
12: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
11: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
12: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
11: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
13: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
14: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: A la Diada de Sant Jordi vam parlar de l'efecte dels plataners, que van provocar una pluja groga durant tota la jornada que va afectar tothom, però que van patir especialment les persones al·lèrgiques. Quina és ara la situació i què podem fer per passar aquests mesos de la millor manera possible? En parlem amb la doctora Sheila Sainz, que també ens va acompanyar aquesta primavera per parlar-ne, i ara volem actualitzar aquesta situació. Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Jo el primer que li volia preguntar és què és exactament una al·lèrgia, com la definim?
1: Doncs mira, abans de definir l'al·lèrgia, si et sembla, podem parlar de que les al·lèrgies respiratòries són una de les patologies més freqüents que tenim a les consultes d'atenció primària, sobretot de cara a la primavera i a l'estiu, tot i que també a l'hivern, que després d'això ja en parlarem, i que afecten una part molt important de la població, no? Tenen un impacte molt notable a la nostra qualitat de vida. Els nostres oients en seran testimonis. Doncs mira, les al·lèrgies què són? Són una resposta exagerada que fa el nostre sistema immunitari davant d'unes substàncies que habitualment són inofensives, com per exemple poden ser el pol·len, com per exemple poden ser les plantes, els epitelis dels arbres, d'animals, de fongs, els àcars de la pols, vale? I que no haurien de ser problemàtics, però és com si el nostre sistema immunitari es confongués, es confon i llavors fa una reacció exagerada aquests al·lèrgens que diem, i és com si el cos identifiqués aquest pol·len o aquest epiteli com una amenaça. Llavors què fa? Doncs activa els nostres mecanismes de defensa, i realment aquests mecanismes de defensa són els responsables de tots aquests símptomes al·lèrgics, no? També recordar-nos, molt important, en aquest moment a Catalunya hi ha aproximadament uns 2 milions de persones al·lèrgiques, i es preveu que aquesta xifra es multipliqui per 2 al 2050, vull dir, una mica per ser tots conscients d'aquest impacte, no?, que dèiem, de la qualitat de vida. Canvi climàtic, com tu deies abans, no? O sigui, ens ha afectat molt. Hem tingut un hivern molt suau, amb unes temperatures molt més altes del normal. I què fa això? Doncs això, el que ens ha provocat és una modificació del patró de pol·linització de moltes plantes, que ha afavorit que s'hagi avançat, ha sigut més precoç i més perllongat. Amb la qual cosa els símptomes han començat molt abans del que ens esperàvem i també estan tenint major intensitat, no? I podríem dir nosaltres que ara mateix és tot un repte de salut pública, i el que hem de fer és, com sempre, intentar prevenir, com després parlarem, no?, de la prevenció, la importància de la prevenció, i adaptar-nos a aquest canvi climàtic, no?, que mencionàvem. Doncs bé, ara sí, no?, potser entrem una mica més en el tema de l'estiu, perquè potser els nostres oients relacionen una mica més el tema de les al·lèrgies amb la primavera, però no, també hi ha símptomes a l'hivern i a l'estiu, que és l'època en la que estem ara, no?, degut a que hi ha pol·linitzacions que són una mica més freqüents a l'estiu, per tant encara podem estar notant els símptomes, no? També hi ha una diferència molt important, no?, i és que la calor augmenta. Hem passat un hivern suau, com deien, però també la calor augmenta. Què passa? Els símptomes poden canviar, com després també aprofundirem, no? A la primavera potser podem notar una mica més els esternuts, o la picor nasal i ocular, o el llagrimeig dels ulls, o una rinorrea, que és una mucositat com transparent, no? En canvi, a l'estiu, fixa't, com que augmenta la calor, la contaminació, fem molt més exercici a l'aire lliure, les tempestes, que després també en parlarem, doncs potser els símptomes més predominants no serien els que hem dit de la primavera, sinó una mica més potser la tos, la sensació d'opressió al pit, inclús un empitjorament de l'asma, no?
0: I aquestes al·lèrgies estacionals sempre estan vinculades a l'arbrat, a les plantes, o n'hi ha d'altres que tenen altres causes, com pot ser el sol, per exemple? Hi ha gent que diu, jo tinc al·lèrgia a la meva pròpia suor, quan faig esport, o quan fa calor i suo i se m'irrita la pell. Això pot ser, és possible, o les al·lèrgies estacionals estan molt vinculades precisament a les plantes?
1: Bueno, les al·lèrgies respiratòries estan molt vinculades a les plantes, el que diríem al pol·len, no? I també, doncs, als epitelis d'animals. Totes aquestes al·lèrgies a la suor, al·lèrgies a la calor, al sol, pròpiament dites, no serien al·lèrgies, sinó que moltes vegades, a vegades és una manera de que, no?, de que els pacients ens puguin entendre, però moltes vegades formen part d'altres patologies. D'al·lèrgies hi ha de molts tipus, no? Pues tothom ho sap, alimentàries, medicamentoses, respiratòries, però les al·lèrgies respiratòries normalment van molt associades a pol·lens, àcars i epitelis d'animals.
0: I com podem diferenciar una al·lèrgia de, per exemple, un refredat?
1: Bé, és difícil, o sigui, la resposta és molt difícil, no?, perquè moltes vegades els símptomes es poden confondre, no?, com tu deies. Mira, doncs, els símptomes més al·lèrgics que molts dels oients nostres coneixeran, són els estornuts repetits o en salves, que vol dir que són molts estornuts seguits, la congestió nasal, se'ns tapa el nas, el goteig nasal amb aquesta mucositat transparent i molt líquida, picor al nas, picor de paladar, que aquest sí que és un símptoma que moltes vegades quan existeix ens fa molt més pensar en al·lèrgies que en qualsevol altra patologia, picor d'ulls, picor de gola, ulls vermells, llagrimeig, una tos irritativa també pot haver, sensació d'opressió al pit, sibilàncies, nosaltres hi diem sibilàncies, aquests pitos, aquests xiulets que es poden escoltar moltes vegades dins del tòrax, no? Dificultat respiratòria, ofecs, cansament o un empitjorament del seu asma de base, no? Per tant, és veritat que a vegades costa diferenciar els símptomes, inclús a nosaltres mateixos, però el que hem de fer, tant el que seria un altre virus qualsevol o una al·lèrgia, és un tractament dels símptomes, amb la qual cosa a vegades, no? Normalment pensem en que si s'associen molts d'aquests símptomes, un dels quals és la picor del paladar, com parlàvem, doncs pot ser, no? Pot ser que et porti més a pensar l'al·lèrgia, no? Però és veritat que a vegades és difícil, no? La diferència entre una i l'altra.
0: Mm-hmm. Les al·lèrgies respiratòries, les que estan provocades específicament pel pol·len, per exemple, que estan molt vinculades, o en l'imaginari col·lectiu almenys, als famosos plataners, que estan pràcticament a totes les ciutats mediterrànies i, per tant, ens hi trobem gairebé cada dia. Són les úniques plantes que provoquen, o les que més provoquen al·lèrgies, o n'hi ha d'altres que potser no coneixem tant i que potser hauríem d'evitar?
1: Sí. La veritat és que aquesta és molt típica i molta gent és al·lèrgica quan et fan les proves de picotanies, no? Doncs molta gent surt al·lèrgica a aquesta, però és veritat que parlant concretament de Barcelona, no? Que és la nostra regió, doncs mira, les gramínies. Les gramínies, per exemple, són molt típiques. És veritat que són de la primavera, però també poden continuar afectant durant la resta de l'estiu, sobretot a l'inici. La parietària, com tu deies, no? Que aquest és el plataner, és una planta molt comuna que tenim aquí. La trobem als murs, la trobem als solars, les trobem a les zones urbanes mediterrànies, per tant, aquesta és una de les grans que ens afecta. No? L'olivera també, fixeu-vos, no? La seva pol·linització també es dona a finals de la primavera i principis d'estiu, amb la qual cosa és una, doncs, una mica més típica de l'estiu, no? Alguna mala herba, fixeu-vos també, les males herbes també poden pol·linitzar i durant els mesos càlids també les tenim aquí. Els fongs també són molt importants a l'estiu, per què? Perquè creixi la humitat i les tempestes d'estiu, que després també en parlarem, doncs afavoreixen molt la mobilització d'aquests fongs, no? Inclús algunes persones són molt més sensibles a les espores dels fongs que no pas al pol·len, i això també els provoca, no?, tenir aquests símptomes.
0: Mm-hmm. Comentaves ara precisament les tempestes. M'interessa parlar sobre la meteorologia, sobre també aquest canvi climàtic que també en fèiem esment al principi. Quina importància té precisament la meteorologia dels anys que són més càlids, els anys que plou més, amb l'aparició d'aquest tipus d'al·lèrgies?
1: Doncs bé, ja com hem fet abans la pinzellada, no? Una mica va tot relacionat amb la calor i amb la humitat, no? Per exemple, els dies de molta calor, sobretot per això és una petita diferència, com dèiem abans, entre la primavera i l'estiu. Els dies de molta calor, aquelles persones que tenen rinitis al·lèrgica o que tenen asma, poden notar que els símptomes es fan molt més intensos, no? Fins i tot quan els nivells ja volen en aquell moment, com després comentarem que poden, es pot controlar, jo puc saber quin nivell de pol·len hi ha, i pot haver un nivell de pol·len no excessivament alt, però en canvi jo tinc més símptomes i és afavorit per tota aquesta calor, no? Els nivells elevats de contaminació, super importants, sobretot per aquelles persones que visquin a prop de vies amb molt de trànsit, de contaminació, ens afecta moltíssim a l'hora de les al·lèrgies. Una altra cosa que potser no és massa coneguda pels nostres oients, l'ozó troposfèric. Doncs bé, què és l'ozó troposfèric? Mireu, és l'ozó que trobem a la capa més baixa de l'atmosfera, que es diu troposfera, no? I que en aquest cas és on vivim nosaltres, no? Doncs aquest ozó troposfèric que també ens afectaria acostuma a augmentar en dies assolellats i que tenen molta calor. Un altre cop el tema de la calor, no? Les temperatures altes i la radiació solar afavoreixen que es formi molt més ozó troposfèric, que ens irrita les vies respiratòries, és molt irritant i també pot potenciar els efectes d'aquests al·lèrgens, encara que no sigui, no?, un dia de que els al·lèrgens estiguin molt elevats a la atmosfera, no? Les tempestes. Tempestes d'estiu, com tu molt bé deies, no? Poden desencadenar un empitjorament sobtat dels símptomes en persones que ja siguin molt sensibles. Doncs per què? Mira, existeix un fenomen que es coneix com asma per tempesta. i és que durant les tempestes els grans de pol·len es poden fragmentar en partícules molt més petites, no? Són més grans i es fragmenten, i aquestes, què passa? Els temes petites poden penetrar molt més profundament a dins dels nostres pulmons. Per això, en persones que estiguin prèviament sensibilitzades podrien provocar crisis respiratòries, no? Després, l'estiu. L'estiu vol dir aire lliure, no? Sortim als parcs, sortim a les muntanyes, sortim a les zones urbanes, periurbanes. Llavors, què passa? Que passem més temps fora de casa, fem més esport a les zones rurals, viatgem, i això, doncs, augmenta molt l'exposició dels nostres al·lergens, vale? Després, una altra cosa que m'agradaria comentar, que segur que els nostres oients estan pensant, no? L'aire condicionat. Doncs bé, tenim calor, usem l'aire condicionat. L'aire condicionat de per si, lògicament, no ens pot provocar al·lèrgies, però hem de vigilar els filtres. En els filtres bruts, que hem de tenir la consciència d'anar netejant freqüentment, es pot acumular la pols, els àcars, la floridura, els fongs, no? I pot empitjorar tots els nostres símptomes respiratoris. A més, també, cuidado amb els contrastos entre les temperatures. Quan podem sortir d'un ambient que estigui més fred, perquè, per exemple, hi ha l'aire condicionat, a una calor de l'exterior, també aquesta sensació de congestió pot augmentar en algunes persones, no? Ens poden irritar més les vies respiratòries. Els àcars. Els àcars també hem de vigilar, perquè a les zones humides els àcars es poden mantenir molt més durant l'estiu. Per tant, en regions més seques i més caloroses, disminueixen, amb la qual una mateixa persona que pugui tenir aquesta sensibilitat als àcars, segons on viatgi o segons en quina zona d'Espanya, del món estigui, pot tenir més o menys símptomes també. I un detall interessant de Barcelona també, doncs, que m'agradaria comentar, és que això, molts pacients comenten que estan molt millor a prop del mar, no? Perquè la concentració d'alguns pol·lens sol ser menor que a les zones de l'interior. Vale? És veritat que no sempre passa i també depèn molt de si hi ha vent o no hi ha vent, però a prop del mar els símptomes ens poden millorar.
0: O sigui que els que vivim al Prat, al nucli urbà del Prat, estem una miqueta envoltats de tots els factors aquests que podien augmentar el risc de patir al·lergies també a l'estiu. Per tant, estem llestos, eh? Si no en patim, en podríem arribar a patir. Ens queden molt poc temps per parlar-ne, però no m'agradaria acabar sense parlar primer de per què hi ha persones que desenvolupen al·lèrgia i altres no, i si podem desenvolupar-ne a una cosa que abans no en teníem.
1: Doncs mira, clarament a les al·lèrgies s'ha estudiat que hi ha una predisposició genètica molt clara. Passa que també hi ha, doncs, factors ambientals, no? És veritat que aquelles persones que tenen, doncs, antecedents de la seva família de persones al·lèrgiques tenen molta més probabilitat de desenvolupar aquesta sensibilització dels al·lergens, perquè no es neix amb al·lèrgia. És quan passa aquesta sensibilització i aquesta exposició als nostres, a aquests organismes, és quan podem desenvolupar l'al·lèrgia, no? Els factors ambientals, com deien. I aquí m'agradaria també insistir molt en la hipòtesi de l'higiene, no? Aquestes societats modernes que tenim, i on hi ha una falta d'exposició a aquests microorganismes, sobretot durant la infància, perquè tenim un entorn excessivament net, no? El nostre sistema immunitari no s'ha pogut entrenar, no ha sigut exposat adequadament a aquests al·lèrgens, llavors això també pot fer que d'adults puguem reaccionar d'una manera més exagerada, no? Per això cada cop en aquestes societats on veiem cada cop més neteja, estem cada cop desenvolupant més al·lèrgies, i com dèiem abans, aquesta xifra probablement es duplicarà al 2050.
0: I ja per acabar, si ens pots donar una pinzelladeta de quines podrien ser les aplicacions o pàgines web on podríem mirar els nivells d'aquests pol·len per poder, doncs, prevenir, en aquest cas, estar exposats a aquests al·lèrgens.
1: Doncs mira, sí, sobretot intentar fer ús d'aquestes pantalles que tenim, no? Mira, la xarxa aerobiològica de Catalunya és una pàgina web superactualitzada que tenim al nostre abast, que ens va publicant els nivells de pol·len per zones, amb una informació que ens dona molt de detall adaptada al lloc on vius, no? Els nivells actuals de pol·len a la teva zona, el tipus de pol·len present a la teva zona i la previsió per als pròxims dies o fins i tot setmanes, no? Inclús un mapa per zones i per ciutats, et va situant amb unes gràfiques d'evolució per veure si sembla que aquest pol·len va pujant, si sembla que va baixant, els calendaris pol·línics, no?, que ens van explicant una mica en quina època de l'any predomina cada planta, vale? I després també hi ha apps, com tu deies, Pol·len Control, Bloom Labs, són unes apps que també utilitzem molt nosaltres, i que a més es poden personalitzar. Jo puc programar-me un avís, puc programar-me una alerta de que jo tinc al·lèrgia en aquest pol·len, llavors quan a l'aire aquest pol·len estigui una mica més alt, doncs em poden sonar les alarmes i així jo faré aquesta prevenció tan necessària per intentar evitar aquests símptomes, no? O sigui, anticipar-nos. Com deien, sobretot la prevenció i l'anticipació.
0: Doncs mira, que en aquests consells també, que la tecnologia cada cop també ens pot ajudar amb coses que potser abans no pensàvem que podria fer-ho. Queda explicat, molt ben explicat per la doctora Sheila Sainz, que hem parlat també d'aquestes al·lèrgies a l'estiu. Ens quedarà pendent parlar també de les al·lèrgies a l'hivern perquè, tot i que s'han limitat, també n'hi ha en aquesta època de l'any, però en tot cas serà més endavant que en parlarem. Moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres.
1: Moltes gràcies per tornar-me a convidar i que passeu bona tarda a tots.
0: Adéu, bona tarda.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
2: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
3: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
5: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
6: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
5: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies

0: I tu, que ets perfecta.
1: Però n'hi ha algú perfecte?
0: No ho sé.
2: Clar que no.
0: No?
2: No, no hi ha ningú perfecte.
3: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
1: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
2: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
3: Mama, look up the mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Mountain.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Són 11:15.
4: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
3: Molt bon dia, els parla Ivan Conde. La temperatura al Prat va arribar ahir als 39,5 graus, segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Prat. Són xifres, això sí, que es troben pendents del control de qualitat i la seva confirmació definitiva. La temperatura mitjana de tot el dia ha estat de 29 graus, convertint-se en el dia més calorós de l'any, superant els 28 llargs del passat mes de juny, en concret el dia 28. A l'aeroport s'han arribat a 37,5 graus, esdevenint la temperatura més alta a l'aeroport des que hi ha registres, com a mínim el que consta oficialment, però a l'informatiu migdia podreu sentir com aquesta estadística té una petita trampa. Sí, com sigui, per avui està decretada alerta groga al Baix Llobregat durant la tarda. Baixa, per tant, el nivell d'alerta de vermella groga, però es manté la recomanació de ser prudents a l'hora de realitzar activitats a l'exterior. Cada treballador o treballadora del Mas Blau podrà registrar dues matrícules en una aplicació que els donarà dret a estacionar en la nova zona taronja. Ho ha confirmat el tinent d'alcaldia de mobilitat Juan Pedro Pérez Castro. Un cotxe amb lector de matrícula s'encarregarà de circular pel Mas Blau comprovant que els vehicles estacionats estiguin autoritzats a fer-ho. El tinent d'alcaldia també ha afegit que, tot i que s'ha facilitat l'aparcament en vehicle privat al Mas Blau, l'aposta municipal continua sent la promoció del transport públic per arribar a aquest parc de negocis.
5: El polígon Mas Blau arriba al metro, el polígon Mas Blau té carril bici i aparcament de bicicletes per això, que les línies d'autobús que venen de Viladecans, de Gavà, de Sant Boi, passen pel Mas Blau. Per tant, jo crec que ja és un polígon que té moltes alternatives més enllà del transport privat.
3: La zona taronja al polígon Mas Blau entrarà en vigor entre setembre i octubre en funció de si hi ha esmenes o recursos a la mesura. Mentrestant, la plantilla de les companyies d'aquest parc de negocis hauran de comunicar a la seva empresa les matrícules que volen que constin al sistema d'aparcament. Caldrà també que es descarreguin l'aplicació específica que se'ls indicarà per part de l'Ajuntament.
4: Esports.
3: El futbolista pratenc Raúl Martínez ha anunciat el seu fitxatge pel Mirandés de Primera Federació. El migcampista potablà va arribar procedent del Girona B, equip que ha defensat les darreres dues temporades, aquesta darrera segona federació sent a més una peça important. D'altra banda, l'Associació Esportiva Prat ha anunciat dues incorporacions, la del lateral dret Javi López, procedent de l'Europa B, i la d'Alex Otero, que arriba del Martinenc. Això és tot per al moment. Més informació al butlletí d'aquí a una hora.
6: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
7: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
8: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
9: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
10: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
11: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
12: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
13: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
12: Qui omplirà la galeria de mil moments.
13: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
12: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
13: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
12: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
14: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
15: Hola. Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
16: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat. Anem amb el tema del dia i és que a la portada us hem explicat doncs, una d'aquestes notícies de les darreres setmanes és que l'Ajuntament del Prat rebaixarà un 15% de mitja la taxa municipal de recollida de residus, que recordem s'ha implementat aquí al Prat des de l'any passat i que va coincidir també amb l'arribada dels contenidors intel·ligents. De fet, el que volem fer és una valoració de com han anat les dades de recollida. Volem explicar-vos també el per què es fa la rebaixa d'aquesta taxa i aprofitarem per detallar quin és el programa intensiu de neteja de carrers, sobretot ara que ocupem més l'espai públic durant l'estiu. És per això que hem convidat el Joaquim Bartolomé, el tinent d'alcaldia d'Acció Ambiental i Serveis Urbans. Què tal? Benvingut.
1: Molt bon dia. Com sempre, bé. M'agrada vindre a explicar coses, encara que, com sempre, aquest ha sigut un any intens.
0: Sí, un entre la taxa, del Prat, eh?
1: Entre la taxa i després aquest nou sistema, no? Aquesta nova implantació, doncs la veritat que ha estat dur, però molt positiu, des de la visió, diguéssim, de com ho teníem que enfocar i en aquest cas, des de la visió tècnica també, de com s'està treballant i com podem avançar. Tenim moltes dades que segur que podrem millorar encara molt més.
0: Saludem l'Àlex Pasqual, el cap de la secció de serveis urbans de l'Ajuntament. Benvingut, Àlex.
2: Hola, què tal? Bon dia. Encantat d'estar aquí.
0: Comencem per valorar la implementació d'aquesta taxa i recordem també com funciona el model aquí al Prat, Quim.
1: Molt bé, bueno, com sempre diem, no? Aquí el fet d'una taxa és ingrat, és d'aquelles coses incòmodes, però, com hem dit sempre, com hem repetit, doncs era una cosa que ve de la directiva europea i que, amb el cas de l'estat espanyol, doncs s'ha tingut que anar adaptant. I com sabem aquí al Prat, doncs el fet de que no hi hagués taxa, doncs vam tindre que fer tot l'exercici de lo que era la informació i explicació de tot lo que representava. A partir d'aquí sí que vam fer coincidir el fet de la nova implantació d'aquest tancament dels contenedors intel·ligents que li diem, no? És el fet aquest de que amb unes obertures i que pots tindre el tema de la bonificació, que és el que vam pensar que això ens donaria aquest punt, diguéssim, positiu del fet de poder explicar molt més el com hauria de ser el tema del reciclatge a partir d'aquells moments. I com tots veiem, no? Al final, després de tants anys estudiant, veient cap a on anem, doncs hem arribat a la conclusió de que els pobles i ciutats o bé fan els contenidors intel·ligents, aquestes obertures, o el fet del porta a porta. El porta a porta és molt complicat amb les ciutats grans i per això nosaltres vam intentar, des de la visió tècnica i fins i tot també estudiant-ho prou bé de com tenia que ser aquesta nova implantació, doncs el fet aquest de que no hi cabia una altra opció que fos aquesta dels contenedors. A més, amb el tema dels contenedors, el fet de que tenim 255 illes ja a la ciutat, que tots sabem que tenim tota la possibilitat d'obrir durant les 24 hores, doncs era l'exercici de com ho tenien que fer. I per això vam començar per lo més fàcil. Uh-huh. Aquí sempre molt bé ho explica a l'Àlex, no?, de que tenim moltes opcions i a partir d'aquí és on hem d'anar generant. Però el que teníem que fer és trobar el militant del reciclatge. I el militant del reciclatge de seguida va arribar amb aquest 40%, però aquest salt que hem fet fins al 53-54% que estem fent ha sigut la gent que a partir d'aquell moment ha entès que fent l'obertura una vegada setmanal a l'orgànica i la grisa, sapiguent que si treus l'orgànica de la gris, doncs el gris de seguida baixa el que és la bossa, cada vegada te'n dones compte més de que el gris, si ho recicles bé, no et cal. I la gran sorpresa, diguéssim, en positiu, encara que des de la visió nostra sabíem que tenia que ser així, que el fet de fer l'orgànica també ens ha ajudat a augmentar el paper i el plàstic sobretot. El vidre, més o menys, estem estabilitzats, però el que és el paper i el plàstic han tingut unes grans pujades. I això sí, a partir d'aquell moment hem tingut que començar a regular el que representa, perquè ciutadania del Prat, veïns del Prat, que s'han trobat que la seva illa de contenedors de referència, la de davant de casa, per dir d'una manera, encara que tu pots tirar la basura a qualsevol contenedor, a qualsevol de les illes que hi ha a la ciutat, doncs el de la teva referència t'has trobat de que a la millor hem pogut retirar ja algun de gris perquè no hi ha l'aportació, i en canvi hem tingut que posar un contenedor més d'envasos, de groc, perquè aquest reciclatge ha portat aquesta pujada.
0: Sí, hem vist canvis a les illes de contenidors, també adaptades doncs a les dades que heu tingut. Àlex, posem sobre la taula quines són les dades de reciclatge perquè puguem entendre com ha anat aquest canvi a la ciutat.
2: Molt bé. Pues bàsicament, les dades, sobretot, nosaltres mirem el valor interanual, perquè com sabeu vam començar a fer el canvi a l'1 de maig, vam tancar tots els contenidors, llavors interanualment, el que deia el Quim, hem augmentat un 54% el reciclatge, no? Estàvem d'un 39 a un 53-54, vol dir que hem pujat 15 punts en el reciclatge, això està molt bé, amb un petit canvi de model que és molt significatiu, però també ens ha suposat un increment del 70% de l'orgànica. Si abans estaven recollint unes 200 tones al mes, ara estem recollint doncs 400 quasi. I a d'envasos també hem doblat la recollida d'envasos, i la de resta, paper, hem pujat a un 34% de paper, que també està molt bé. De vidre més o menys ens mantenim, perquè potser ja estem recollint tot el vidre que hi ha, i de resta sí que hem baixat un 21%. Vale? Això són les dades una mica de sobretot d'aquest 15%, no? D'aquest 39 hem pujat a un 53-54% de reciclatge. Recordeu que tenim un objectiu del 55% que ens marca la llei europea i també la catalana, i és cap a on hem d'anar, i això també ens ha suposat, doncs, el que dèiem, hem retirat alguns contenidors, hem potenciat els contenidors de selectiva, també alguna ruta, hem eliminat una ruta de resta, però l'hem convertit en orgànica, i bé, però força bastant contents amb aquest canvi. És un canvi de model, model de recollida, que és obligatori i que arribarà a les altres ciutats. Potser aquí al Prat, doncs, hem començat, però ho hem fet, jo crec, molt senzill, perquè el model es pot complicar. Hi ha altres ciutats que han tancat tots els contenidors, aquí només hem tancat resta i orgànica. El model es pot complicar més, pots limitar els horaris, pots dir que només sigui una illa. Aquí al Prat hem començat pel més senzill, més suau, pel minimitzar l'impacte, i anar intentar canviant, pues, millorant en funció de les dades que tinguem, i és una cosa que arribarà a altres ciutats, si no es porta a porta, el tancament de contenidors, etcètera.
0: Penseu que ha estat per l'incentiu de poder-te descomptar un 40% de la taxa?
1: Jo estic convençut que sí, que molta gent de la que, diguéssim, ho està... O sigui, el fet de tindre un cost, doncs nosaltres l'única cosa que podíem sortir amb una bona explicació, fins i tot des de la visió de que hem de reciclar, que hem de millorar, vull dir, ens creiem el tema del medi ambient, en aquest cas és una de les nostres, també, de com a equip de govern, de les nostres directius, no? Hem de marcar molt bé la línia del que representa el medi ambient al Prat, a l'àrea metropolitana, a Catalunya i a Espanya i al món. Vull dir, tot el tema del canvi climàtic ens ve, és una petita cosa. M'ha vingut al cap i ho he repetit alguna vegada, no? Inclús quan hem anat a alguna escola que ens han fet explicar lo dels contenedors i tot el tema, és lo del capità Enciam, no? Vull dir, els petits gestos fan grans coses. Doncs aquí nosaltres hem vist que amb un petit gest ja hem avançat bastant, i ara hem d'aconseguir de que la gent que encara no està reciclant, que té la possibilitat d'aquesta bonificació, el per què no ho estàs fent. Vull dir, vale, podem entendre, no? Hi ha l'efecte enfado, perfecte, però no és tan complicat. Vull dir, és que és una vegada a la setmana que baixaràs la orgànica, i obrint una vegada el contenedor marró a la setmana tens aquesta possibilitat de bonificació, que a més estàs ajudant a que amb el concepte del reciclatge i estem millorant el medi ambient, no? Vist des d'aquesta visió gran. Ens queda pedagogia, molta més. Una cosa en altres molt, molt curiosa que ha passat aquí al Prat va ser el fet de la decisió de fer la taxa més la implantació, que la majoria de ciutats de l'entorn i del reste de Catalunya i d'algun lloc més de l'estat espanyol ens han vingut a visitar perquè estan valorant que és una de les millors opcions el fet aquest de que hi hagi una bonificació, perquè el que ha anat passant a quasi totes les ciutats és el fet de que t'ha arribat un rebut, has pagat el residu i ja està, fins l'any que ve. Nosaltres ens hem no ens hem arriscat, no. Nosaltres vam prendre una mesura clara de com es tenia que fer, entenent de que amb lo de la factura de l'aigua hi havia d'haver aquesta informació on hi està, on t'arribava de sempre el concepte de l'aigua, i llavors poder posar el tema del residu, sapiguent i entenent que una de les coses dificultoses d'entendre és que hi ha la TMTR.
0: Clar, anem amb aquesta distinció.
1: Aquesta va ser una de les coses que ens ha complicat més l'explicació.
0: Què és el que paga cada taxa? O sigui, la nova taxa que hem començat a pagar aquest any, quin servei paga concret?
1: La taxa domiciliària paga el servei interior de la ciutat, la recollida, diguéssim, de lo que representa els residus de la ciutat. I la TMTR és paga el tractament.
0: Per tant, és domicili. Quan s'envia, no? A la
1: taxa de domicili, taxa de domicili és tot lo que representa, tot lo que veiem al moviment de dins de la ciutat, la recollida dels contenedors, tot el que representa el concepte del reciclatge, tot això és lo que paga la domiciliària. I acabat, la TMTR, que la paguem des de fa molts anys, que anava dins a la factura de l'aigua, és la del tractament. Què vol dir això? Que el camió d'envasos, el camió d'orgànica que surt del Prat, al moment que surt del seu terme municipal, ho porta als ecoparcs o a les empreses que es dediquen a fer el tractament de o bé de l'orgànica o el tema dels mobles o el tema de qualsevol dels residus que tenim. Aquesta frontera és la que és el tractament, i aquesta és la que ja pagàvem, i ara la que vam fer és sumar la domiciliària. Per això hi ha hagut aquesta confusió. Clar. Jo ho entenc, perfectament. Vull dir, quan hem estat al carrer, quan hem anat a parlar a les entitats i hem anat a parlar, que hem fet reunions amb la gent que ha tingut aquests dubtes, és quan perceps, diguéssim, aquesta dificultat. Ja pagava jo residus. No, pagàvem el tractament. No teníem taxa de domicili. Tot això ha sigut, diguéssim, el que ens ha complicat aquesta explicació, que nosaltres entenem que tot venia amb un fil conductor on tot es podia percebre amb una certa normalitat, no? Ho vam entendre, ens desfem a explicar-ho, que encara queden alguns dubtes, no tants, perquè el fet de que vam posar, diguéssim, l'oficina d'explicació, el fet de que Aigües del Prat gestiona tot el que representa la documentació, els tancaments i tal, i després que manteniment, diguéssim, tot el que és més de tècnic, no? Des del departament de manteniment, doncs ara hem vist ja com les queixes, diguéssim, ja han baixat. Mm-hmm. Tothom ja sap interpretar molt bé, diguéssim, el que és ja la factura, entenent de que va ser de les coses que ens va complicar una miqueta més el que representava tota aquesta història d'aquest muntatge del reciclatge, de la implantació d'un nou sistema de recollida que, com veiem a totes les ciutats, doncs en el moment que fas qualsevol moviment, de seguida puges. Als llocs on trien a fer el porta a porta, de seguida pugen cap a uns números del 70% cap amunt. Vull dir, nosaltres ara, per anar pujant aquests tant percents, doncs hem d'anar veient el que representa, doncs, amb el tema de les obertures, o fer potser alguna altra bonificació més amb el contenedor gris. Vull dir, qui menys obri el contenedor gris, vull dir, aquí és on ara tenim aquest joc d'anar fent-ho. El que sí que hem de fer és, veient l'experiència que tenim, com ens ha anat, doncs de que feu molt entenedor i que la gent pugui aprofitar aquesta bonificació.
0: Tot i així, és un increment significatiu, sí, a cada factura de l'aigua que paguem, fins i tot amb el descompte. Com s'ha calculat aquest preu per cada llar, el que paguem en aquesta taxa?
2: Bàsicament, el tema de la taxa, s'ha de dir una cosa molt clara. La taxa és una cosa obligatòria. Aquí no és de polítics. Tots els tècnics hem hagut d'aplicar una taxa obligatòria per llei. I ha de ser no deficitària. És a dir, hem agafat els costos, tots els costos de recollida, hem de mirar quina part és de domicilis i quina part és de comercial, i un cop tens els costos, fas els costos nets, perquè tenim uns ingressos. És que dels contenidors ECOM us torna diners. Sí, ens torna diners, però no cobreix els costos. Tenim uns costos de la contracta, menys els ingressos, tenim uns costos nets. Mm-hmm. I amb aquests costos pues, els dividim entre tots els domicilis que hi ha. Vale? I d'aquí surten una mica les taxes. El que passa és que aquí fem una taxa justa, perquè el que és més interessant és que el Prat, tots els ajuntaments han posat la taxa, sí, però aquí el Prat l'ha fet d'una manera que es diu una taxa justa, que és aquesta taxa per trams, és a dir, hem calculat el número de persones en funció del consum d'aigua, és a dir, no és el mateix que una persona o el consum d'una persona que el de 5 persones, llavors canvies la taxa, que això és molt, molt important, perquè altres municipis, no vull noms, de l'àrea metropolitana, però paguen en funció d'una persona o una altra, doncs paguen el mateix. I també no tenen descompte. Això que deies, estava pensant si ha influït el tema del descompte, sí que ha influït, perquè hi ha altres ajuntaments que han tancat contenidors i no han vist aquest punt de reciclatge perquè no tenen encara el descompte incorporat. I pues, es fa així una mica, s'apliquen als estats i després s'apliquen als descomptes. Cal tenir en compte que és molt important tot el tema del que dèiem ara del reciclatge per l'efecte hivernacle, que tenim un efecte hivernacle que ara el estem patint, no? Amb aquestes onades de calor, que em sembla que deien que tenim 16 dies de més de 35 graus i cada vegada és més recurrent, o sigui, l'efecte hivernacle jo crec que està clar, i l'escalfament de la Terra està aquí i no hi ha discussió. I sobretot hem de tenir en compte que els residus és important, afecten un 6% a l'escalfament de la Terra, no és tant com el transport, però sí que és un 6%, que és bastant, i hem de tenir en compte que si utilitza el contenidor gris va a l'abocador, si tira a l'orgànica va a l'ecoparque, que es transforma en adob, i després se'n va, venen els pagesos i ho aprofiten també com adob. O sigui, no generem residus i el cost també, és que estic donant raons per qui vulgui entendre, no? també raons econòmiques, és a dir, tirar el contenidor gris ens costa 120 a tots, perquè ho paguem tots. Si utilitza el contenidor orgànica només ens costa la meitat, 60. Paper, vidre i envasos, aquest sí que el tractament ens surt bé, econòmic, perquè ens tornen indies, però sobretot la resta ens surt molt cara econòmicament i mediambientalment.
0: Clar.
1: Quan ha dit 120 i 60 són 120 euros anar per tonelada, anar a abocador, uh-huh. I l'orgànica, diguéssim, és 60. Vull dir que aquí és la gran conversació. De fet, per això ens hem centrat en l'orgànica. Vull dir, aquest era el missatge més clar, era el fet de que nosaltres ja fa quasi 10 anys o 15 anys, diria jo, que fem la bossa tipus cada any de lo que és el Prat, i estàvem llançant un 30% més o menys d'orgànica a dins el gris. Això ha sigut el que de seguida vam entendre, sobretot els tècnics que ens van traslladar, perquè amb l'àrea metropolitana portem 5 o 6 anys treballant tot el concepte de lo que volia dir fer tot aquest pas, i dintre del que del fet aquest de que tots anéssim a una. De fet, estem anant a una. Nosaltres vam començar l'any passat, Viladecans està ara en Abuda, Cornellà porta 2 anys i tal. Cadascú hem triat una fórmula, però més o menys els tècnics ens van posar damunt de la taula el que representava, com es tindria que fer, veient que només començant per l'orgànica doncs ja era molt important. Això és el que vam nosaltres decidir aquí al Prat, perquè hi ha ajuntaments que han decidit doncs això, fins i tot tancar contenedors grocs o tancar contenedors blaus, cosa que nosaltres aquí de moment entenem que la gent a aquest reciclatge ja el feia prou bé, i ara el que ens està ajudant és a millorar-lo.
0: Hi ha d'altres ajuntaments també, és veritat, que no han tancat cap contenidor i que segurament no notaran aquest increment, no, a l'hora del reciclatge. Volia preguntar-te, Àlex, per la picaresca, perquè veiem gent que va de camí i passa la targeta per aquest contenidor de l'orgànica. Quin és el percentatge de gent que està reciclant bé ara aquí al Prat?
2: Bé, nosaltres això és una cosa que ens preocupa molt i la seguim cada mes, i sobretot el que mirem és que la picaresca pot haver-hi a dos tipus, és a dir, el tema de picaresca, que obris el contenidor orgànic i no llencis res, però aquí estem bonificant, s'està bonificant el 60% del rebuig de la factura de l'aigua, de la taxa de residus. El 60% no és molt, també. Aquí, vull dir, també engrescar a la gent que té un 40%, o sigui, hi ha un 40% de gent que encara no pot beneficiar-se d'aquest 40% de bonificació. I només ha de separar l'orgànica i llançar-la dintre el contenidor orgànica. Llavors, el que mirem és, estem bonificant el 60% de les persones o de les llars, i per altra banda calculem la quantitat total d'orgànica que reciclem. És a dir, si recollim de l'orgànica a la que està el contenidor marró i després, com deia el Quim, de la caracterització, ens suma un total d'orgànica. I estem recollint el 54% d'orgànica. És a dir, que si bonifiquem el 60 i recollim el 54, tenim un 6% de gap, que podria ser la picaresca. Sí que hi ha, però està bastant controlada. Es podria eliminar? Sí, però aquí ja hauríem de complicar molt el sistema de posar etiquetes a les bosses per saber que és l'Àlex que està tirant amb el codi. Bueno, es podria... De moment està controlat i sembla que bé. I l'altra picaresca és que obrir el contenidor orgànica i no llançar orgànica, sinó llançar unes sabates o envasos. I això ho seguim també amb el tema dels impropis, que també està controlat entre un 8 i un 10%, que va fluctuant, però no s'ha incrementat.
1: Quan diu aquesta paraula tan bonica d'impropi, és quan arribem a, diguéssim, a les empreses que és on anem a descarregar, i de tant en tant ens fan aquesta caracterització, impropi caracterització, i llavors et diuen Prat de Llobregat, que el camió que ha arribat del Prat ha tirat tota la orgànica allà, miren els impropis i clar, si passa d'un tant per cent, llavors et descompten. Vull dir que tot això, moltes vegades quan expliquem això de que ens agradaria molt que la gent volgués anar a veure els ecoparcs, que anés a veure a les empreses del reciclatge, per exemple tenim la de reciclatge aquí al Pretenc del vidre. Vull dir, nosaltres a l'inici, els primers dies, va ser molt impactant quan vam tindre 4 camions a la cua, que no els deixaven descarregar perquè estàvem tirant orgànica a dins del vidre.
3: Clar.
1: Perquè tenia la boca més gran, i llavors, com que estava tancada l'orgànica, te la tiraven al vidre. Doncs no ens van voler descarregar el vidre, i durant 2 dies vam estar patint el com ho podíem fer. Per això va haver aquella decisió de canviar la boca del vidre i posar la redoneta, perquè això ens va donar mentre anàvem explicant com anava tot lo de l'obertura, que si fes l'obertura tenies descompte, podíem dir, han patit unes quantes situacions complicades que per lògica entren a la dinàmica, però que també quan la gent ens diu això, és que de Coembes ja cobrem, doncs ja ho descomptem. Tot el que cobrem també de l'orgànica, o no els descomptes, també tot va dintre d'aquest número, que és el que et dona a final d'any, el de dir el cost de la recollida de residus és tal. I a partir d'aquí és on t'han pogut desfer aquesta decisió de dir aquest any doncs han pagat menys, hem tingut el fet aquest de que han fet la pròrroga del contracte perquè estàvem immersos dintre de la implantació, doncs per això nosaltres ara podem aplicar aquesta reducció.
3: Això ho cobrarem o es retornarà a factura?
1: Això és el que estem ara, que exactament, acabem de polir amb els 3 departaments que ens toca gestionar a aquest tema, i bueno, en pocs dies sabrem ben bé com farem aquesta devolució, que com vam dir comptarà des de l'1 de gener.
3: Hem parlat d'aquesta part de les protestes que eren molt visibles a l'inici, també es va fer per barris, no?, el tancament, i anàvem veient doncs, les primeres setmanes d'implementació com teníem més brutícia a carrer, més bosses i més feina també per tot aquest servei de neteja. Això ha descendit o continua una part de protesta que us trobeu encara a l'orgànica i amb un percentatge important?
1: Hem de dir que sí, perquè el tema, l'entorn dels contenedors és el que et marca. Així com, per exemple, i ho dic clar i entenent que tothom se'n recordarà, quan va passar lo del Covid, a l'entorn del contenedor no deixava de ser un lloc a on passaven coses que tu deixaves una cosa i venia una altra i se l'enduia. Un petit moble, una làmpara, la ferralla, o el que fos. Ara no és això. Ara ja tot això, torna a anar més gent a la deixalleria. En aquells moments la gent no anava a la deixalleria, I el que ens estem trobant és el fet aquest de que hi ha algú que pot seguir enfadat, hi ha algú que encara no té la targeta, molt poca gent, quasi bé tenim repartides totes les targetes i tots els clauers, i llavors ja sí que veiem, no?, de què és la visió aquesta. Això és el que tenim, dos persones, dos plans d'empleos que els fem servir com a agents cívics, que ens estan donant també aquesta visió, que estan parlant amb la gent quan es trobem davant d'uns contenedors que no porto la targeta, que no porto el clauer, que jo no sabia que es podia reciclar, que jo no sabia que això podia fer d'aquesta manera, i tota aquesta informació és la que ens va donant tal. És veritat, hem tingut que mantindre i fins i tot reforçar una mica el tema dels desbordes, però generalitzat com ens ha passat des de sempre. Si tu vols tindre tot l'entorn dels contenedors, com sempre diem, a l'escombriaire passa cada 24 hores. A l'escombriaire sap que quan arriba a la zona de contenedors ha de fer l'escombrada allà, i si hi ha dos o tres bosses, doncs les ha de tirar dins i ja està. Tot el que fem a partir d'aquell moment fins al cap de 24 hores, o bé està a l'entorn dels contenedors i passa el desborde, o si no, allò ens ho tornarem a trobar. Com el tema de la burilla, com el tema d'una caca, com el tema d'un paper, de la Coca-Cola, del que sigui. A l'escombriaire passa cada 24 hores. Totes aquestes coses, és tot l'esforç que hem de fer i demanar. És de les ciutats que tenim més papereres. Les papereres són molt conscients, estan a rebossar. No, fixa't tu, tirem moltíssimes coses. Els països que diguéssim van molt més avançats amb el tema de la neteja, quasi no tenen papereres, i jo m'espanto moltes vegades quan dius, ostres, si ara retiressin papereres, per veure de què dius, ostres, no, això ha d'anar pues ja directament o al contenedor o a casa, sí, o al fet aquest. Dius, no, nosaltres estem posant papereres, per què? Perquè estem veient que l'ús és extraordinari. Llavors, la miqueta que nosaltres puguem traslladar d'anar millorant tot el fet aquest de que tinguem totes les solucions per tot, és el que et fa que la ciutat estigui més neta.
3: Més enllà de les protestes individuals, hem vist alguns recursos contenciosos administratius que estan en marxa per part de partits de l'oposició o d'algunes agrupacions també de comerciants. Hi ha alguna cosa que es pugui esmenar? No sé si heu pogut parlar també o amb aquests comerciants o amb els partits que han presentat aquests recursos.
1: Sabem que està obert el tema del recurs que hi ha amb el tema de residus dels comerços segueix. En canvi, el de domicili, aquest ja, diguéssim, ja hem acabat. Em sembla que l'altre dia hi va haver ja la resolució i ja estem. Vull dir, aquí, quan surti la resolució amb aquest, doncs, com sempre, veurem el que diu i acatar.
2: Els comerços són importants, no ens oblidem dels comerços, perquè ens generen com un 20, un 23% dels residus, i també és important el reciclatge, no? Sí que es van fer algunes millores en l'ordenança fiscal l'any passat, si no recordeu, perquè els comerços no tots tenen orgànica, llavors hi ha els E i els Fs, que són els bars, restaurants, hotels, que tenen bonificació del 40% si obren el contenidor d'orgànica moltes vegades, però els ABCs, una sabateria, una oficina, Prat TV aquí, que a vegades no són generadors d'orgànica tal quals, doncs la bonificació és també d'un 40%, però si utilitzes poc el contenidor gris, és a dir, només pots obrir una vegada a la setmana, 52 a l'any, i també tens la bonificació del 40% en els comerços. És important també recollir, si algun comerç està escoltant, doncs que ens recordi que també té dret a bonificació.
3: Aquesta bonificació de no obrir tant el gris, és la propera via que s'explorarà en
1: nosaltres hem d'anar, diguéssim, plantejant, nosaltres hem de veure el que representa dintre per poder arribar al 55, per poder arribar al 60 i per poder arribar al 65. Totes aquestes coses és el que hem d'anar veient, no? Nosaltres ara encara estem en aquell punt de dir com podem fer, com podem sensibilitzar. Ja que es diu lo dels comerços, m'agradaria tornar-ho a repetir, perquè quina era la diferència? El comerç pagava taxa de residus, tenia taxa de residus. El comerç tenia taxa de residus. El 2008 es va prendre una decisió que tots els comerços de menors de 300 metres quadrats estarien exempts perquè en aquells moments va ser un moment de crisi molt important, i era l'única manera que creiem que era la fórmula per poder ajudar. A partir d'aquí, quan va vindre la posada en marxa de la taxa domiciliària i els comerços, aquí nosaltres, clar, vam interpretar de que la taxa ja hi era. I de seguida que vam veure que tot aquest moviment, conforme entenem de que tots no estaven, diguéssim, a la mateixa possibilitat d'aquesta bonificació, és quan vam ja començar a tindre les primeres trobades, i aquí sí que hi va haver, diguéssim, una conversa que vam arribar a uns acords. Per això crec que, diguéssim, aquí vam ser àgils per un cantó i per l'altre, doncs ells amb el tema de la queixa i nosaltres el fet aquell de dir, vinga, assentem-se i anem a buscar una fórmula que busqui la fórmula més justa per tots, i hem trobat aquesta fórmula de que tots, el qui ho fa, pot tindre aquesta bonificació també del 40%.
3: Acabem una mica amb el tema contenidors, taxa de residus. Abans n'hem parlat amb Mossos d'Esquadra, estem encara fent valoracions de com va anar la nit de Sant Joan. Sabem que una dels incidents més habituals és la crema d'alguns contenidors. Àlex, per complementar aquesta informació pel que fa mobiliari urbà, què és el que va passar al Prat durant els dies de la nit de Sant Joan?
2: Sant Joan va ser bastant tranquil·la, vam tenir 2-3 contenidors cremats i ja està. Esperem que són desafortunats, però sempre tenim els serveis previstos per canviar si es realitza, i també bombers i cubes d'aigua preparades per qualsevol incendi, que afortunadament no hi ha grans incidències.
3: Doncs érem dels focus d'atenció de bombers, que també ens van visitar abans de Sant Joan. També ens comentaven que el Prat en aquest nivell és un poble força tranquil, però així fem la valoració amb tots els àmbits. Anem amb un altre tema, i és el pla de xoc per aquesta neteja de carrers. Un pla intensiu, també tenint en compte que ara el carrer té moltes més hores d'usos. I també un altre tema, que és que notem com que hi ha alguna substància a la calçada que fa que els passos de vianants no acabin de veure's bé, com que hi ha una sensació de brutícia, no és de papers, però sí que és com aquesta...
1: És una brutícia natural.
3: Sí, què és això?
1: És la melassa dels arbres, la floració que hi ha hagut. Com sempre, les percepcions són com són i les valoracions infinites, diria jo. El que li agrada que el manto aquest groc de les tipuanes doncs es mantingui durant uns dies, i en canvi doncs el qui veu que ens diu que és brutícia, no? Per dir d'una manera, hi ha una permissibilitat durant aquesta època de l'any on la floració ens cau amb les tipuanes, amb la jacaranda i amb les mèlies, amb algun altre, amb les sèforoes i tot, això amb les temperatures que està vent i amb la caiguda que està vent, doncs ara ens hem trobat amb aquesta melassa que genera el mateix arbre, i això és el que ens està provocant que algunes de les voreres i algunes de les calçades estiguin amb aquest producte, que és ara el que estem intentant que o sigui, la de la calçada, la carretera Marina, que és la que es veu més, Vull dir, perquè a més és la tipuana, és la tipuana, que sabem que a l'11 de setembre tenim tipuanes, però com que només és a la vorera, allí no es nota tant, però aquí passen els vehicles amb les temperatures que té, a l'asfalt amb la temperatura que té, i és quasi com una petita soldadura.
3: Sí.
1: Ara el que estem fent és, dintre d'aquest pla de xoc, això ho fem cada any, cada any ens passa. Va. Passa que hi ha anys que és més exagerat, que llavors l'únic que es necessita és una mica d'aigua amb algun producte que és com un sabó, que és el que ens va ajudant. I ara, durant 2, 3, 4 nits, anirem treballant tot el que és a l'entorn d'aquests llocs. A les cases de la seda, per exemple, els hi passa amb la jacaranda, aquesta flor lila, és molt bonica, diguéssim, quan hi ha el manto, però quan ho trepitja un vehicle, quan ho trepitja la gent, que a més tu em portes dins a casa i tot això, és una de les queixes constants. Tot això més o menys ho tenim programat de cada any. També veiem la derivació i que no són les mateixes setmanes, el que l'any passat ens va poder passar al juny, aquest any ens està passant al juliol, i això és el que hem de governar i buscar el màxim de solucions i tindre-ho preparat. I veus com aquest any, què ha passat? que fa molts dies que no plou.
3: Sí.
1: Hi ha dies que mirem al cel. Això amb una, a vegades amb dos pluges, justament quan les tipuanes estan al màxim de flor groga, una pluja de 10-12 litres per metro quadrat amb aquella força que té, t'atira tota la floreta a fora, a terra, i la recollida mateixa ja és natural, que va a l'invernal, que va, i en 3 o 4 dies ja tens tota la zona. Aquest any no ens està plovent, no tenim aquesta sort d'una pluja generosa que a més refresqués una miqueta, i ho hem de fer amb la maquinària. I la maquinària, sortim del Sant Joan, que el Sant Joan, com sempre, doncs fem una actuació immediata a lo que és la platja i les principals places on hi ha hagut verbenes i tot, i llavors en una setmana o dos, més o menys tots els racons queden ja nets. Mm-hmm. Aquest any s'afegeix la melassa, que ens està fent aquesta jugadeta, però que estem fent la intervenció i intentarem el més aviat possible, pues, que la gent vagi per les voreres, que no trobi aquesta com una pega dolça, no? D'aquelles sí. que notes fins que la sabata, quan la vols aixecar, doncs tens, però ho tenim identificat i veiem, com que també només podem utilitzar productes naturals, doncs això també ens fa de que cada vegada hem d'encertar molt més amb aquestes barreges de productes. Clar. Que hi posem, fins i tot amb coses del tema d'olor.
2: D'olors.
3: Quines són les altres problemàtiques que tenim a l'hora de la neteja de carrers, Àlex?
2: Pues bàsicament, la neteja, bueno, a banda dels típics que són els excrements, sobretot jo em centro més en tema d'estiu, no? Ara, el que estem reforçant molt és el tema de quatre coses. Platja, parcs, aigua i olors. Aquestes quatre coses. La platja, perquè obviamente tenim molt, molt d'ús, i del camí de la platja, potser a l'estiu el netegem un o dos cops, ara a l'estiu és cada dia, s'ha de netejar el camí de la platja, també les escombradores, superar el front marítim. La platja la fa l'àrea metropolitana, nosaltres fem fins a la façana, i després parcs, hem dit platja, parcs. Els parcs s'utilitzen més per les tardes, la canalla surt, la gent els utilitza i també es netegen més, i també amb cubes per evitar que s'aixequi la pols. Després l'aigua, no? Reforç de dos cubes per la tarda, o sigui, tenim les cubes per la nit, després tenim les perxes pel matí, que sí. Fan amb aigua amb suspensió per apropar els residus fins a l'escombradora, que diu, és que no riguen bastant. No, és que això és fa com una bufadora. Val. Que aprofita l'efecte de rebuf de l'aigua per apropar els residus fins a l'escombradora. És millor una màquina amb perxes amb aigua difusor per evitar no aixecar pols amb les bufadores. En canvi, per la nit fem el baldeig amb aigua, que és un xorro manguera típica, que és un cabal, arrosseguem els residus.
3: Clar, llavors, això potser no ho veiem.
2: Això no ho veiem per la nit, però ara a l'estiu posem una cua també per la tarda. Uh-huh. I també una baldejadora petita però també per la tarda, per baldejar a la petita o mecànicament per on entra, i la cua amb cua. Hem dit platja, parcs, aigua, i després olors també. Tema de contenidors, els rentem més als contenidors, sobretot els d'orgànica i de resta, tirem un spray d'aquells contenidors que tenim més queixes i més embrutiment de mercats o de peixateries. Sí. Reforcem un olor antiolors, no? Que intenta captar les males olors, i aquest és una mica a banda de tot el servei que tenim, que és una gran servei de neteja que tenim al Prat comparat amb altres ajuntaments. La veritat és que una meravella tot el que tenim aquí de serveis.
3: Quin és el canvi ara perquè sigui un pla de xoc, perquè els districtes o les zones que es treballen són més petites, no? I bé, també doncs, sabem quan s'està treballant en cada zona.
2: Ara hem parlat com del pla d'estiu, no? Acabem de parlar amb aquestes coses. Però a banda d'això estem parlant d'un Prat millor, que és uns aspectes d'un pla de xoc, com bé deies. És que hem dividit en 30 àrees al Prat i anem cada setmana a una àrea i netegem. Allà no només afecta el servei de neteja, sinó tot el manteniment i serveis, que també afecta pues, el de manteniment de parcs, el manteniment de mobiliari urbà, enllumenat. Llavors, una setmana abans van els inspectors, revisen totes les incidències que hi ha, realitzen amb les OTs, amb les fotos, van les empreses, i durant una setmana estem totes les empreses, tots els serveis estan allà treballant multidisciplinarment per fer un canvi d'imatge, donar un repunt de tot el tema de manteja i manteniment de tot el tema del Prat dividit en aquestes zones. Estem justament
1: és que una cosa ara som més conscients perquè a més tenim aquesta visió, però la ciutadania
4: ho va percebre molt bé i diguéssim les queixes eren diguéssim amb una conseqüència, no? I amb un argument. Però els 3 anys de sequera van ser molt durs. Els 3 anys de sequera, la no utilització d'aigua, sobretot amb el tema de la neteja. Som una ciutat plana, completament plana. Tu te'n vas a qualsevol lloc on plou i té baixades i de seguida veus, no, el reguerol que s'ho endú tot, per dir una manera. Aquí al Prat, 3 anys sense poder utilitzar aigua, doncs això ens va donar, va tindre un petit baixón, això us ho hem comentat amb els plens, ha sortit diverses vegades, no? El fet aquest de com si el manteniment estigués, diguéssim, amb una petita baixada. I la veritat de que en el moment que hem pogut començar a utilitzar l'aigua amb normalitat, l'aigua natural, a més amb les pluges que hi van haver aquest any, no? Doncs de seguida tot el que és el verd urbà ha canviat d'imatge i ha sigut una explosió de colors i de veure de com estan els arbres, no? Com si quan t'aixequessis i sorties al carrer de bon dia, perquè es canviava hasta el color del verd. Bueno, pues la miqueta de lo que representa el manteniment del verd urbà, més amb el tema de la neteja, que nosaltres estem convençuts que hi ha un bon servei. Hi ha racons que, com sempre, pel vent, o bé perquè hi ha remolins, o bé perquè hi ha més ús, o bé pel que sigui, doncs sempre, jo sempre ho he dit, a mi porteu-me a racons que segur que estan bruts o són millorables. Però en general, diguéssim, creiem que hi ha una bona nota, no? Doncs vam trobar que, pensant-ho tot així amb una mirada de dir com ho podem fer, aquestes 32 zones que hem dividit ja estaven dividides fa 16 anys, vull dir, perquè són les zones que és la que escombra, la que fa un escombrador. Un escombrador,
3: clar, sí.
4: Té 2 quilòmetres al dia de neteja. Pues això està multiplicat per 32 i vam veure que dius, onda, si tot ho apliquem i si tot ho fem, com ens podria anar? I hem vist que ens ha donat un resultat molt, molt, molt notable i la veritat que ens ajuda molt perquè, a més, la gent, una de les coses que també estem notant és el fet de la APP. Vull dir, la gent que comença a utilitzar l'APP, allò que veu una queixa que si un contenedor està trencat, si una paperera està torçada, que hi ha una llum que està fosa, què tal? L'APP ens ha ajudat molt a que, perquè veuen que la decisió és molt ràpida. Hi ha cosetes que es poden solventar el mateix dia. Si són de neteja, quasi bé el mateix dia. Si són de mobiliari urbà, si són d'enllumenat i dos, en un dia o dos dies estan. En canvi, per exemple, si és un arbre trencat, doncs sabem que només es poden plantar els arbres des del novembre hasta el febrer, març, doncs llavors aquell arbre queda, diguéssim, a la llista dels que s'han de replantar i llavors es fan el pla o a l'asfalt. Si hi ha un forat i tal i qual, doncs una vegada a l'any fem a l'asfalt.
3: Aprofitem per recordar que la via per comunicar incidències és l'aplicació amb tu, un prat millor. No tant les xarxes socials, que és veritat que a vegades hi ha molta gent ja que en els comentaris respon directament doncs, a aquesta part de fer la petició
4: i
3: directa,
4: això,
3: però si volem que se solucioni,
4: això,
3: hem de comunicar.
4: Això, la veritat,
3: no?
4: Que tenim més addictes que ho veuen, perquè quan un utilitza i veu que hi ha el resultat, doncs confia, i la paraula és aquesta, confiança.
3: Quim, de moment sembla que cada cop la gent agafa més consciència, no? Tant del tema del reciclatge com del tema dels espais compartits, de l'ús de l'espai públic, però encara hi ha un gruix de gent que continua embrutant, que al final la neteja, per molt que separem persones, si tot just quan marxen aquests operatius ja embrutem, es queda igual, no? Us heu plantejat sancionar o perseguir una mica més durament aquests incívics?
4: Sí, bueno, aquí aquest any, igual com hem començat amb alguna campanya, de fet, lo de les campanyes que diem, no? A l'hora d'actuar. Tothom ho aplica al final o tothom parla de que la policia... La policia tenim el centenar de policies que tenim, dividit en tres torns. Parlo així i amb aquesta naturalitat i tranquil·litat pel fet de que hi ha estat responsable durant 8 anys també de la seguretat ciutadana, no? Doncs, i el fet aquest és que t'ho dona, i és cert, tu voldries que arribés a tothom, o allò que diu, estàs veient amb algú que va amb el gos, o algú que tira una ampolla de vidre al d'això i a més es trenca i allí es queda fins que no passa, o algú que truca i llavors poden vindre, no? I nosaltres el que hem d'anar, no podem parar, és d'anar fent campanyetes del que toqui, siguin amb el tema dels gossos. Les miccions dels gossos cada vegada és el més molestós, així sí. Com va ser durant molts anys la caca, tothom veu que cada vegada hi ha més gossos, i en canvi tu vas pel carrer i bueno, sí que te'n trobes algunes i tot, però ara, diguéssim, el punt àlgid està amb les miccions dels gossos, tant a façana com a vorera, com per exemple una cosa que sí que no ens ho traiem, que és una que ha venido para quedarse, però els excrements de coloms, vull dir, és una de les coses que ara mateix també, diguéssim, són de les queixes més importants, sí, que ens arriben, o més numeroses, no? No importants amb l'aspecte de que també afecta, sí, i es repeteixen, no? Però amb la policia li podem demanar això, d'anar fent campanyes, que això és el que fa que poquet a poquet pues, la gent vegi que sí que s'està sancionant i que s'està veient que anem contra l'incivisme. Vull dir, l'incivisme, com sempre, no és molt, però es veu molt. I això ens perjudica, diguéssim, a tots, no? Perquè pot ser el mobiliari. L'incivisme, fins i tot, és el fet aquest de trobar una senyal torçada. Per què? Per què?
3: Sí, sí.
4: Però trobes una senyal torçada, que si és un stop, o una senyal que te la trenquen i és un stop, és una senyal d'obligació. Vull dir, nosaltres aquí hem de ser molt àgils per poder tornar a posar, com si no passés res. No, però darrere sí que ho tenim tot apuntat, i sabem que el tema de l'incivisme també va a moments i amb tempos, no? I ara doncs, és un dels moments que utilitzem molt més el que representa el carrer, i només ho podem fer d'aquesta manera, amb campanyetes, i sí que és cert que el policia es troba amb la situació, la sanció arriba, com la de trànsit i com les de... Però sí, l'incivisme només és una miqueta de concentració, d'estratègia de campanya i de millora.
3: Si tenim un gos, com ho podem fer per diluir els pixums, per intentar fer-ho millor?
2: Bueno, aquí hi ha l'ampolla, no? L'ampolla que s'ha posat obligatòria per ordenança, i posar

0: és el fet aquest de, que hem parlat sempre de l'aigua regenerada. L'aigua regenerada també ens donarà la tranquil·litat de que fins i tot en moments de sequera, sapiguem que l'aigua regenerada també quan hi ha sequera hi ha restriccions, però tot el que representen serveis i tot el que representa el rec no serà aigua de boca, que això també és molt important, no? Vull dir que estem treballant ara amb l'àrea metropolitana i amb l'ACA per poder atindre també tots els permisos, i això també ens ajudarà de dir, pues, bueno, no et fa tanta cosa tirar aigua potable, que no serà potable, i llavors veurem que tindrem uns usos amb aquesta aigua que ens donaran la tranquil·litat que sobre la neteja, sobre el tema del baldeig i sobretot també amb el tema del rec, doncs podrem tindre un altre ús de l'aigua.
1: Doncs acabem aquí. Ha estat una entrevista que teníem moltes ganes de fer i de fet que ens hem allargat molt, però crec que és un tema que valia molt la pena. Ha estat un dels temes de la temporada, sens dubte, i no volíem marxar doncs, sense treballar-lo. Gràcies
2: si em permets, només agrair-vos la disfressa que veu fer de Carnestoltes sobre el tema dels contenidors.
1: Sempre estem connectats amb els temes.
2: I la veritat és que va ser meravellós. Enhorabona, gràcies.
1: Vam rebre molta discòrdia, eh?
0: Bueno, és el tema de la...
1: Carnaval també és sàtira. I ahir no es va acabar d'entendre.
2: Està molt bé.
1: Gràcies jo per acompanyar-nos.
0: El que sí, sempre quan parlem de la neteja, no, que és una cosa que és molt de comunitat.
1: És a tots.
0: És el, sí, sí. Vull dir que encara tenim al cap molta gent, o quan estaves als pobles o fa 50 anys, que encara veus com escombràvem les voreres des de dins a casa, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs han fet un servei comunitari doncs, que creiem que sembla que la d'això és de l'escombriaire, no. Tot el que puguem no tirar al terra, tot el que puguem, diguéssim, respectar el d'això, és per tota la comunitat, no és per... És un bé per tots.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
3: Gràcies.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 0.

0: Bona tarda, els parla Ivan Conde. Les temperatures de rècord continuen al Prat. Recordem, ahir es va arribar a 39,5 graus a l'estació meteorològica automàtica de la ciutat. Un registre molt alt, així com el de l'aeroport, que va arribar també a 37,5 graus, batent el rècord històric de l'estació. Avui hi ha alerta groga, per tant, doncs, l'alerta que baixa, però que igualment continua sent rellevant, sobretot tenir moderació i cuidar-se d'estar en espais a l'exterior. Cada treballador o treballadora del Mas Blau podrà registrar dues matrícules en una aplicació que els donarà dret a estacionar en la zona taronja, ho ha confirmat el tinent d'alcaldia de mobilitat, Juan Pedro Pérez Castro, que en qualsevol cas, tot i que s'ha facilitat l'aparcament en vehicle privat, considera que l'aposta municipal continua sent la promoció del transport públic per arribar a aquest parc de negocis.
1: El públic del Mas Blau arriba al metro, el públic del Mas Blau té carril bici i aparcament de bicicletes per això, que les línies d'autobús que venen de Viladecans, de Gavà, de Sant Boi, passen pel Mas Blau. Per tant, jo crec que ja és un polígon que té moltes alternatives més enllà del transport privat.
0: La zona taronja al polígon Mas Blau entrarà en vigor entre setembre i octubre en funció de si hi ha esmenes o recursos a la mesura. Caldrà també que els treballadors es descarreguin l'aplicació específica que se'ls indicarà per part de l'Ajuntament.
2: Esports.
0: El futbolista pratenc Raúl Martínez ha anunciat el seu fitxatge pel Club Deportivo Mirandés de Primera Federació. El migcampista potable va arribar procedent del Girona B, equip que ha defensat durant dues temporades sent una peça important la darrera segona federació. D'altra banda, l'AE Prat ha anunciat dues incorporacions, la del lateral dret Javi López procedent de l'Europa B i la d'Alex Otero que arriba del Martinenc. Això és tot per al moment. La informació torna a mitja hora a l'informatiu migdia.
3: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
4: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
5: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Планета Прат.
1: I arriba el moment de l'espai del reportatge Les veus de la Neus amb Neus Macias.

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

Bona tarda. La temperatura al Prat va arribar ahir als 39,5 graus, segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Prat. Són xifres, això sí, que es troben pendents del control de qualitat i la seva confirmació definitiva. La temperatura mitjana ha estat de 29 graus durant el llarg del dia, convertint-se d'aquesta manera en el dia més calorós de l'any, superant els 28,7 graus del passat 28 de juny. A l'aeroport s'ha superat el rècord històric de l'estació amb 37,5 graus. Un rècord, però, que té un asterisc i és una de les coses que hem comentat i que coneixerem en aquest informatiu de la mà del meteoròleg de la xarxa del Luis Mi Pérez. Això sí, una dada, una xifra. 42 dels 50 registres més alts de temperatura màxima a l'aeroport del Prat han estat a partir de l'any 2000, és a dir, en aquest segle XXI, i gairebé la meitat en els darrers 8 anys. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dijous 9 de juliol del 2026.

0: Mossos d'Esquadra desmenteixen que l'incident de la guingueta de la platja es produís un apunyalament. També asseguren que tenen monitoritzada la zona de les Moreres com un dels punts calents de la ciutat. De fet, l'Ajuntament ha denunciat a la policia local un total de 6 incursions nocturnes i la comissió de desperfectes a la zona de la piscina de l'Estruc en aquests darrers dies. Un any més, el Prat es prepara per celebrar una nova edició de Sant Pollín. Avui, dijous 9 de juliol, es dona el tret de sortida a 4 dies de xupinazos, encierros, ofrenes a Sant Pollín, cercaviles, activitats infantils i molta música i festa. I els crims més foscos i misteriosos protagonitzaran aquest dissabte una nova edició del Vermut de Sèrie al Centre Cívic Palmira Domènech. La iniciativa, que ja fa anys que és un dels imperdibles de l'estiu, proposa una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania. Als esports, el futbolista pretenc Raúl Martínez ha anunciat el seu fitxatge pel Mirandés de Primera Federació. El migcampista potablava arriba procedent del Girona B, equip que ha defensat durant les darreres dues temporades, aquesta última segona federació, i sent una peça important. D'altra banda, l'Associació Esportiva Prat ha anunciat dues noves incorporacions, la del lateral dret Javi López, procedent de l'Europa B, i la d'Àlex Otero, que arriba provinent del Martinenc. El temps, nova jornada d'altíssimes temperatures. Recordem que des de les 12 del matí està activada l'alerta groga al Baix Llobregat i hi ha una gran quantitat de comarques del territori català. Demà, inici d'una lleugera baixada dels termòmetres que s'estendrà durant el cap de setmana i que està previst que sigui una petita treva abans de la veritable i vertadera onada de calor definitiva. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Com dèiem a la portada, la temperatura del Prat va arribar ahir a una xifra pràcticament inimaginable, 39,5 graus, segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Prat, que es troba ben a prop del casc urbà, a diferència d'altres estacions meteorològiques que formen part del territori municipal del Prat, però que es troben en terrenys de l'aeroport o del port. Són xifres, això sí, que es troben pendents del control de qualitat i la seva confirmació definitiva, per tant, a l'espera de que siguin referendades per les autoritats. La temperatura mitjana ha estat de 29 graus durant la jornada d'ahir, convertint-se en el dia més calorós del que portem de 2026 al Prat, superant els 28,7 graus de mitjana del passat 28 de juny del 2026. La dada més destacada, però, és la de l'estació meteorològica de l'aeroport del Prat. Aquí es pren la temperatura des de 1924, és a dir, des de fa més d'un segle. Aquesta estació va registrar una màxima de 37,7 graus, superant l'anterior rècord que datava del 2010 i que era de 37,4 graus. Per tant, parlem de 3 dècimes més en aquest nou rècord. Segons el meteoròleg Luismi Pérez, les màximes més altes es concentren principalment a partir de l'any 2000.
1: Des de l'any 1924, que tenim dades allà, fins al 2000, els dies de 35 graus gairebé es poden comptar amb una mà. 1982, per exemple, va ser un any molt calorós. 2003, 1973 també van ser anys molt calorosos, però d'una forma molt puntual. Podríem dir que abans s'arribava als 35 graus al Prat una vegada cada 5 anys, ara cada any s'arriba dues vegades. I advertim, això d'arribar als 35 graus serà molt més normal a partir d'ara. Per tant, el paradigma que teníem d'abans de les temperatures ja no es repetirà, tindrem un planeta més càlid i el Prat cada vegada ho serà més amb més mesos d'estiu.
0: Malgrat que les dades obertes de l'EMET dataven fins a la màxima temperatura, millor dit, de l'aeroport del Prat el 2010, Pérez assegura que n'hi ha una d'anterior encara més elevada, concretament el 1994, i ens explica per què no consta oficialment a internet.
1: Hi va haver un episodi que va ser l'any 94, concretament el 2 de juliol, 2 de juliol de 1994. Hi va haver a les 9 de la nit el que es diu un esclafit càlid. Va arribar una tempesta molt desfeta, molt seca, i va fer arribar una massa d'aire molt, molt calenta. Va pujar la temperatura aquell dia fins a 39,6. O sigui, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, el que abans era l'Instituto Nacional de Meteorología, a l'aeroport del Prat, són aquests 39,6, i a més de forma oficial i validat, la temperatura més alta. El que no sabem és perquè això no consta, doncs, a les estadístiques i als anuals de dades.
0: Ja veieu que, ha, que fins i tot a la meteorologia hi ha, aquest tipus de misteris. Tot i que els rècords de temperatures no poden atribuir-se de forma aïllada al canvi climàtic, Pérez sí argumenta que la freqüència i la intensitat cada cop seran més grans d'aquests fenòmens i que sí que es poden explicar per al canvi climàtic, com a mínim, com dèiem, aquesta freqüència i aquesta intensitat. De fet, 42 dels 50 registres més alts de temperatura màxima a l'aeroport del Prat han estat a partir de l'any 2000 i gairebé la meitat en els darrers 8 anys.
1: El planeta és més càlid i sí, i aquestes temperatures més perllongadament altes, amb onades de calor més freqüents i sobretot amb onades de calor que comencen abans i també acaben més tard, això sí que es pot atribuir a que teníem el planeta més càlid. Podríem dir que és una contribució directa a un escalfament planetari que és palès i que no té aturador de moment. No hi ha perspectiva que els propers 10-15 anys la temperatura del món s'hagi de refredar, tot el contrari.
0: Si bé aquest escalfament sembla, segons Pérez, no tenir aturador, el meteoròleg hi posa un topall, als 45 graus. Ara bé, no veu impossible que en els propers anys se superi amb escreix la màxima assolida aquest dimecres.
1: És difícil que es pugui superar, per exemple, els 45 graus. Això seria tota una fita gairebé inassolible, en el cas almenys de la costa del Delta del Llobregat. Però sí que, per exemple, les xifres de 40 graus oficials potser ja no seran tan estranys en el futur. No sabem si passarà enguany, no sabem si passarà l'any que ve, però el que està clar és que xifres de 40 graus a la costa cada vegada seran més habituals.
0: Com dèiem, per avui està decretada alerta groga al Baix Llobregat durant la tarda, de fet des de les 12 del matí. Baixa, per tant, el nivell d'alerta de l'alerta vermella d'ahir a la groga d'avui, però es manté la recomanació de ser prudents a l'hora de realitzar activitats a l'exterior, així com d'hidratar-se de manera constant.
2: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: Mossos d'Esquadra desmenteixen que l'incident que es va produir a una guingueta de la platja del Prat fa ja uns dies es produís un apunyalament. Escoltem Víctor Corbatón, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Prat, en declaracions del magazín matinal Planeta Prat.
3: La veritat és que de la informació que sortien a les notícies el que va passar, pues, hi ha bastant diferència. Es parlava de baralles entre famílies,
4: sí,
3: gitanes,
4: sí.
3: Es parlaven d'apunyalament, uh-huh. No va ser una baralla entre dues persones, on sí que va haver van haver talls per una ampolla.
4: Val.
3: Però no van haver ni armes blanques ni baralla entre clans familiars ni res d'això. Va ser una baralla entre dues persones i que van acabar una persona lesionada, però lleu.
0: Els Mossos d'Esquadra del Prat tenen identificada la zona verge de Montserrat entre carretera de la Marina i Moreres, així com els seus voltants, com un dels punts calents de la ciutat pel que fa a incivisme i altres problemes de seguretat pública. De fet, l'Ajuntament ha denunciat a la policia local un total de 6 incursions nocturnes i la comissió de desperfectes a la zona de piscina de l'Estruc per part de persones desconegudes. 5 d'elles en la setmana passada de juny, on hi va haver la pausa tècnica, la darrera incursió ja el mes de juliol fa uns pocs dies. Com comentàvem, doncs, en aquestes incursions els infractors van llançar objectes a la piscina que estava buida, van trencar els vidres de les portes d'accés al solàrium, van desplaçar materials del seu lloc i van introduir objectes de l'exterior. Com dèiem, aquesta sisena excursió, la darrera ha estat la nit del passat 5 de juliol, en què concretament van arrencar i trencar una de les portes del solàrium.
3: Estan entrant, en principi, el que sempre es feia, que és entrar a jugar a pilota, doncs ara entren a jugar a pilota, però a sobre estan trencant mobiliari, estan fent pintades, estan deixant ampolles de vidres als patis on després a setembre hauran d'entrar alumnes. O sigui que és una cosa que ens preocupa molt, no? I ho estem treballant fa un parell de setmanes, doncs els companys de Seguretat Ciutadana estan fent... estan fent tasques preventives, a veure si podem enxampar aquest grup de nois.
0: Corbatón recalca que hi ha una important diferència entre l'entrada a un espai a fer-ho vandalitzant o cometent destrosses, que ja poden tenir importants conseqüències legals.
3: Però últimament el que està passant és que comencen, sobretot aquest últim mes, a causar danys en instal·lacions públiques, Val? Per una banda, ja fa dues o tres setmanes que estan entrant a, o intentant entrar a la piscina de l'Estruc i fent danys dintre del centre Estruc, trencant vidrieres, fent danys a les instal·lacions, i per una altra banda també a l'Institut Salvador Dalí també estan creant danys.
0: Mossos treballen la teoria que l'agressió verbal homòfoba patida durant la nit de la celebració de l'Orgull prop de la capsa hagi estat provocada pel mateix grup de joves. La persona que va denunciar l'agressió parlava a xarxes d'un grup de 12 joves que s'hi van dirigir tant a ell com a la seva parella amb insults i que van llançar cervesa.
3: Encara sense acabar de saber exactament el que va passar, probablement per la zona que era, pues, ha d'estar relacionada amb les persones, possiblement amb les persones que estan creant aquests danys, perquè coincideix amb la zona.
0: La víctima també va denunciar a xarxes que, tot i trucar als serveis d'emergència, no va aparèixer policia. Corbatón ho ha atribuït a un moment d'alta demanda dels serveis policials amb el Tour de França i el dispositiu especial degut als diferents incendis a Catalunya que va impedir a Mossos acudir.
2: Cultura.
0: I un any més, el Prat es prepara per celebrar una nova edició del Sampollín. Avui, dijous 9 de juliol, es dona el tret de sortida a 4 dies de xupinazos, encierros, ofrenes a Sampollín, cercaviles, activitats infantils i molta música i festa. A les 7 de la tarda començarà la novena ruta del Pinxo Sampollín i amb la traca d'inicis de festa, que serà amenitzada per la xaranga Xarangarín. Després de passar per restaurants com el Rústic Dolmar i el Cortijo, a la plaça de Joan Salvat Papaseit finalitzarà el primer dels que són els 4 dies de Sampollín amb una sessió de música en directe a càrrec de DJ Anomala fins les 11 de la nit. Moment per fer una pausa de publicitat i en uns moments tornem amb més notícies.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món,
7: qui descobrirà tresors a tocar de casa,
6: qui omplirà la galeria de mil moments,
7: qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
6: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
7: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
6: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
8: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
9: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 53 60
13: 93 478 5360.
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: The Blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The Blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and
15: night. Time for DJ. Todo el techno, todo el dance, todo el house, lo tienes aquí.
16: I think it's time for DJs.
17: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
18: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
19: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
18: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
20: Les notícies del dia al Prat Radio.
0: Doncs continuem amb les notícies aquí al Prat Ràdio. Els crims més foscos i misteriosos protagonitzaran aquest dissabte una nova edició del Vermut de Sèrie al Centre Cívic Palmira Domènech. La iniciativa, que ja fa anys que és un dels imperdibles de l'estiu, proposa una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. El true crime és un gènere en auge i feia temps que des del Centre Cívic volien abordar-lo en aquest format. Ho explica Eli Martín, tècnica de comunicació del Centre Cívic Palmira Domènech.
21: Sempre ens funciona superbé i la gent està molt interessada en conèixer sèries noves o algunes potser que són clàssics però que no coneixien i en portar-se a l'estiu una llista.
22: Total.
21: Per poder mirar-les, que aquesta era la idea d'on va sorgir, no? De marxar a l'estiu i poder tenir pues, unes recomanacions de gent que en sap molt. Avui dia pues, era un tema que, no? que té molts fans. Total. I molta gent que li agrada i llavors pues, tirem cap aquí. A més, a casa nostra hi ha molts periodistes i moltes periodistes que en saben molt del tema i també ens feia com gràcia valorar això i dir, ostres, pues és que tenim aquí a gent que, pues això, la gent que treballa de guionista en programes de successos, de crònica social i que els tenim aquí al costat.
0: Si parlem de true crime, a Catalunya fa anys que hi ha una sèrie que és la líder del sector. Crims de Carles Porta va arrencar en format radiofònic ja fa 8 anys i el 2020 va fer el salt a la tele amb un èxit aclaparador. Entre els guionistes del programa hi ha el pretenc Nil Montilla, que formarà part del Vermut de Sèrie.
23: Explicaré doncs com es fa un capítol de crims des que triem els casos, com els investiguem, com els treballem, com busquem les fonts i la informació i el material, i després doncs, jo com a guionista com s'elabora el guió, no? Fins al moment final en el qual veieu el resultat a la televisió, que poden haver passat perfectament 2 anys des que comencem, no? amb les primeres gestions.
0: A banda de Nil Montilla, aquesta edició del Vermut de Sèrie comptarà amb la periodista especialitzada en crònica negra Neus Sala. L'activitat es farà dissabte de 12 a 1 del migdia i cal inscripció prèvia.
20: El temps.
0: I no ens escapem del temps ni de la importància que està prenent aquests dies. És torn de repassar l'actualitat meteorològica de la mà de Luismi Pérez, a qui escoltem novament. Bon dia.
24: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa.
0: I pel que fa a l'estat de la mar?
24: continua la situació més aviat plàcida a tota la costa i amb aquests vents que són variables. Per exemple, aquest matí hem tornat a despertar amb una mica de tramuntana a l'Alt Empordà, amb unes temperatures escandaloses pel que fa a la calor al voltant del Cap de Creus, però en canvi aquest vent ha anat girant una altra vegada cap a Xaloc, tot plegat amb una mica més de basca, una mica més de xafogor i amb calor. A molts indrets del litoral voltarem els 35 graus encara, sobretot al voltant del Montgrí i del Delta de l'Ebre, amb marejola gran part del litoral i l'aigua del mar molt càlida, de 24 a 28 graus, sobretot ja més alta cap a la Costa Daurada. Pel que fa a aquesta propera nit i el divendres al matí, vent que gira ja cap a sud o cap a llevant, sobretot a la Costa Brava. Això farà que hi hagi més humitat, núvols baixos o boires i una baixada contundent de la temperatura, però amb xafogó. Durant la tarda del divendres, una altra vegada el vent s'imposarà més de xaloc, però ja diem amb una baixada de temperatura i amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava, amb marejol a mar. N'estem pendents a la xarxa?

0: I fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dijous 9 de juliol. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports de la mà de Jonathan Marín. Nosaltres tornem a les 5 amb el butlletí informatiu. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
2: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
1: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Bienvenidos a la Corme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Corme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no. Escucha la Corme FM.

0: busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
1: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
2: Tu ets perfecta?
3: No ho sé.
2: I tu?
3: Pues clar que sí.
2: I tu, que ets perfecta?
4: Però n'hi ha algú perfecte?
2: No ho sé.
5: Clar que no.
2: No?
5: No, no hi ha ningú perfecte.
6: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons de dos quarts de dues de la tarda. El futbolista pretenc Raúl Martínez ha anunciat el seu fitxatge per al Mirandés de Primera Federació. El migcampista Potalova arriba procedent del Girona B, equip amb el que doncs, ha estat dues temporades, aquesta darrera Segona Federació, i sent una peça important. I d'altra banda, doncs, també tenim fitxatges pel que fa al Prat, l'Associació Esportiva Prat, que ha anunciat dues noves incorporacions, la del lateral dret, Javi López, procedent del filial de l'Europa, i la d'Àlex Otero, que arriba procedent del Martinet. Precisament, Otero el tindrem aquí en una estona del programa per parlar de la seva arribada al club. I també es passarà pel Prat Esports l'atleta Potalova de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, recent campió d'Espanya en els 400 metres tanca i també subcampió al campionat iberoamericà. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Comencem, benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Comencem a conèixer les noves cares amb les que comptarà la plantilla de l'Associació Esportiva Prat de cara a la temporada vinent, i una d'elles és la de l'Àlex Otero, defensa central que arriba procedent del Martin Eiming, que ja el tenim aquí als estudis del Prat de Ràdio per parlar sobre la seva arribada al club. Què tal, Àlex? Bona tarda i benvingut al programa.
1: Bona tarda.
0: I com van? De vacances ara?
1: Sí, ara mateix sí. Ara sí? Mateix, sí.
0: Com ha estat la teva arribada al club? Com han estat aquests primers dies? No sé si has tingut ja algun primer contacte, alguna conversa amb el tècnic.
1: No, la veritat que molt a gust. O sigui, la primera setmana amb el club, amb l'equip, la gent del club, la veritat que m'ha agradat molt. Ja coneixia uns quants, així que la veritat que molt content, la veritat.
0: Amb qui coneixies? No sé, havies compartit amb algú?
1: Sí, amb Àlex Lázaro, a Santana, el Dani Hernández, el director esportiu, ja veia que coincidia també, i el Java quan era petit. O sigui, uns quants ja es conec, la veritat.
0: És Dani Hernández qui et va buscar?
1: Sí,
0: expressament?
1: Sí.
0: I què et comenta? Com et proposa el projecte i què és el que et va, doncs, prendre aquesta decisió de dir, vale, vull formar part?
1: No, la veritat que, bueno, ja tenia amb ell una confiança extra, i la veritat que quan em va proposar l'objectiu que tenia el Prat, l'ambició que tenia de tornar on es mereix això, llavors per mi aquesta ambició em va agradar, la veritat. I vaig dir, ostres, és un projecte que a mi m'agrada, que és semblant al que jo penso, llavors content i a tope, la veritat.
0: Mm-hmm. El paper que et va comentar que tindries a la plantilla o que s'espera de tu, quin és?
1: Bueno, que doni el màxim de mi mateix, que sumi el màxim a l'equip, a la línia defensiva és on jo agafo més el rol meu, i llavors, bueno, tot el que sigui sumar a l'equip, encantat.
0: Com veus la competència a la teva posició?
1: Bueno, sempre és benvinguda. Sense competència et relaxes, amb competència vas a tope. Això per mi és millor, la veritat.
0: Uh-huh. Com a defensa, com et defineixes? Quins són els teus punts per l'aficionat del Prat que ens està escoltant ara mateix i, bueno, no te tingui molt ubicat?
1: Bueno, primer de tot, contundència a la línia defensiva, sobretot. Després, soc bastant líder amb els companys, amb l'equip. Insisteixo molt en la concentració, en que l'equip estigui fort, estigui unit, o sigui, en diferents àmbits aporto el meu granet a sorra, la veritat.
0: Uh-huh. I què esperes de la teva etapa aquí al Prat?
1: Bueno, a veure, el que vull és fer una temporada molt bona personalment i col·lectivament, i si podem pujar o fer play-off i tot això, o sigui, encantat. Aquest és l'objectiu número 1 per nosaltres.
0: Parles de pujar amb el Martinet, doncs aquesta fita s'ha aconseguit. Quines són les claus per poder, doncs, ser equip de tercera federació jugant en aquesta Lliga Elit tan igualada, ja l'has vist aquesta sí. temporada, on, doncs, bueno, vam veure un Sant Mauro que era cué a principis de curs o fins a mitjans de temporada i després va acabar jugant aquesta final de play-off.
1: Sí, no, a veure, sobretot pots tenir molt bons jugadors, el que tu vulguis, però jo crec que amb l'experiència que ja tinc, que el més important és la unió del grup, que l'equip estigui unit, que lluitin junts, que hi hagi aquesta unió que dius, vale, amb això anem cap endavant. Sense això jo crec que és molt difícil.
0: Uh-huh. Has estat jugant moltes temporades a tercera divisió, tercera federació. Aquesta temporada que acabes, no?, aquesta Lliga Elit, el tema de la categoria era una cosa que, doncs, bueno, al final, com has estat vens al Prat, entenc que no ha estat decisiva, no?, el tema de la categoria. Buscaves més un projecte que potser no una categoria. Una miqueta les declaracions que ens va comentar el Cristian Muñoz, és el teu cas també?
1: Correcte, això mateix. O sigui, al final, no era una cosa que digués, ostres, la tercera, la Lliga Elit o tal. El que volia era un equip amb un projecte ambiciós, que volen fer bé les coses, i de les opcions que tenia i això, crec que era la més adequada vindre al Prat, la veritat.
0: Tu t'has enfrontat al Prat, sí. A tercera federació. Bueno, com és ara, doncs, tenir, doncs, ara jugar a l'altre cantó, al Sagnier? Sempre els equips es queixaven molt del Sagnier, era un camp complicat. Ara, doncs, seràs tu el que li posa les coses complicades a la resta.
1: Correcte, per això, per mi mateix, això és boníssim, la veritat. O sigui, sempre he reconegut que el camp d'aquí, o sigui, el Sagnier, era un camp difícil. O sigui, el Prat era un equip sempre que, ostres, tenies que córrer molt detrás de la pilota, tal, o sigui, era un partit que deies, ostres, serà fotut. Ara, estant en aquest costat, doncs molt millor, la veritat. O sigui, ja vas amb la confiança de dir, soc del Prat, sé el respecte que en tenen els rivals. I amb això ja pots jugar molt, molt més, la veritat.
0: Nosaltres encara no coneixem a molts noms que encara falten de la plantilla. No sé si a tu t'han fet alguna mena d'espòiler de jugadors que arribaran, però evidentment no ens ho podràs dir, però si ho saps, més o menys, quina pinta està agafant la plantilla?
1: No, jo, per el que sé, sé que serà una plantilla molt, molt competitiva, que volen fer bé les coses, les estan fent bé ja, i per això jo tinc plena confiança en aquest projecte, la veritat.
0: Has demanat de referències del nou míster, de Christian?
1: Bueno, ja el coneixia, he jugat contra ell quan estava a l'Hospitalet, l'he seguit quan era jugador, o sigui, l'he disfrutat també, o sigui, ja sé més o menys com és, però bueno, ara comença la veritat, és així.
0: A tu els tècnics com t'agraden? Que siguin molt comprensius, molt empàtics amb els futbolistes, de molt de diàleg, o no necessites tant?
1: No necessito, o sigui, perquè cada entrenador és diferent, o sigui, no... Pots preferir alguna situació o un estil d'entrenador, però durant els anys aprens a... Vale, cada entrenador és un món i tu tens que adaptar-te a cada entrenador. O sigui, cada temporada, si tens un entrenador nou, et tens que adaptar. Llavors ja, això ja l'he après i no tinc cap preferència. Ostres, no, m'adapto, no tinc cap problema.
0: Quin missatge li enviaries a l'afició de la Associació Esportiva Prat?
1: Doncs que aquest any serà l'any que lluitarem, que ho donarem tot com a equip i que estiguin amb nosaltres, que ens ajudin, que nosaltres no fallarem.
0: El tema de la pressió, com ho portes? Perquè l'afició reclama aquest ascens després unes temporades on l'equip ha baixat, una temporada com la darrera que s'esperava que l'equip pugés i que finalment no va poder ni disputar la final del play-off. Per tant, la pressió està present. El tema de la gestió, l'han passat el tècnic del David Vilajona, ho comentava moltes vegades, no?, que hi havia jugadors que el tema de la pressió no la portaven del tot bé i això després es notava als partits. En el teu cas, tu això com ho portes?
1: No, jo ho porto bastant bé, la veritat. O sigui, ja aprens que la pressió és boníssima. O sigui, si no tens pressió vol dir que no estàs jugant per res important. Per això, per mi, és una cosa que... em diu ja, o sigui, ja em diu lo important que és. La pressió, perfecta, benvinguda és. O sigui, amb això farem bones coses, la veritat.
0: O sigui, si no surten els resultats, no és una cosa que mentalment, o almenys a tu...
1: No, la veritat que no. O sigui, ja he après durant els anys que si jugues amb pressió, jugaràs pitjor. Vale, doncs ja he après que no, amb la pressió no vas a ningú lloc. La tens, la reculls, però vas amb tot i ja està.
0: Doncs, Àlex, gràcies per venir al programa. Esperem que vagi molt bé aquesta etapa a l'AE Prat. Si et va bé, significarà que també li va bé al club. O sigui que molta sort en aquesta nova etapa, sort i encerts. I res, bon estiu. Gaudeix del poquet que queda ara de vacances, que ja començarà d'aquí a res la pretemporada. I ja quan ens volem donar compte ja estem a l'equador del curs.
1: Tal qual. Doncs moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé. Stars, for you can't stop this, you can't stop this.
0: Doncs fem ara una petita pausa i tornem amb aquesta entrevista amb l'atleta pretenc Javier Lorente. I had a dream, and now I live it.

0: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
1: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
0: Qui omplirà la galeria de mil moments.
1: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
0: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
1: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
0: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
2: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
5: The blues is all right. Hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: La caixa negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
3: Tu ets perfecta?
4: No ho sé.
3: I tu?
4: Pues clar que sí.
3: I tu, que ets perfecta?
5: Però n'hi ha algú perfecte?
3: No ho sé.
6: Clar que no.
3: No?
6: No, no hi ha ningú perfecte.
7: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Escoltes el Prat Esports.
1: Passen 16 minuts de dos quarts de dues de la tarda. Seguim aquí al Prat Esports. Moment ara per aquesta entrevista, com us dèiem a la portada, amb l'atleta pretemp de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente.

Fins aquí l'edició migdia d'avui dijous. Com sempre, agraïm la col·laboració i la implicació de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà, partit de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos i fins demà. Adeu.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
1: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plega tan pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
5: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
1: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
5: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
1: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
5: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2020. 26 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
1: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
5: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
1: Els esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
7: Després d'aconseguir un pòquer de títol, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
1: El control de so Iván López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com el desandanat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos, i és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
3: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
8: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
3: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
8: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
1: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc, que es va declarar cap a les 9 del vespre, va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
1: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
5: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
10: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
1: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
12: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
11: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
1: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la serra de Montsant i l'espai natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
13: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
14: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren, en aquest cas, 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és un sistema, ara, en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat, en aquests moments, també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
13: D'altra banda, arreu del territori, hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts. El seu principal rival, els de Carles Puigdemont, perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
15: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
1: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
5: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
1: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: Clar, hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'IATN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
19: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
18: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
1: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
5: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat a la xarxa amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
20: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
5: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
1: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
5: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
21: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
5: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
22: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
23: Perquè és molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
22: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
5: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
5: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
5: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
1: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

Popularitzar per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi. Oh!

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patrick Guijarro, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City.

0: perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
0: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a difference.
0: Per això vaig escollir Londres.
1: That's why I chose London.
2: L'espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
3: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
2: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
4: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Sabies que...
15: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
5: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia.

0: amb Marta Pardell.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
1: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
1: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
1: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
1: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones els darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
1: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyham Hansen renovaran.
1: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sentmenat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
1: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà. A l'Urgell se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines fins a la carretera LV-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de Saja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
9: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
1: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
10: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
1: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren, en aquest cas, 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montvell Marmellà, i com a gran novetat, en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
0: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
4: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
1: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els 3 mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
1: Són 3:15. Atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
19: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
20: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
21: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
20: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la Plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
1: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
3: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
1: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
23: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
22: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80. It's a...

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, al de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, como nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: la tengo, yo no la tengo.
1: Javito, ahí la tengo.
0: Baja, corra.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca-ho.

0: sé què tens per on passes, tonto. No sé què tens per on tens, ben loco.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
2: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de 2 temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes, l'Alexia Botellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 9 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats recordarem com hem de reaccionar davant d'un incendi forestal. Li preguntarem a Roger Llinàs, que és cap del parc de bombers en Rubí, Sant Cugat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui per analitzar les crítiques de Feijó a l'absentisme laboral i l'escenari de futur dels incendis extrems. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Miquel López, emprenedor i empresari. Continuarem destacant el patrimoni natural i històric que envolta Castellà del Vallès en risc per l'incendi de Setmanat. Ho farem amb Aleix Scott, vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. I acabarem amb cultura per parlar-vos de l'obra teatral La Truita, que arriba al Poliorama, i ho farem amb l'actor pretenc Arnau Puig. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa farà una prova pilot a partir del mes de setembre per avaluar la viabilitat de perllongar la línia L12 d'autobusos al final del carrer de Mussol del barri de Can Palet de Vistalegre. Es va explicar en una reunió mantinguda amb els membres de l'Associació de Veïns d'aquest barri i la trobada va servir per abordar les necessitats del veïnat en matèria de mobilitat, neteja, manteniment i equipaments. A més, es va fer seguiment de les millores implementades recentment al barri. Entre les principals destaca la regularització de la línia d'autobús L12, la implantació del sistema de contenidors de càrrega lateral i l'aprovació del projecte d'execució de millores a les escales entre els carrers de l'Estornell i de la Losa, així com la remodelació de la pèrgola de la plaça de la Pau. Altres actuacions d'aquest barri per part de l'Ajuntament inclouen les millores fetes al bar del Casal Cívic, on també s'han instal·lat sistemes de refrigeració mòbil per a l'estiu i davant del qual s'ha habilitat un pas elevat per garantir la seguretat dels vianants a la zona. D'altra banda, recentment també s'han reparat les pistes de petanca i s'han dut a terme tasques de manteniment i de reforç de les franges de baixa combustibilitat en el marc dels treballs de prevenció d'incendis forestals programats pel Consistori Agarenc.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra investiguen diversos trets aquesta nit a la Creu Alta. Els fets haurien tingut lloc a l'altura del número 111 de la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta, pels vols de 11:45 de la nit. Va ser llavors quan la policia municipal va rebre un avís per part de veïns de la zona que denunciaven haver sentit alguns trets a l'aire. A més de la policia municipal, fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar algunes patrulles dels Mossos d'Esquadra que van fer una primera inspecció a la zona. Els agents van acabar identificant tres persones que podrien tenir relació amb els fets. A més, en el punt on van tenir lloc l'incident, també es va localitzar una arma de foc abandonada que ha quedat intervinguda per la seva anàlisi, així com diverses restes de projectil. Així mateix, la inspecció ocular va permetre detectar diversos forats compatibles amb impactes de projectil en almenys una persiana i a la façana d'alguns domicilis del barri Tallaret. Malgrat aquests danys materials, no consta que cap persona hagi resultat ferida. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i ara centren els seus esforços en poder determinar l'autoria dels trets i esclarir el context en què es va produir. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació a l'incident.
0: Gràcies, Anna. I ara seguim des del litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Oferir creacions cinematogràfiques inèdites amb el focus en el món de l'esport és un dels valors afegits del Festival de Curtmetratges Filmets de Badalona, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, i això és possible en part gràcies a la col·laboració entre el Festival Badaloní i la Fundació Barcelona Olímpica, que avui han renovat el seu compromís. Ho han fet a la seu de la Fundació, on es troba el Museu Olímpic i de l'Esport, gran homenatge a l'esdeveniment que va revolucionar Barcelona l'any 92. Des que la Fundació Barcelona Olímpica va engegar el BSN Esports Film Festival, ara fa 17 anys, ha col·laborat amb el Festival Filmets per compartir els millors curts del cinema esportiu. Francesc Terrón és el director de la Fundació Barcelona Olímpica i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació.
4: Filmets és el festival gros en quant a la temàtica dels curts. Per tant, ens ajudem mútuament, entre altres coses, fent la sessió Filmets en forma. Això ens retroalimentem. Nosaltres sabem que produccions nostres poden anar en aquesta sessió.
5: Poder oferir aquelles coses, diguem, de format esportiu que probablement no arriben al gran públic a través dels mitjans tradicionals i el poder oferir als nostres espectadors un material inèdit.
3: El Festival Filmets ofereix cada any una selecció dels millors curts de temàtica esportiva en un espai específic, la secció En Forma.
0: Gràcies, Martí. Des del Prat ara ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Un any més, el Prat es prepara per celebrar una nova edició del Sant Pollín, aquesta barreja entre els Sant Fermins i el tan tradicional pollo del Prat, dels Diables del Prat, la figura de foc. Avui, dijous 9 de juliol, es dona el tret de sortida a 4 dies de xupinazos, encierros, ofrenes a Sant Pollín, cercaviles, activitats infantils i molta música i, sobretot, festa. A les 7 de la tarda arrenca la novena ruta del Pincho Sant Pollín amb la traca d'inici de festes, que serà amenitzada per la xaranga Xarangarín. Després de passar per restaurants com el Rústic d'Ol Maria el Cortijo, a la plaça de Joan Salvat va passar i finalitzarà el primer dels 4 dies de Sant Pollín amb una sessió de música en directe a càrrec de DJ Anòmala fins les 11 de la nit, una forma refrescant de passar aquests dies tan calorosos al Prat, que recordem, ahir va també batre rècord històric aquí la temperatura que va superar els 37 graus i mig.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. L'incendi forestal de Sant Manat manté des de dilluns amb l'aire al cor els castellarencs i les castellarenques. En principi, tot i que dimecres al migdia es va arribar al pic màxim d'altes temperatures i de baixes humitats relatives, finalment els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la nit. A més, la bona evolució dels altres incendis forestals va permetre concentrar més mitjans que han permès avançar en les tasques d'extinció amb l'objectiu, justament, de poder-lo estabilitzar. En total, i segons els càlculs provisionals dels agents rurals, l'incendi ja afecta 218 hectàrees. Ara bé, que l'incendi n'estigui estabilitzant vol dir que és dins del mateix perímetre, però encara no està ni extingit ni controlat, cosa que encara podria costar hores i fins i tot dies. En aquests moments hi continuen treballant 150 efectius amb 19 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. L'objectiu principal és controlar possibles focus secundaris. Pel que fa a la investigació de les causes, el cos operatiu manté l'incendi de Sant Manat en fase d'investigació. Però testimonis directes dels primers moments de l'incendi, entre ells els bombers voluntaris de Castellà, apunten que les flames haurien començat per una màquina agrícola que es va incendiar en un camp de conreu.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Martí González. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Els serveis tècnics de l'Ajuntament han detectat aquesta setmana el trencament parcial d'una branca del Pi d'en Xandri, un dels emblemes de Sant Cugat, durant les tasques de seguiment de l'arbre. Segons la primera valoració tècnica, el trencament és conseqüència d'una combinació de factors, les seves dimensions i pes, la posició gairebé horitzontal, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que afecten en general els boscos de Catalunya. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha després completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Aquesta branca, de fet, ja havia estat identificada l'any passat com una de les més delicades de l'arbre. A més, cal tenir en compte que la caiguda de la gran branca de l'agost passat va modificar l'equilibri natural de l'arbre, fent que altres branques haguessin de suportar més pes i més tensions. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi i dels sistemes de suport instal·lats. El Pi d'en Xandri continuarà sota seguiment tècnic continuat per preservar aquest arbre emblemàtic del municipi.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
0: Malauradament, l'actualitat a casa nostra ve marcada pels incendis que s'estan produint en aquesta primera part de l'estiu. Avui ens centrarem en els incendis forestals. Què hem de fer si el foc és a prop de casa nostra? Com hem d'actuar si ens sorprèn conduint o bé si ens enganxa caminant pel bosc? Doncs per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers Rubí Sant Cugat. Com han canviat els incendis forestals a casa nostra en els últims anys? Pel que fa a intensitat, velocitat, comportament del foc... No? S'ha parlat d'aquests incendis de sisena generació?
10: Sisena generació, Si estem en aquesta ara. Esperem que sigui l'última, però... Però bé, la cosa no pinta bé. Aviam, l'entorn ha canviat moltíssim. En els darrers 30-40 anys ha canviat moltíssim. De fet, hauríem de tirar una miqueta més enrere encara i tot per veure una miqueta l'arrel del problema. No? L'arrel del problema ha estat, per una banda, l'abandó forestal, l'abandó rural del tema de l'agricultura. Catalunya era un mosaic agrícola forestal, com un tauler d'escacs, per fer-nos una idea, en la qual doncs, hi havia zones conreades i zones boscoses, i llavors doncs, un foc arribava doncs, fins al següent camp, no? Del camp ja no passava. No? I a més tenies que les masses arbrades, les zones arbrades, estaven explotades, perquè tothom tenia una llar de foc i tothom tenia una cuina que anava amb llenya, amb la qual cosa el bosc era net, no hi havia sotaboscs, hi havia una ventada i que hi havia un arbre, de seguida anava la gent, el tallava, se l'enduia, feia llenya i se l'enduia. Hi havia es treia un rendiment del bosc, amb la qual cosa doncs, era una activitat sostenible, econòmicament sostenible, que era favorable, i llavors doncs, bueno, el bosc estava net i a més hi havia molt conreu. Què ha passat? Doncs ha passat que s'ha abandonat el bosc, el bosc no s'explota, el bosc està molt carregat, té moltíssima massa forestal, moltíssim combustible per metre cúbic, i a més aquells conreus que hi havia a zones que ara són boscoses s'han abandonat i el bosc les ha envaït, no? Jo sempre poso el mateix exemple, com a Sant Cugatenc de Pro. Jo me recordo que estava en un bar que hi havia a la plaça Barcelona, hi havia unes fotografies fantàstiques sobre el camí de Sant Cugat a Sant Medí a principis de del segle XX, hi havia moltíssims camps, o sigui, els camps arribaven a Can Borrell i seguien de Can Borrell a Sant Medí, hi havia vinyes, hi havia el que vulguis. Avui dia seria un escàndol si diem que toquem un arbre d'allà, però realment estem realment equivocats perquè ara tenim masses arbrades contínues de milers i milers d'hectàrees que a més estan abandonades, que tenim la llenya de les nevades i de les ventades de fa 5-10 anys encara està allà
0: per recollir,
10: ningú ho ha explotat.
0: Sí.
10: I allà tenim una quantitat de... O sigui, el bosc és impenetrable. Tu intentes sortir-te del camí, no surts del camí, és impossible. I si això hi afegim el canvi climàtic, que és una evidència que qui la negui és perquè no la vol veure, doncs tenim ja el sopar d'aula, ja tenim la taula parada, tenim una situació en la qual doncs estem en una situació de risc extrem, amb uns incendis que es comporten de manera molt violenta, que són capaços de progressar a velocitats, el que diem, molt per damunt de la capacitat d'extinció, i llavors doncs, bueno, estem en un entorn, en una situació que és realment complicada, realment complicada.
0: I quins diries que són els errors més habituals per part de la ciutadania quan hi ha un incendi forestal?
10: El primer error és ser-hi, no? O sigui, de fet, hauríem de ser molt conscients de quan estem en situació de risc forestal. Evitar anar al bosc no seria una mala opció. I si hi anem, tenir molt clar per on entrarem, per on sortirem, i estar molt atents perquè un incendi forestal ens pot sorprendre. Estar al bosc ens pot sorprendre. Però bé, tampoc podem deixar de viure. Llavors, doncs, l'error més habitual és pensar que serem capaços de fugir d'un incendi que ens sorprengui. Aquesta és un error bastant de base. El foc forestal hem de tenir molt clar que és capaç d'avançar molt més de pressa que una persona corrent, molt més de pressa en un moment determinat, i per tant hem de tenir molt clar què és el que farem. Llavors, errors molt habituals, estar en una edificació i fugir. L'edificació és la teva assegurança. Estar en una casa, suposo que volies entrar-hi una miqueta més endavant.
0: Sí, entrem en el detall.
10: L'equació confinament, això és una de les veritats absolutes, no? Vull dir que no hi ha discussió. Sortir del cotxe, per exemple, o sigui, estar dintre un cotxe i sortir del cotxe, o utilitzar el cotxe per intentar fugir d'una situació d'incendi. Això són errors molt habituals, ara hi entrarem més a poquet.
0: Uh-huh. Ens trobem, per exemple, a Sant Cugat i a zones com la Floresta, com les Planes, Sol i Aire, on hi viuen veïns, estan a prop, enmig de la massa forestal. Són conscients del risc que això comporta?
10: Que
0: estan preparats?
10: Sí, bueno, a veure...
0: Són dues preguntes.
10: Anem a pam, sí. Jo crec que la gent cada vegada està més conscienciada. Crec que s'està fent bona campanya per part de l'administració de quina és la situació. Preparats no ho estem, no podem estar-ho. No podem estar, el ciutadà no pot estar preparat per això, i el que ha de ser és coneixedor de quina ha de ser la seva actuació, de què ha de fer davant d'una situació d'incendi. Aturar l'incendi, ja et dic, cada vegada ens estem trobant amb que cossos molt potents, bombers de la Generalitat té molt muscle, és un cos de bombers que, ja ho hem comentat alguna vegada, funciona amb xarxa, tots els parcs de Catalunya som del mateix cos de bombers, tenim una capacitat d'ajuntar mitjans que és, pràcticament no té comparació a cap altre cos d'Europa, no hauries d'anar probablement als Estats Units per tenir la capacitat d'ajuntar recursos que tenim aquí a Catalunya, no? Però tot i així els focs a vegades se'ns escapen, però no és perquè no li posem ganes, és perquè quan la natura tira, i els focs moltes vegades s'escapen, com he dit abans, s'escapen de la capacitat d'extinció, no? Llavors, doncs, una miqueta el tema és aquest, que estem en un entorn molt complicat. La gent és coneixedora, ho sap, però sobretot no caiguem en el parany de pensar-nos que amb una manegueta de jardí perdrem un foc forestal ni coses d'aquestes. Hem d'anar molt més enllà.
0: Però llavors, quines mesures bàsiques d'autoprotecció haurien de contemplar?
10: Aquí entrem, diguéssim, en diferents àmbits de responsabilitat. La primera responsabilitat la té l'administració. L'administració ha de garantir que administració parlo a nivell de Generalitat, parlo a nivell d'ajuntaments, etc. No? Han de garantir la idoneïtat de les vies d'accés i evacuació, tant perquè puguem arribar nosaltres als diferents llocs de les masses arbrades, com perquè la gent pugui sortir de les urbanitzacions. Mm-hmm. Les pistes han d'estar condicionades, ha de ser possible que ens creuem dos camions de bombers amb vies principals, el que diem les pistes, nosaltres les cataloguem per categories, doncs els accessos a les urbanitzacions i les fugides, les possibles vies d'evacuació, han de garantir la possibilitat de creuar dos vehicles de bombers. Hem de tenir les franges perimetrals de les urbanitzacions. S'ha de reconèixer que hi ha moltes administracions que estan fent molt bona feina amb això. És a dir, una urbanització no pots tenir els arbres entrant a les branques per les finestres, has de tenir franges netes perquè el foc, quan arribi a l'urbanització, baixi d'intensitat. Per tant, hi ha una feina important d'adequació de camins i de manteniment, creació i manteniment de franges perimetrals al voltant de les urbanitzacions, etc. Això seria la responsabilitat de l'administració. I després, a nivell personal, també podem fer moltíssimes coses. Si jo acumulo de la llenya a la porta de casa, hi ha un incendi, es cremarà la llenya i la casa té moltes més probabilitats de cremar. Si tinc la parcel·la amb molta brossa i amb molts arbustos i per moltes franges perimetrals que facin els ajuntaments o qui sigui, doncs la meva parcel·la cremarà. Per tant, he de treure el combustible, mirar el combustible, em refereixo sobretot a la vegetació, però també altres tipus de combustible, és a dir, segons el que posem en el nostre jardí, doncs el nostre jardí cremarà més o cremarà menys, i hem de ser conscients. Està clar que la llenya és més còmode tenir-la al costat de la porta que no pas amb un cobert a 10 metres o 15 metres de la porta. Però si un dia crema aquella llenya, tindrem un problema si està de tocada a la porta de casa. No? Una miqueta també la nostra responsabilitat com a propietaris. Hem de ser conscients que viure al bosc té enormes riscos. Avantatges i enormes uh-huh. riscos. El que pretengui viure al mig del bosc sense acceptar els riscos que això comporta s'està enganyant a ell mateix, no? Llavors això seria un error. És com moltes vegades la gent que viu en urbanitzacions molt allunyades que estan, oh, que bé que visc aquí, sí, bueno, però aquí una ambulància triga 20 minuts a arribar o 25 minuts a arribar, que ho sàpigues, que si un dia tens un infart l'ambulància trigarà 20 minuts a arribar. N'has de ser conscient. El problema és que fem les coses i després és que arribem amb un camió de bombers a dalt d'una urbanització, segons i com sigui el camí, doncs trigues i et diu, oh, és que heu trigat molt. És que vostè és conscient d'on viu? Hem de ser conscients per bé i per mal. Per bé i per mal. Estàs fantàstic, estàs estupendo, estàs en plena natura, però quan les coses van mal dades també has de ser conscient de quines són les mesures d'autoprotecció que has de prendre. Perquè a més les ajudes trigaran una miqueta més que si estàs doncs, al carrer Major de Sant Cugat.
0: No? Estem en aquest context forestal. En el cas que hi ha un incendi i s'està acostant a casa, què hem de fer? Evacuar? Confinar-nos? Què és important si nosaltres som a casa i què no hem de fer?
10: El primer que hem de fer és intentar posar-nos en contacte amb el que serien les autoritats, i per això mitjans com la ràdio juguen un paper fonamental. Normalment la via de comunicació d'emergències més eficaç són les ràdios municipals. Nosaltres hem fet molta promoció perquè l'Ajuntament us truca a vosaltres, us diu les consignes que heu de donar i llavors és realment un mitjà molt eficaç. I llavors estar atents a quines són les instruccions. Si no rebem instruccions, si tenim un incendi que se'ns està apropant, hem de ser molt conscients de que hem de ser capaços de fugir del tot. És a dir, si jo surto de la floresta he de ser capaç d'arribar a Sant Cugat. Si no tinc clar que arribaré a Sant Cugat, no surto de la floresta. Val? Llavors, com ho puc saber, això? Bueno, depèn de la virulència, de com ho vegi, i si tinc la menor dubte, em quedo confinat a casa meva. És molt més segur. És a dir, si no hi ha unes instruccions clares d'evacuació, millor no evacuar. El confinament és molt més segur. A més, aquí tenim la boníssima costum de construir en pedra, i tot i que les cases tenen part de fusta, les cobertes, tal i qual, i hi ha elements que cremen, les persianes, etc, etc, una casa aguantarà perfectament l'impacte d'un front de foc. No hi haurà cap problema. Nosaltres estarem a dintre de casa i el foc ens passarà pel damunt en 3, 4 minuts, 5 minuts, és el que triga un front de foc a passar a escombrar una zona. Si nosaltres estem dintre de casa, sobreviurem, sens dubte. Llavors, perquè la casa no cremarà en un primer moment. La gent a vegades ens diu, home, però és que jo he mirat per la tele un incendi i han cremat cases.

0: Si tu estàs a casa teva i et sorprèn un incendi, queda't a casa teva. Què podem fer per estar més segurs? Doncs baixar persianes, tancar portes, posar allò de les tovalloles mullades si veiem que entra fum, allunyar-nos al màxim de finestres, de balcons, de portes, posar-nos a la zona, diguéssim, més interior de la vivenda, el més allunyats possible de l'exterior. Però no tinguem la menor dubte de que sobreviurem al pas del foc sense problemes. A l'error més habitual, fugir a última hora. És a dir, veiem el foc que arriba i llavors ens entra la por. Diem, no, no, jo em quedaré aquí perquè no m'han dit que evacuï i em quedo a casa, seré obedient. Llavors arriba el moment en què el foc comença a apretar, el comences a sentir, un foc forestal que tira fa molt soroll, i comences a sentir aquell front de foc que ve, i llavors és quan ens entra el pànic, i llavors agafem i diem, no, no, marxem. Aquest és el pitjor error, l'error definitiu. Entrem en el cotxe i sortim amb el cotxe. No només posem traves a que arribin els cotxes d'emergència, bombers, etc., sinó que molt probablement, si ens sorprèn el foc dintre el cotxe, ens sortirem de via, quedarem al camí, en un racó del camí, llavors cometrem el següent error, que és que començarem a notar calor dintre el cotxe i sortirem del cotxe, i llavors doncs, ja tenim el còctel perfecte pel desastre, no? De fet, penso que ja ho havíem comentat en alguna de les ocasions que he vingut, l'incendi d'allà de la Segarra d'aquest any, el que vam tenir a començaments d'estiu, les dues persones que van morir va ser exactament això. On estava en una granja, va avisar a l'amo de la granja, escolta'm que tinc molta por, l'amo de la granja va agafar el cotxe i va anar fins a la granja, primer error, el que li havia d'haver dit és queda't aquí, no et moguis. Doncs no, se'n va anar cap allà assumint un risc evident d'anar fins a la granja, i quan van arribar a la granja, en lloc de dir bueno, va, doncs ja que estem a la granja tots dos, doncs ens quedem els dos a la granja, no, van agafar el cotxe i van sortir de la granja, van intentar fugir, el foc els va enganxar, van sortir del cotxe, i aquí es va acabar la història, dissortadament. És un error molt habitual que, sobretot, no hem de cometre.
1: Si ens trobem, clar, és que les situacions podríem dir que són bastant similars. Parlem dels cotxes. Si ens troba, seria igual que si està a prop de casa el foc, és a dir, el cotxe també ens pot protegir si ens troba un... quines circumstàncies...
0: El cotxe, evidentment... A vegades la gent diu, és que estar dintre un cotxe és pitjor que estar fora del cotxe. No, això és... això no. O sigui, estar dintre d'un cotxe amb un incendi forestal, estar en una pista i que passi el foc, mala peça al taler, no anem bé. Però si no tinc el cotxe, llavors és que no tinc cap protecció. És a dir, tinc probabilitats amb un front de foc que passa fort per una pista i jo vaig amb un cotxe, tinc probabilitats de sortir-ne en vida si estic dintre del cotxe? Poquetes. Però tinc una opció. Però és que si estic fora del cotxe no en tinc cap. Val, la cosa va pitjor. Si estic a casa meva, estic molt bé. Si estic dintre d'un cotxe, estic malament. I si estic fora del cotxe, estic fatal. Perquè, clar, alguna cosa d'haver-hi entre jo i el foc. El foc arriba. Si jo tinc una paret de totxos entre el foc i jo, anem bé. Si tinc un cotxe, bueno, no anem gens bé, però bueno... Però és que si no hi ha res, no hi ha res. Llavors el foc m'escombrarà de seguida. Llavors... per sobreviure a l'interior d'un foc de cotxe també s'ha de tenir molt clar que no has de sortir del cotxe sota cap concepte, que t'has d'estirar la part més baixa, que t'has d'intentar tapar amb la roba que portis, que quan hagi passat el front de foc hauràs de sortir del cotxe perquè el cotxe cremarà segur. Quan hagi passat el front de foc, al minut, dos minuts, el cotxe cremarà. És mala peça al taler, però si saps molt, molt bé el que has de fer, a lo millor te'n surts. Però jo no li recomano a ningú l'experiència. De fet, nosaltres, ara això ja els hi expliquem als bombers joves i flipen, però als anys 80-90 acabàvem sota el camió moltes vegades, ens passava el front de foc per sobre el camió i avisàvem, escolta'm, i sobrevivíem sota el camió. Vull dir, avui dia tenim molt més anàlisi de l'incendi, anem molt més dirigits, avui estem parlant, estem en un incendi i estem parlant amb un analista que està en una central aquí a Bellaterra, nosaltres estem a Terres de l'Ebre i ens està dient a la propera carena, deixa passar el foc perquè no tens possibilitat, perquè està totalment alineat, ataca'l per aquí, ataca'l per allà. Vull dir, anem molt més guiats que no pas abans. Abans era tira, tira, tira, tira, i quan ja no podies més, pues, et foties sota el camió i el foc et passava per sobre. I sobrevivíem. A mi m'havia passat unes quantes vegades i sobrevivíem. Però havies de tenir-ho molt clar, eh? Si no ho tenies molt clar, malament.
1: Roger, algun altre consell que puguis donar abans d'acabar?
0: Bueno, jo l'únic... El consell més important és consciència de la situació. Hem de ser conscients de que la situació dels focs de bosc és molt

0: que no té visos d'anar millor, que podem passar anys i anys sense que tinguem un incendi molt greu a casa nostra, i això ens pot fer baixar les defenses, però que la taula està parada i que en qualsevol moment pot haver-hi un incendi catastròfic a la nostra zona. De fet, ja no hi ha anys en els quals no tenim incendis catastròfics. N'hi ha, cada any n'hi ha, i li toca amb un o li toca amb un altre, amb una part del país. Aquest any, per exemple, a Catalunya ens n'hem sortit prou bé. A Catalunya tenim una gran capacitat de primera intervenció, de ser molt contundents a la primera hora de l'incendi. Això fa que molts incendis que progressarien doncs no progressin. Però fixeu-vos el que ha passat a la resta d'Espanya aquest any. Ha estat un absolut desastre. I aquesta serà la tònica i cap a qui anem. Llavors, consciència de la situació. I tenir molt clar, sobretot aquesta idea que dèiem, de que davant, si jo visc en una zona d'interfície forestal urbana, davant d'un incendi que s'aproxima, el més segur que puc fer és quedar-me a l'interfície de casa meva. Això és la frase de resum avui hauria de ser.
1: Aquest és l'ABC. Roger Llinàs, cap del parc de bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i és temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb en Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Bona tarda i molta calor.
0: I, home, faltaria més. Qui digui que té fred és que... Bueno, no sé si el Jordi Casas, que és historiador i m'acompanya a l'estudi...
2: Sí.
0: Estàs
2: sí,
0: bé?
2: Sí, sí,
0: estàs
2: gelat,
0: bé? Bona
2: gelat,
0: tarda.
2: Estic gelat.
0: Estàs
2: sí.
0: Gelat.
2: Sí, gelat.
0: Gelat,
2: sí, sí.
0: Val. Josep Vallvé és extreballador de Caixa d'Estalvi, columnista, i el tenim a Terrassa, via telefònica. Què tal, Josep?
3: Bona tarda, content de retrobar-vos.
2: Molt bé.
3: Temes molt interessants, avui, els que plantegeu.
0: Doncs sí, vinga, no perdem més sí. temps, que veig que teniu ganes. O sigui que
2: sí, comenci,
0: obrim la porta del Toril, no?, i que surtin els braus, bueno, que ja que s'enfermin.
2: Digues el tema perquè els oients
0: Val, sí, sí, sí, sí. Analitzem unes declaracions del senyor Feijó, que ha titllat de càncer l'absentisme laboral i ha criticat els convenis que igualen el sou durant la baixa. I ha dit que, bueno, que fins i tot ell farà una proposta, governi o no governi, no sabem. Uf, són interessants, però no sé si li donarà temps al Josep. Jo m'agradaria d'entrada preguntar-vos per la vostra opinió sobre com qualificaríeu vosaltres aquestes declaracions del senyor Feijó, que ha posat tot l'absentisme dins del mateix sac.
2: Qui comença?
0: Vinga, el Xavier.
1: Doncs, a veure, com sempre, jo crec que les declaracions del senyor Feijó ja ens té acostumats una mica, que d'alguna manera sempre acaba ficant la pota. I quan és un tema que segurament potser pot haver-hi un fons de raó i de justificació, no dic pas que no, i potser això anem de parlar, però després aquestes comparatives que fa i tan genèriques, això després aquí, ojo, anem al tanto, no fiquem la pota, no podem comparar-ho, a més, amb un càncer, precisament una malaltia que coincide una justificació, una baixa, és quan hi ha malalties greus, i aquesta és absolutament més que justificada, i per tant aquesta no hauria de ser penalitzada en cap moment. O sigui, hem posat l'exemple pitjor que podríem posar per tractar un tema que sí que és veritat, que és un problema creixent, no només en el sector privat, empresarial, sinó també en el sector públic, l'increment que hi ha d'absentisme laboral. Ara bé, aquí, quan parlem d'absentisme laboral, com que ho posem tot en el mateix sac, ja tant parlem o interpretem, posem els percentatges, els índexs de l'absentisme laboral, tant si estem parlant de baixes mèdiques justificades, com de permisos, llicències o indisposicions, o un tema d'absentisme que d'alguna forma no estaria justificat, o que es barregen masses coses. Per tant, aquí també caldria, des del meu parer, hi ha un problema, i això, doncs, escolta'm, qui digui que no, en àmbit empresarial no hi ha un problema amb el tema de les baixes, hi és, que s'estan donant en molts casos algunes baixes massa alegrement, segurament. Ara, també és veritat que quan es posa el dit i es busca una mica, es busca les pessicolles d'algú, igual amb aquella persona o aquell treballador que doncs resulta que s'imposa un expedient per veure que resulta que aquella baixa està més que justificada. Per tant, s'ha d'anar al tanto. Hi ha un altre tema també amb això de les baixes i les baixes mèdiques, per exemple, que moltes vegades aquestes baixes mèdiques s'allarguen. El problema és que, no és que es donguin, és que s'allarguin en excés. I el temps d'allargar aquesta baixa mèdica no és tan vegades problema o conseqüència de l'actitud o comportament del treballador, sinó també de que aquest treballador igual està esperant unes proves que s'han de fer, unes proves diagnòstiques, etcètera, que això fa que se li allargui aquella baixa i que li digui, no, escolti, fins que vostè no tingui això, vostè no s'incorpora. Per tant,
0: clar,
1: també és veritat que no podem fer recaure només el problema de per exemple, que les baixes mèdiques, primer, que algunes vegades donen molta facilitat. Sí, d'acord. Hi ha treballadors que diuen, escolti, miri, jo, no sé què, tinc aquest problema, he tingut aquest problema d'una trifulca a la feina, escolta, demà m'agafaré la baixa. I ja t'anuncien que demà s'anirien a buscar la baixa. Bueno, aquestes baixes són unes baixes molt qüestionables. N'hi ha baixes que no són en absolut qüestionables.
0: Vinga, fem una ronda una mica més ràpida.
1: Sí,
0: ho dic
1: perquè
0: si no, no ens quedarà temps per tractar l'altre tema.
2: La meva opinió és que aquest senyor no està preparat per governar. Aquest home és una calamitat, no? Quan no el corregeix l'Aznar, el corregeix la senyora Díaz Ayuso, i quan no, els seus dient, no, és que no ha volgut dir això. Ell ha explicat abans que no es poden barrejar tots els conceptes d'absentisme, eh? Una cosa és maternitat, una altra cosa és baixar per la malaltia, una altra cosa és un enterrament, una altra cosa, etc. A més, no és cert que es cobri el 100% des del primer dia. Es cobra el 75% a partir del quart dia, uns 15 dies ho paga una part de l'empresari i una part de la seguretat social, i a partir del dia 19, no sé què, ho paga tot la seguretat social. Vale? Ja sigui malaltia o accident laboral i tal. Els que cobren 100% és aquelles empreses que ho tenen pactat, o aquells convenis que ho tenen pactat. Jo, l'empresa on treballava d'automoció, l'any 92, primer que ho va provar i després va consolidar, van pactar que complementava l'empresa el 100% el primer dia. Però a la vegada que pactàvem això, pactàvem mecanismes per evitar que es disparés l'absentisme. I a més, quan s'aconseguia això, era a canvi també de contrapartides, perquè en un conveni hi ha un toma i daca. Tu pactes millorar la productivitat o millorar la qualitat, pim-pam, per tant, hi ha unes contrapartides, no és un pagament, diguem-ne, graciós, no? Això d'una banda. Després hi ha altra qüestió. Les baixes. Hi ha un element que diu... Ara parlo una miqueta per boca d'asno, però hi ha un element que diuen que està augmentant des del Covid, que és els trastorns mentals. En aquestes malalties els metges no els volen enganxar els dits. No? Com un altre... Tu tens un constipat, la setmana que ve a treballar. Jo me'n recordo que vaig agafar una baixa per estrès l'últim any de treballar perquè feia la feina de trans i tal, i escolta, si jo hagués volgut hagués estat 4 mesos de baixa. Vas estar 15 perquè no en sabia estar a casa, però tal. Vull dir que, clar, com deia abans, és un problema o és un fet problemàtic, analitzem-lo, però no podem dir bestiades.
0: Clar que també s'ha d'abordar. Josep?
3: Jo crec que el senyor Feijó no és un polític d'estat. Si ell es pensa que té alguna mínima possibilitat d'arribar tard o d'hora, possiblement, i de ben segur, més tard que no pas d'hora, possiblement mai, a presidir el govern espanyol, el que s'hauria de plantejar és no anar fent declaracions en plan gairebé, entre cometes, terrorista. Aquest senyor, vull dir, el que hauria de valorar, sempre professa un respecte i un... i es plega, s'agenolla davant de la gran patronal, i tal com deien molt bé ara al darrere dels contertulians, i han sorgit últimament arran dels canvis socials que hi ha i la pandèmia i moltes altres coses, una sèrie de patologies de caire mental que són molt difícils de valorar, però posar i utilitzar el terme del càncer, que és una paraula que fins i tot fa por a vegades al poder-la pronunciar per generalitzar i posar tothom en el mateix sac, en uns moments en els que s'acaben de fer públiques unes enquestes per diferents mitjans, diumenge passat començava La Vanguardia anticipant els possibles i pròxims resultats electorals a nivell autonòmic, a nivell nacional, el que hauria de plantejar-se és fer un pas al costat i probablement buscar alguna altra persona que el pogués substituir per mirar d'abanderar un lideratge i millorar el tema. Darrera pregunta, i aquí ho deixo. Quina és l'experiència laboral i productiva realment del senyor Feijó i de molts polítics a la contribució i a l'elevació del PIB espanyol? Declaracions, però pencar rodes de premsa que facin una nota de premsa, que la reparteixin, no cal quan hi ha incendis que em surti la consellera, el president i Déu i sa mare, perdó. No ho sé, molt desafortunat el trobo.
0: Bé, són declaracions que, de fet, les fan una trobada amb el cercle d'empresaris bascos i davant dels quals el mateix Feijó es va comprometre a presentar abans de les pròximes eleccions una estratègia per millorar les condicions estructurals de les empreses. Partint de la base, doncs, que hi ha una part de les baixes que són fraudulentes, per dir-ho d'alguna manera. De quina forma penseu vosaltres que es podria combatre i millorar aquest absentisme?
2: Bueno, jo puc dir, per experiència de la meva empresa, que vam arribar a ser 1.500, es va estabilitzar 1.100, 1.200, l'absentisme, si era alt, era per culpa, a causa d'un 5% de la plantilla. Sempre els mateixos. Hi ha un 5% que li posava molta jeta. Bueno, com ho solucions? Ara, has de fer pagar l'altre 95% per culpa d'aquest 5%? Has d'anul·lar el 100% des del primer dia que el tens negociat i tens pactats mecanismes perquè no es dispari, perquè hi ha un 100%, un 5% que li fot jeta? Va, aquest és un tema. No? Llavors, bueno, a veure... constantment es negocien convenis i els convenis, escolta, no són inflexibles ni rígids, es negocien els problemes que hi ha a l'empresa o en el sector, i aquest tema és un tema que els empresaris...
0: Però aquest 5%, Jordi, és sancionable?
2: No, perquè no. Li posen jeta, però clar, portaran la baixa mèdica, clar, no?
0: Xavier?
1: Sí, no, això que dius és cert. Els problemes... aquest gran, és un gran problema, però moltes vegades està generat per un col·lectiu molt baix i molt reincident, no? Jo, per exemple, en aquest moment, doncs, l'àmbit residència, la residència on t'es dic, jo ja sé perfectament que quan arriba divendres, ja de cara al dissabte i el diumenge, doncs ja tindré un X nombre de persones, i algunes vegades no m'equivoco en saber que aquesta segurament, o aquest segurament serà el que em trucarà dient ai, que m'ha agafat una indisposició i que no sé què. Doncs aquests ja hi comptes. Hi ha persones amb què hi ha pràcticament hi comptes. Clar, en canvi, tens el gran percentatge, el gran nombre de persones que es preocupen, lògicament, i ostres, per anar a la feina, o es preocupen per si han de caure amb una baixa. O sigui, hi ha gent que és tot el contrari. Fins i tot m'he trobat amb personal que els he dit, escolta, fes el favor d'anar-te'n a casa i anar a buscar la baixa. Així no pots treballar. O sigui, hi ha molta gent que és molt responsable, però en canvi tens, com deia abans el company, un petit col·lectiu que és molt irresponsable i que se n'aprofita també d'aquestes situacions. Les famoses hores d'indisposició que en l'administració pública en aquest moment, doncs estem parlant de 15 hores. Escolta, això s'estira que no vegis. Les visites mèdiques que s'allarguen, allò. Hi ha gent que fa estrictament allò. Hi ha altres que, saps allò. Problemes en el cap de setmana, doncs és un problema greu, doncs l'absència del dissabte. I per què no tant el diumenge? Mira, perquè el diumenge resulta que es cobra el complement del festiu. Aquest dia resulta clar. Que no hi ha tantes baixes, no? Jo he arribat a proposar que, escolta, que el complement del festiu també, sisplau, per favor, que el cobrin el dissabte, perquè així tindrem una estabilitat i el nombre de baixes serà pràcticament el mateix, no? Però això ens hi trobem, i el dilluns també. I, com dius, sempre hi ha un col·lectiu que saps pràcticament a totes les empreses, mira, aquests seran els que et fallaran, i no fallen.
0: Jo quan parlava de sancions, de fet, l'absentisme...
1: És molt difícil.
0: Que no, clar, el que no està justificat, el tema està en la justificació.
2: L'absentisme justificat està sancionat, claríssimament.
0: No justificat,
2: clar.
0: Sí, sí.
2: No, tu no pots deixar de treballar per les buenas, cuidado,
1: Sí, sí.
2: I si tu tens un enterrament, pues són 3 dies o 2 i tal, no són els dies que et donen la gana. Vull dir,
0: correcte.
2: Que tot això està regulat pel Estatut dels Treballadors, cuidado, eh?
0: Sí, sí.
1: Ara,
0: digues, Xavi.
1: Això, a més, se sumen també aquí altres fets, que l'administració doncs, genera també unes situacions que algunes llicències es donen fins al màxim. L'hospitalització de familiars fins al tercer grau, fins al segon grau. Escolta'm, aquí ens n'hem fet, en fem un fart de veure gent que agafa llicències per hospitalització familiar perquè, doncs, no sé, té un cunyat que l'han d'operar d'un juanete, no? I després s'agafa 4 o 5 dies. Doncs, bueno, en fi, i has de dir que sí. Bueno, això, que també està en el paquet, el problema és que també està en el paquet. Hauríem de discernir el que són baixes mèdiques justificades, i això no són qüestionables, d'altres situacions que aquí sí que s'hauria d'intentar posar remei. Aquestes baixes no justificades, buscar maneres per reconduir aquesta situació, perquè si no, això, evidentment, els percentatges, els índexs s'estan disparant.
0: És de difícil combatre, Josep?
2: Ui! Què passa,
0: no,
2: Josep?
0: No l'hem perdut, no, el Josep?
2: S'ha dormit?
0: No, home, no. A veure si torna... No sé si és que... No hem sentit
2: home,
0: que la línia
2: que
0: quedés tallada.
2: Home, si l'he fet una lipotímia amb aquesta calor, tu.
0: No, home, no, que a més suposo que estava a casa...
2: Bueno, però aprofitem per parlar. No, a veure, jo abans et deia que avui també hem sabut unes declaracions absolutament extemporànies del Martínez Aymel Almeida, no? Es diu alcalde.
0: Ah, sí,
2: parlant del preu dels pisos i tal, el tio ha tingut els sants pebrots de dir, com que hi ha una normativa que obliga que en els pàrquings hi ha uns tubos per aparcar les bicis, no? Que hi hagi aparcament de bicis, que això encareix el preu dels pisos. Va, veure.
0: Llavors, però això treu cap ara? Per què?
2: No, treu cap que tant... Que ell i tal estan... escurant cap a la dreta d'una manera fins i tot vergonyosa les seves declaracions per arrambar-li vots a Vox, i Vox se'ls està menjant el terreny, no serveix de res. Estan comprant el discurs de Vox, extremant les seves propostes, i a més electoralment no els serveix de res, no? Bueno. Mm.
0: Molt bé, Josep...
3: Us havia perdut.
2: Ah, pensava que t'havies adormit, tu.
3: No. Que... A veure, poca cosa afegir, no sé si heu canviat de tema, però us he...
2: No, encara.
0: Vinga, tanca
3: bueno,
0: tu.
3: A veure, jo crec que els treballadors aquí han de posar en la balança que no tot el que tenen són drets a cobrar un sou, sinó que tenen uns deures. I aleshores, per part de l'empresari, el que, com molt bé heu dit els altres dels tertulians, el que no es pot és passar del particular a la Generalitat, al tema global, i trobem un treballador, un 5%, que poden fer-se el viu i plantejar alguna baixa d'aquestes fantasmagòriques, per no creure d'una altra manera, i dir que tots els treballadors són iguals. Això és un peix que es mossega la cua, però la sensació de la responsabilitat d'un treballador, un treballador té dret a exigir una sèrie de contrapartides que comencen pel sou, els horaris, les vacances, el que sigui, però té uns deures, i aquests deures, vull dir, a vegades, si a un li ve una pruna, li ve un ictus, li ve un càncer i ha d'agafar una baixa, doncs ha d'agafar una baixa. Vull dir, això és així. El que a vegades costa molt de definir per part de l'equip mèdic és aquestes baixes, doncs, de tipus psicològic, que a vegades poden ser objecte d'una certa teatralitat per part d'algun treballador que té poques ganes de pencar. No ho sé, en tots els aspectes. Però, a veure, en definitiva, el senyor Feijó tenia moltes maneres de plantejar això, no de la manera tan grollera que ho ha fet. És a dir, no he per parlar, ha fet terrorisme polític opinant sobre un tema del qual ell no n'és cap exemple.
0: Va, Xavier.
1: Mira, jo crec que el que s'hauria de buscar, i això sí, és difícil, però que per això cal pensar-hi, cal que s'hi posi qui s'hi hagi de posar. Com desincentivar aquelles baixes més fàcils d'aconseguir? I d'alguna manera aquest desincentiu ha de ser, doncs, no sé, si econòmic o el que sigui. Com? Atraient-li el sou a la persona dos dies? No, potser no caldria deixar-la sense... Però caldria veure quins elements poden desincentivar anar a buscar fàcilment una baixa.
0: No es va intentar, Xavier, que dius això a través dels professionals de la sanitat,
2: veure,
0: amb el tema de les baixes?
2: A l'empresa que jo treballava, t'he de dir, ara puc dir-ho perquè...
0: És que l'hem deixat a mitges, Xavier. Xavier.
1: No, bueno, qui diu desincentivar o diu incentivar els que no l'agafin mai. D'aquí hi ha l'altre element. És a dir, com podem incentivar aquell que, doncs, escolta'm, doncs, no és que estigui una persona supersaludable, sinó que, doncs, també hi ha vegades que es fa l'esforç per no anar a buscar la baixa quan és una cosa que, doncs, et sents malament, no sé, saps que no hi vaig. Com podem incentivar precisament a aquestes persones? Potser donem-li la volta, perquè potser després, si els incentivem una mica, doncs, potser reduirem aquest nombre de baixes, entre cometes, més fàcils, no ho sé.
2: És el que anava jo, l'empresa de treballar que està tancada, per això ho puc dir, a més no dir el nom, van pactar el 100% des del primer dia. Primer en plan pilot i l'any següent, fixa, l'absentisme va augmentar, és cert. Llavors, a cada conveni l'empresa ens deia que ens ho trauria. Llavors, què van pactar? Mecanismes d'incentivar la no absència. I, sobretot, premiar aquell 20-30% que no agafava mai cap baixa, mai, que també existeix. Bueno, i era el mecanisme que trobàvem, i has de donar coses així. Saps que hi ha un percentatge de baixes que no les podes evitar mai, però bueno, has d'anar trobant la manera. I això que deies de les malalties mentals, jo ho vaig viure. Quan jo vaig anar per una... Bueno, vaig anar al metge i dic, escolta, diu, ostres, vostè té un estrès, vostè ha d'agafar la baixa. Bueno, va, però vinc amb la baixa. Clar, vaig apuntar al metge. Bueno, i ve molta gent així, donant moltes baixes per estrès i per problemes psicològics. Sí, sí. I que, bueno, i per quant temps? Clar, no es mullen. Cap metge
0: bueno,
2: no es mulla.
0: És difícil.
2: Clar,
0: és difícil
2: ho ha dit abans, no? És una situació delicada, que sembla que ha anat a més, i clar, els metges no s'enganxen als dits. A més, l'altra qüestió, no sé què deia l'altre dia. Qui paga és la Seguretat Social, qui dona les baixes és un altre ministeri, que és el de Sanitat.
0: Uh-huh. Sí, sí. Molt bé, doncs canviem de tema. Ens queda molt poc temps. A veure si li podem dedicar uns minutets al tema dels incendis extrems, perquè estem de plena actualitat amb aquest tema. Han augmentat el ritme de les temperatures i agreujats arran d'aquesta crisi climàtica. Estem parlant dels incendis de sisena generació. Els bombers calculen que ara ja estem en un 10% d'aquest tipus d'incendis, però d'aquí 10 anys en poden ser ja el 40%. El tema és quin escenari de futur ens espera, però sobretot la pregunta clau és què podem fer, com hem de combatre, com ens hauríem de preparar, com hauríem de gestionar tot això perquè, per evitar aquest 40%.
2: Bueno, el primer que s'ha de dir és que la culpa és del Sánchez. Això d'entrada. A partir d'aquí, que parlin els altres dos, a veure què diuen.
0: T'has quedat a gust.
2: Home, deixa'm fer un xiste de tant en tant.
0: Sí, sí, sí, sí. No sé, què us sembla? Perquè el panorama és esgarrifós. Sí.
3: Jo plantejaria a nivell educatiu, i possiblement és una proposta molt, amb molt poc marge de maniobra, però és, a lo millor és un petit brindis al sol. A nivell d'escola i des de ben petits, tant de moda que està tot el tema de l'ecologia i del canvi climàtic, intentar una miqueta el que deia abans del programa nostre, aquest cap de bombers que parlava.
0: El Roger,
3: hem de ser conscients de la situació. Veient com evoluciona el tema, sense ser cap científic, jo sempre m'he considerat, doncs, amb aquests temes de medi ambient i de temes de ciències, jo que em considero de lletres, jo sóc bastant curt o bastant analfabet, fins i tot em toca més escoltar que no pas parlar. Hem d'educar a la infància des de ben petits perquè aquests temes es valorin des dels petits detalls.
0: Però a banda de la teoria, el que falta aquí és la pràctica, que és l'acció. És a dir, falta acció, no?
2: No, a veure, aquí hi ha un tema objectiu. Sí, sí. I que em perdonin els conservacionistes a ultrança. Jo em considero un ecologista, però no un conservacionista a ultrança, que tenim una massa forestal que no la podem gestionar.
1: Excessiva.
2: Tots ho diuen. En un segle ha crescut un 40%, perquè, clar, hi ha terrenys que s'han deixat de cultivar i la pagesia d'actuar, i tot això s'ha transformat en bosc. Nosaltres, en un mes dels últims 100 anys aquí a Collserola, bueno, vaig anar molt lluny. Sí. No, però vull dir que, bueno, hi ha un fet objectiu que jo, i a més cada cop fa més calor, vull dir, hòstia, jo ho veig molt complicat, ho veig complicat.
0: Xavier.
1: Sí, sí, només un detall, jo ara aquest últim incendi que hi havia per aquí a la zona de Sant Manat i Castellà, farà potser un parell de mesos, un mes i mig, vaig estar també en una ruta de muntanya per allà, doncs, i vam veure que estava a la zona de Sant Sebastià, Montmajor, de Guanda i tot això, hi havia, doncs, molta tala, hi havia però tot el bosc estava brut, estava ple de molt deixat, o sigui, tot i que hi havia empreses que estaven fent tala d'arbres, igualment dèiem, es farà una bola de foc. És a dir, que malgrat hi pugui haver actuacions que hi ha de ser de tales, d'arbres i d'això, s'ha de fer d'una manera que tampoc deixi la brossa que pugui després ser el caldo de cultiu per l'incendi que pot venir al cap de 2 mesos. No? Però realment és complicat. Com no hi hagi un esforç claríssim de neteja de boscos, com no hi hagi un esforç de fer grans
2: zones
1: de tallafocs, de tallafocs amples i que d'alguna forma això sí, poden crear o poden suposar crítiques a segons quins moviment ecologista.
0: Ho hem de deixar aquí. Esperem que hi hagi aquesta acció.
2: Creuem els dits que no se'ns cremi Collserola.
0: Esperem. La setmana que ve temperatures més altes. Ja veurem què passa. Senyors, moltíssimes gràcies per la col·laboració.
2: Bon estiu.
0: Bon estiu.
2: I cuideu-vos molt. Vinga,
0: adéu.
2: Adéu.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Con López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Plat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
9: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Plat Ràdio, 91.6 de la FM.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Molt bon dia, els parla Ivan Conde. La temperatura al Prat va arribar ahir als 39,5 graus, segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Prat. Són xifres, això sí, que es troben pendents del control de qualitat i la seva confirmació definitiva. La temperatura mitjana de tot el dia ha estat de 29 graus, convertint-se en el dia més calorós de l'any, superant els 28 llargs del passat mes de juny, en concret el dia 28. A l'aeroport s'han arribat a 37,5 graus, esdevenint la temperatura més alta a l'aeroport des que hi ha registres, com a mínim el que consta oficialment, però a l'informatiu migdia podreu sentir com aquesta estadística té una petita trampa. Sí, com sigui, per avui està decretada alerta groga al Baix Llobregat durant la tarda. Baixa, per tant, el nivell d'alerta de vermella groga, però es manté la recomanació de ser prudents a l'hora de realitzar activitats a l'exterior. Cada treballador o treballadora del Mas Blau podrà registrar dues matrícules en una aplicació que els donarà dret a estacionar en la nova zona taronja. Ho ha confirmat el tinent d'alcaldia de mobilitat Juan Pedro Pérez Castro. Un cotxe amb lector de matrícula s'encarregarà de circular pel Mas Blau comprovant que els vehicles estacionats estiguin autoritzats a fer-ho. El tinent d'alcaldia també ha afegit que, tot i que s'ha facilitat l'aparcament en vehicle privat al Mas Blau, l'aposta municipal continua sent la promoció del transport públic per arribar a aquest parc de negocis.
9: El polígon Mas Blau arriba al metro, el polígon Mas Blau té carril bici i aparcament de bicicletes per això, que les línies d'autobús que venen de Viladecans, de Gavà, de Sant Boi, passen pel Mas Blau. Per tant, jo crec que ja és un polígon que té moltes alternatives més enllà del transport privat.
7: La zona taronja al polígon Mas Blau entrarà en vigor entre setembre i octubre en funció de si hi ha esmenes o recursos a la mesura. Mentrestant, la plantilla de les companyies d'aquest parc de negocis hauran de comunicar a la seva empresa les matrícules que volen que constin al sistema d'aparcament. Caldrà també que es descarreguin l'aplicació específica que se'ls indicarà per part de l'Ajuntament.
8: Esports.
7: El futbolista pratenc Raúl Martínez ha anunciat el seu fitxatge pel Mirandés de Primera Federació. El migcampista potablava arriba procedent del Girona B, equip que ha defensat les darreres dues temporades, aquesta darrera segona federació sent a més una peça important. D'altra banda, l'Associació Esportiva Prat ha anunciat dues incorporacions, la del lateral dret Javi López procedent de l'Europa B i la d'Alex Sotero que arriba del Martinenc. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. En aquests moments està tallada la T244 entre el Montmell i Querol per un incendi forestal. Pel mateix motiu, a la C59 hi ha un carril tallat de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Caldes de Montbui i hi ha intensitat en aquest tram. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i a la GIV-6603 entre Quart i Madremanya. A banda d'aquests problemes, l'autopista AP7R tensions de Mollet a Granollers en sentit nord per un accident que talla un carril i a l'antitud i durades de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit sud, per anar cap a Tarragona. A la pota nord, a la B20, hi ha cua a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A més, a la C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada, en sentit Sabadell, per un vehicle avariat que talla un carril. Per tant, precaució. A la C17 hi ha l'antitud de Parets de Mollet, en sentit sud. A la C60 hi ha cua Argentona, en sentit Mataró. A la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i a Bonpastó en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: El jove terrassenc Miquel López s'encaminava cap a una formació en màrqueting i comunicació, però finalment, pels seus reptes com a emprenedor, és copropietari d'una immobiliària. El nostre company Sergi Estapé ha conversat amb ell.
1: Bona tarda, doncs, com acabes de dir, estem amb el Miquel López, que és copropietari de López en López Real Estate. Què tal? Com estàs, Miquel?
2: Bona tarda, Sergi. Tot bé, tu què tal?
1: Bueno, aquí estem, no? Acabant la temporada del Connectats. Escolta'm una mica, va, explica'm una mica com vas iniciar-te en aquest món on t'has ficat juntament amb el teu pare, amb l'Enric, aquesta immobiliària López en López Real Estate. Com comença tot?
2: Mira, comença als 17 anys, quan el meu pare ja hi era al sector, i a mi em va començar a interessar bastant el sector immobiliari i doncs, em va començar a donar feinetes. Uh-huh. I bueno, aquestes feinetes consistien bàsicament en fer porta freda, en anar a picar vivendes i intentar captar-les. I d'allà doncs, que em va agradar molt, vaig començar una carrera, però mira, a mitges vaig veure que havia de seguir amb el sector immobiliari, i l'any passat doncs, vam fundar López en López Real Estate.
1: Si m'equivoco, des del setembre, no?
2: Exacte.
1: Setembre l'any passat decidiu, diríem, el teu pare ja estava, però decidiu muntar-vos una mica pel vostre compte, no? Tu ets molt jove, no sé si això fa molt vertigen, no? Veure, ostres, empresari tan jove, no sé com ho veies.
2: Sí, tot just no sé si tenia 19 o 20 anys, just en aquell moment, i tenia moltes ganes. Jo sempre he volgut ser empresari, i amb els col·laboradors que tenim a la immobiliària, que al final són autònoms, és com si un autònom és com si ja tingués una pròpia empresa. Llavors, al final va ser posar-li un nom a la societat i el dia a dia ha sigut pràcticament el mateix.
1: Mm-hmm. Parlaves de que vas començar a porta freda. Déu-n'hi-do, no? És durillo, no? Vendre a porta freda no és fàcil.
2: La veritat que sí, més ara que fot un calor que és impressionant, costa. La veritat que costa, però sí que el fet de fer-ho dia a dia t'acaba curtint, en certa manera, i quan se li perd la por i normalitzes que al final estàs parlant amb persones, i si el teu objectiu no és el vendre, sinó en veure qui et pot necessitar i com pots ajudar, jo crec que ho acabes fent de gust i és una feina més.
1: Mm-hmm. És un sector, no? És un sector que sempre està una mica en boca de tothom, amb l'actualitat, no? Que si els lloguers, que si els pisos, que si les hipoteques, no? Vull dir que sempre s'està parlant una mica d'aquest sector, no?
2: Sí, completament. Sí que crec que té una visió a vegades una miqueta pessimista pel que veiem a les notícies. El que tu dius, sí que és veritat, hi ha poca oferta de lloguer, hi ha una queixa global i després a l'hora d'accedir a les vivendes doncs no és el moment més fàcil, la veritat que no, perquè els preus comencen a estar en un punt bastant alt. També t'he de dir que des de farà cosa d'un parell de mesos hem notat una miqueta una baixadeta d'aquell ritme tan frenètic. Mm-hmm. I sí que la gent s'ho torna a mirar amb més calma i comença a haver-hi un ritme més normal, et diria.
1: Mm-hmm. El que sí que és cert, tu ets molt jove, però bueno, també ho has pogut veure, que ara hi ha un sistema de venda una mica de les immobiliàries, amb molta exposició en vídeos, que s'ensenyen les cases, els habitatges a través de vídeos. Ha canviat molt, no?, respecte a mètodes més tradicionals.
2: La veritat que sí, i t'he de dir que ha sigut un valor afegit, jo crec, perquè per una banda hi ha el qui és xafarder i vol saber quan valen les vivendes i ho mira per entreteniment, que està molt bé, però després sí que ha permès arribar molta més gent. A vegades hi ha vídeos que ens agafen això 10, 20, inclús 90.000 visualitzacions. Mm. I hi ha gent doncs, que s'interessa i que té l'opció de poder-ho comprar per aquí, però sens dubte el mètode tradicional, el que bueno, són els portals immobiliaris, segueixen estant a l'ordre del dia i et diria que el 80% acaba sortint pels portals, però sí que hi ha una part que amb les xarxes socials doncs, s'ha d'explotar i s'ha d'estar.
1: Mm-hmm. Cert que abans molta gent buscava la vivenda, l'habitatge buscava a través dels diaris, no? Ara doncs, potser el canvi és aquest, no? A través de xarxes. No sé si tu surts amb algun d'aquests vídeos a través de la vostra immobiliària, no sé si t'agrada, si, no sé, com ho feu?
2: Sí, no, la veritat que ho disfruto perquè ja fa més d'un anyet que hi surto en els vídeos de totes les propietats doncs, que anem entrant a mercat. I la veritat que ho porto molt bé, disfruto la càmera perquè arrel de que vam iniciar el podcast ja ara farà 2 anys, doncs ja estava bueno, certament acostumat a encendre la càmera i explicar el que s'hagués d'explicar en cada moment, i amb les vivendes, doncs, com al final també amb el dia a dia ho anem portant, doncs es fa fàcil amb la càmera.
1: Has encetat un tema al podcast, després en parlarem, però jo sí que et volia preguntar si, clar, el fet de que tu ets una persona molt jove, suposo que el teu pare tampoc és que sigui una persona molt, molt gran, però sí que és una manera diferent de veure-ho, perquè vosaltres esteu molt més acostumats a la digitalització i tal. Això és bo, aquest condomini que teniu entre tu i el teu pare, de que un potser estava més acostumat a la vella manera de vendre i tu més a la nova? Això és positiu de cara a l'empresa?
2: Jo crec que totalment positiu, perquè a part d'aquest canvi generacional, doncs som totalment contraris. És una persona molt més impulsiva, molt més d'actuar molt ràpid, i a vegades inclús m'equivoco per això, i és una persona més racional que medeix millor les mesures. Llavors, també amb aquest canvi generacional del digital al tradicional, jo crec que hem trobat la manera de cadascú estar en aquest 50-50, i podem aportar valor tant a les generacions noves que necessiten comprar o estan fent la seva primera venda, que tenen aquests 30 anys, i jo m'hi sento més còmode, i totes aquelles persones que estan realitzant la segona venda o hi ha un altre canvi de vida en aquesta etapa dels 50-60 anys, que també ell s'hi sent molt còmode. Llavors tenim la sort de poder abarcar amb facilitat tots els públics.
1: El que sí que està molt clar és que és un sector, l'immobiliari, que hi ha molta competència, no? És a dir, tothom vol innovar, hi ha molta competència. No sé si en aquest sentit, doncs, clar, al principi no sé si com ho veieu, per clar, és complicat, quan més competència més complicat arribar als clients, però bueno, això també suposo que estimula, no?
2: Totalment, i sí que tenim la sort que vam poder aconseguir una oficina que estem molt cèntrics aquí a Terrassa i molt ben posicionats, però el que t'he de dir és que hi ha molta competència, però hi ha també molta competència que poder ja s'hi ha apalancat, per dir-ho d'alguna manera, i en tots els respectes, a la manera de treballar d'abans, que era que el client, per estar a peu de carrer, doncs t'entrava a l'oficina i et deia si necessitava vendre, comprar o llogar, i era poder més senzill. Ara que hi ha aquesta falta, poder de vivenda, s'ha de sortir per aquesta gent i s'ha d'intentar arribar a tots els públics. Per això ja som 7 persones a la immobiliària, i diàriament hi ha tant la feina d'anar-los a buscar com de tenir tots els aspectes cuidats per arribar a aquestes persones. Però sí que estic amb tu, Sergi, que hi ha molta competència, i si no es fa molt bé, és complicat destacar.
1: Va, parlàvem del podcast. Primer, anem una mica abans, vas estudiar màrqueting i comunicació, no? Per què? Per què volies fer aquesta formació?
2: Sí, ho vaig veure certament relacionat amb les vendes, que és el que sempre m'ha agradat, i li vaig veure un filó. Sí que és veritat que després, una vegada estant estudiant, no tenia res a veure amb el que esperava, i vaig veure poc valor. Però sí que em va donar també certes solucions a nivell de xarxes socials, per després poder emprendre amb el que tu dius del podcast, també amb el meu pare, i poder-lo donar, poder més tirona amb la banda de les xarxes.
1: Això vol dir que dins del Miquel hi havia un comunicador, no sé si és una cosa que... Ho dic perquè ara parlarem del podcast, però vull dir, suposo que també t'hagués agradat, no, fer alguna feineta relacionada amb això.
2: Bé, doncs ho he anat descobrint amb això que deies abans de fer els vídeos, d'escorrer-se a càmera, que no em desagrada en absolut, o sigui que no ho descartaria.
1: Doncs parlem d'aquest podcast que ja hem anunciat abans, López and López. No sé si el nom venia de, ja, després de la immobiliària, també ja va enganxar una mica aquest rebufo del López and López, però explica'ms una mica, per què neix aquest podcast amb tu i l'Enric, el teu pare?
2: Doncs aquest podcast va néixer perquè volíem apropar a Terrassa a totes les persones que no la conegués, i per això doncs, bueno, vam començar entrevistant empresaris de la zona com l'Andreu León, el Josep Cernuda, i bueno, certes persones que tenen renom a Terrassa perquè han fet durant molts anys les coses molt bé, i volíem conèixer i donar també a conèixer a altra gent les seves històries a través de les xarxes. El que sí que amb els primers mesos doncs va ser un contingut molt local i que arribava només a gent de Terrassa, però que va començar a agafar també un rebufo interessant, i el que vam parlar fa poc, que la comunitat ha arribat ara a un total de 200.000 persones. Són 100.000 subscriptors a YouTube, i entre també TikTok i Instagram sumen 100.000 més, i ens ha hagut de fer doncs, bueno, durar-nos a conèixer més gent de també altres països, de diferents sectors, però sempre mantenint una miqueta el que és que venen a Terrassa, que els expliquem com és la ciutat i que segueix estant en el centre.
1: És una mica una sensació, és que em fa gràcia perquè tu ets molt més jove que jo, aquesta sensació que tenim els terrassencs a vegades, que i a mi em dona, ens ha donat, de que no ens coneixen prou a fora. És, potser anava per aquí la cosa, més o menys?
2: Sí, totalment, totalment. O sigui, som una ciutat que creiem que és de puta mare perquè tenim tots els accessos, estem ben connectats a tot arreu, però perquè no se'n sent a parlar de Terrassa, i que creiem també que li queda molt per expandir-se, per explotar, i bueno, sí, tal qual, va ser una manera més de dir aviam si li donem més renom.
1: Ara em sembla que ja heu passat a tractar altres coses, no? Ja no només parleu d'aquest tema d'ubicar Terrassa al mapa, sinó que ja heu anat ampliant una mica el ventall, no?
2: Sí, d'aquí a de passar als empresaris, també vam començar a tocar el tema dels emprenedors, i ens ha vingut bastanta gent també que ara doncs, està a Andorra, o gent que... Mira, sobretot parlàvem de diners i d'empresa, i va haver-hi un moment en el que vam començar a fer poder més entrevistes més personals i de saber més la història o el camí que ha tingut la persona que teníem davant, i ens ha portat més també a parlar temes doncs, de creixement personal, inclús d'espiritualitat, i temes que a l'inici no ens plantejàvem en absolut parlar, i que al final hem anat tirant per aquí. Sí que ens agrada, i al final també és el nostre dia a dia, doncs, fem una entrevista cada setmana. Llavors, una al mes acostuma a ser doncs, del sector immobiliari o de les inversions, que també és el nicho en el que ens sentim molt còmodes.
1: I aquí podem veure una mica el Miquel López, que volia fer comunicació, no? Dèiem una mica, o no?
2: Exacte. Així s'ha d'estar totalment atent i pensant quina serà la següent pregunta em costa molt, perquè m'és molt fàcil despistar-me i tenir mil coses al cap, però sí que això que ja l'haver fet créixer l'audiència i saber que es poden abarcar 200.000 subscriptors, i ja hem tingut la sort de tenir algun clip viral doncs, que ha tingut 3-4 milions de reproduccions, doncs hòstia, estàs com més tens i més pendent d'almenys no cagar-la.
1: Parlaves d'aquest creixement personal, i és una cosa que aquesta mentalitat de créixer per oferir la teva millor versió és una de les coses que també procures, no? D'estar per aquestes coses, no?
2: Sí, 100%. Soc molt, molt defensor de que no tinc un objectiu a llarg plaç. Simplement, vist de les 24 hores que tinc cada dia, intento que siguin el màxim felices per mi, i les coses que més m'han funcionat és les d'estar enfocat en el meu creixement, en tenir bons hàbits i en millorar sobretot la mentalitat, i d'intentar no barrejar temes dolents o coses que poden ser pessimistes, i que aquestes coses a vegades tenir 20 coses bones en un dia et passa una de dolenta i se t'ensorra el dia, i miro de que no sigui així i de que sempre està optimista i positiu.
1: Fora de la feina, una de les coses que t'agrada és esport, concretament el pàdel, no?
2: Correcte, sí, és una d'aquestes coses que si portes tot el dia fent feina, arriba un moment que entres a pista, t'oblides de tot, i soc molt també d'esports en equip, i a l'entrar i riure amb altres persones és el que és la base, i va de collons, o sigui que mínim 3 cops a la setmana intento escapar-me.
1: Jugues només a pàdel o també fas altres activitats esportives?
2: Ara al gimnàs sempre, cada dia més que res per rutina, però ara m'està donant per la natació, i m'ha donat un canvi a la vida, perquè és com, no sé qui m'ho va dir l'altre dia, que era com fer una meditació, perquè estàs tota l'estona allà a l'aigua, només pots estar pensant en... Jo soc molt dolent nedant i només penso en no ofegar-me i en intentar respirar bé. Llavors em fa com una petita teràpia de 20-30 minutets i ho estic disfrutant molt, la veritat.
1: Bueno, de fet, ara, amb la calor que fa, també en tirar-se a la piscina també és un alivio en molts sentits, no? I també t'agrada molt compartir moments amb les amistats, amb la família, no? Ets molt de reunir-te, d'estar amb ells, no?
2: Sí, per sort, tinc una família que és un 10, uns valors des de petit espectaculars. No tinc absolutament ninguna queixa, i sí que he tingut un referent, que és el meu avi, el Rafel, que havia tingut aquí la impremta Prismàtic, i he vist uns valors de com tractar les persones, de com ser, que se m'han transmès, i que és el que aplico cada dia, i doncs, la meva família tampoc som masses, però som els que hem de ser, i a nivell del que deies de les amistats, el mateix. Tinc el meu entorn molt, molt petit, 2-3 persones que sé que són d'absoluta confiança, i encara que el meu dia a dia és conèixer moltes persones, estar a llocs on pugui conèixer més gent i és on hi he d'estar i on em sento còmode. Després, el que és el cap de setmana és aïllament total i estic només amb les persones amb les que realment aprecio i admiro.
1: Doncs avui hem sabut una mica més d'aquest terrasseny, el Miquel López, copropietari de López & López Real Estate, però també comunicador, no?, que es dedica a aquest podcast que fa amb el seu pare. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats, Miquel.
2: Sí, un plaer, com sempre. Gràcies a tu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
1: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
1: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per...
1: Ràdio Castellà.
6: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...

0: I ara, al Connectats, ens endinsem en el patrimoni de Castellà del Vallès. Però no el patrimoni urbanístic, sinó el natural. Des de Ràdio Castellà parlem amb el tècnic forestal Aleix Escot. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem d'un patrimoni, però una mica diferent. Quan parlem de patrimoni, ens venen al cap edificis antics, històrics. En aquest cas, parlem del patrimoni natural, però també sentimental. Perquè quan el que es crema cau lluny i parlen d'hectàrees, només són xifres. Com a molt, camps de futbol, oi? Però quan es crema el paisatge on sortim a desconnectar, a connectar amb la naturalesa, més ben dit, és molt diferent. Ja no són hectàrees, sinó patrimoni sentimental. El paradís on anem a córrer, a caminar amb bicicleta, a passejar el gos, ple de records amb família i amics. Un patrimoni que és salut. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans que res, com estàs vivint aquests dies?
2: Bueno, han sigut dies intensos, certament. Molt de neguit, nerviosisme, perquè al final no saps com anirà la cosa i sempre pendent de si el foc venia cap

0: L'incendi sí que està controlat, oi?
1: Sí, al final l'incendi va començar setmanat, penso que per una màquina, no? Tot i que encara no... Bueno, sí, penso que va ser una màquina, una bob, que et deien, i va anar pujant tota la muntanya. Clar, feia patir, o sigui, diguéssim que en aquesta zona la continuïtat forestal és enorme. Vull dir, podries arribar fins a Castellterçol o fins a tot arreu, no? I feia patir molt que el foc, bueno, sí, el foc va avançar cap a Caldes, feia patir molt que vingués cap a la banda del parc natural, és clar. I al final sembla que vam poder aguantar-ho, el que passa és que, clar, sempre parlem de sort que no ha vingut cap aquí, tot i que cal lamentar i pensar en tota la gent de Caldes que se'ls ha cremat, bueno, Caldes i Setmanat, és clar. Que se'ls ha cremat tot el bosc, tot el seu, sí, sí, tot el pati de casa, que en diuen.
0: Quina és la magnitud de la tragèdia quan hi ha un incendi com aquest? Què passa amb el bosc exactament? I quin bosc ens trobarem en els pròxims anys?
1: Aviam, és una tragèdia, per suposat que és una tragèdia, perquè crema tot, no, diguéssim, i és un fet traumàtic per la gent de la zona, no? És una tragèdia per la fauna, també, perquè realment són molts els animals que moren, n'hi ha que poden fugir, però n'hi ha d'altres que no, que estan allà i literalment es cremen. Però també cal relativitzar una mica en el sentit de... Primer, que aquests boscos no són uns grans boscos, diguéssim, boscos madurs, amb alzines centenàries, amb roures centenaris, com podem trobar en altres parts del país, que sí que poder seria més greu que es cremés, no? Els boscos que trobem aquí són els propis de quan s'abandona l'activitat agrícola i puja el pi blanc, que és el primer, és un arbre colonitzador, és el primer que arriba quan s'abandona un cultiu o quan es fa una rompuda de terres, diguéssim. I en aquest sentit el que teníem en aquests boscos era una pineda contínua de pi blanc on a sota ja començava la successió d'alzines, però aquestes encara eren joves. I això és el que ha cremat, en el sentit de que no ha cremat un bosc molt madur que tingués un alt valor ecològic. Sí que tenia un gran valor sentimental per tothom, per tots els que som de la zona, però, bueno, cal ser optimista o cal pensar en el sentit de que el bosc que ha cremat és un bosc mediterrani. El bosc mediterrani porta segles, o més aviat mil·lennis, cremant, no? Abans ho feia més de tant en tant per formes naturals i ara ho fa cada dos per tres per culpa nostra, no? Per culpa de l'home, per causes antròpiques. Tot i així, el bosc està molt adaptat en el sentit de que les espècies que més hi trobem són l'alzina i el pi blanc, sempre. L'alzina té la capacitat de rebrotar de la soca, és a dir, que les mateixes soques, les mateixes alzines que han mort, rebrotaran, si tot va bé, l'any que ve, i sortiran amb força. I el pi blanc és curiós perquè el pi blanc és un arbre que està adaptadíssim al foc. De fet, és un arbre 100% mediterrani. En llatí es diu Pinus alepensis perquè se suposa que ve d'Alepo, que és una ciutat de Síria. Per tant, és un arbre al 100% mediterrani que està molt adaptat al foc. Com està adaptat al foc? El pi blanc... Bueno, és una mica tècnic. Però...
0: No, endavant. Vale. Endavant. És sorprenent que un arbre pugui estar adaptat al foc.
1: Totalment. És al final el canvi evolutiu, o diguéssim que l'evolució el porta per un camí en el qual ell assegura la seva supervivència, no? El pi blanc el que té és que té una... forma una... té aproximadament un 20% de pinyes, que li diuen pinyes amb serotonines, em penso que li diuen, o serotines, que el que fan és que és una pinya que roman tancada a l'arbre i no s'obre mai, no deixen els pinyons, d'acord? I en produeix diverses, cada arbre en produeix diverses. Aquestes pinyes tenen un mecanisme que quan són sotmeses a altes temperatures exploten. Llavors, la gràcia és que quan... Bueno, la gràcia. Diguéssim que quan hi ha un incendi, aquestes pinyes són sotmeses a molta temperatura, llavors exploten i reparteixen totes les llavors al voltant de la zona on són. I què es troben? Es troben un terreny erm, perquè ha cremat, ja no hi ha res, per tant no hi ha res que li faci ombra, i els pins són, diguéssim, espècies de sol, necessiten que els toqui el sol directament, i es troben una capa cobertora, a més, de cendra, que és, encara que no sembli, és un bon fertilitzant, no? Aleshores, és el caldo de cultiu perfecte perquè els pins aquests tornin a créixer.
0: I en quants anys, més o menys?
1: Bueno, el normal seria que brotessin ja la primavera que ve. I tenen un creixement molt ràpid. D'aquí 20-30 anys podrem estar parlant de que hi hagi uns arbres ja d'un cert tamany. Sí que és veritat que el pi blanc tornarà a créixer, però ara, quan creixi, s'haurà d'estar al tanto de fer una gestió coherent, perquè el pi blanc creix amb unes densitats molt altes. Llavors, aquí creixerà un bosc en el que pràcticament no s'hi podrà passar pel mig.
0: Ara parles de gestió, que és un tema que ha sortit moltíssim aquests dies, no només amb l'incendi de Castellà, però centrem-nos aquí en el territori que és el que tu coneixes. Hi ha hagut moltes crítiques, però s'està fent...

0: estat fent feina i n'has sigut testimoni.
1: Aviam, sí que últimament llegint sí, diari, xarxes socials, tot, no? Sents molta gent que critica l'Ajuntament, que no s'ha fet prou feina, que les franges d'urbanització, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit, tot i que no... Bueno, tot i que no simpatitzi amb el consistori, he de dir que a Castellà, precisament a Castellà, s'ha fet bastanta feina en els últims anys. De fet, aquí a Castellà va haver-hi... Bueno, i encara es desenvolupa un projecte que van portar a terme els propietaris de l'associació... Perdó, l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Sant Llorenç de Gallifa, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellà, que és, de fet, qui més diners hi ha destinat, no? I a Castellà, en els últims anys, s'han treballat moltes hectàrees de bosc. De fet, jo amb la meva colla hem treballat 20 hectàrees, que hem treballat a la zona de les Arenes, a tota una zona que es diu el Serradell, i s'ha fet molta feina. Jo penso que el missatge seria que la feina es fa, el que passa és que el problema que tenim és enorme. És enorme.
0: Com estan els boscos ara mateix?
1: Els boscos que s'han gestionat són molt més resilients a, molt més resilients al foc, pel tema de que tenen menys densitat i que alhora... Diguéssim que el que s'intenta és evitar la continuïtat vertical, que si un foc passa per la zona et passi per terra i no t'arribi a les copes, que és llavors quan s'arriba a complicar. Però clar, realment Castellà, que és un poble tan... Bueno, el Vallès en general, no? Que és un poble, almenys el Vallès Nord, que és una zona extremadament forestal, és tot bosc, no?
0: Castellà és un 80%, la zona forestal i agrícola, que ho he buscat just abans de l'entrevista.
1: Imagina't, el número ja és prou indicador, no? Clar, s'ha actuat sobre una porció mínima de lo que és el bosc de Castellà, que aquestes zones sí que són resilients, però queda moltíssim bosc que no ho és. Què passa amb aquests boscos? Que són boscos que, en línia el que et comentava abans, no són boscos madurs encara. Un bosc madur és molt més resilient al foc, sobretot perquè hi han crescut espècies com l'alzina i el roure que s'han fet grans i que alhora han impedit que hi hagi un sotabosc molt, molt dens. L'estat que tenim ara als boscos és un estat d'abandó total, perquè, bueno, la gent ja no es dedica al bosc, això és un altre...
0: Per què la gent no es dedica al bosc i per què no és un bosc productiu el que tenim aquí al costat?
1: Correcte, la gent no es dedica al bosc principalment perquè no dona diners. No dona diners i no hi ha la necessitat de fer-ho. Per què no dona diners? Sobretot perquè l'espècie predominant que tenim és el pi blanc, que és un arbre que produeix una fusta de mala qualitat, diguéssim, no és un arbre amb el que es pugui fer fustes estructurals, que se'n diuen, no? Com serien vigues, tal, que sí que es pot fer amb altres espècies. I el que es fa avui dia amb el pi blanc a casa nostra és fer palers, fer, diguéssim, fustes per embalatges. Això els que són bons, els que són rectes, els que són torçats i bifurcats i tal, el que es fa és directament triturar-los per fer-ne biomassa. Que la biomassa és un tema molt interessant també, que s'està implementant a poc, però que falta implementació encara. Aleshores, és el que et comento, l'espècie té molt poc valor. Sí que hi ha l'alzina sí que es ven per llenya i sí que podria ser rendible, però també hi ha un altre tema, i és que Catalunya és una zona en general molt muntanyosa, tenim molta muntanya, tenim molt relleu, l'orografia és molt complicada a l'hora d'entrar-hi, perquè tu en un bosc has d'entrar amb maquinària. Si bé pots tallar els arbres a mà, amb motosserra, necessites una maquinària per extreure la fusta, diguéssim, i portar-la al centre de venda, de logística, no? I bàsicament això, tenim una orografia molt complicada, tenim una fusta que val pocs diners i alhora també és una feina molt dura que la gent, lògicament, no pot fer. De fet, avui dia, si aquest sector aguanta, és en part pels treballadors estrangers.
0: Mm-hmm. Què hem de fer en el futur, doncs? Hi ha deures per l'administració?
1: És difícil de dir. Clar, avui dia la majoria de feines forestals que es fan és en part, o almenys a la nostra zona, al Pirineu sí que hi ha empreses que es dediquen a treure llenya i es guanyen bé la vida, no? Però en general a la nostra zona, si es fa una feina és perquè s'ha subvencionat d'alguna manera, no? Ja sigui des de la Diputació, des de l'Ajuntament, a vegades fons europeus. Aleshores, penso que d'ara endavant hauríem de fer-nos la pregunta, estem disposats, els contribuents estan disposats a que amb els impostos de tothom es pagui aquestes feines o es pagui una part de les feines? Per part meva, per suposat que ja estic d'acord, però és el que et dic, necessita un suport institucional molt gran.
0: Doncs esperem que així sigui. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà, Espero continuar parlant, però no per incendis. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats.
1: Moltes gràcies, Guillem.
0: Bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, Connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
4: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta...
5: Hola, em dic Martí. Recobro moltíssim la cançó Gràcies per tant, de la Fúmiga. Ara que estan fent aquí ja un últim tour, una última ruta d'espedida. Res, haig acompanyat moltíssim la Fúmiga i és una grandíssima cançó per dir-los adéu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...

0: El Teatre Poliorama ha estrenat La Truita, una comèdia que a través d'una situació aparentment quotidiana posa damunt la taula debats molt actuals sobre la identitat, els rols de gènere i els prejudicis. Ens n'anem fins al Prat Ràdio.
1: Bona tarda. L'obra s'ha convertit en un dels èxits de la temporada i compta, a més, amb talent pretenc sobre l'escenari, el de l'actor Arnau Puig. Bona tarda, Arnau.
2: Bona tarda.
1: Per començar, cal aclarir que La Truita fa referència al peix, no als ous batuts. No sé si protagonisme de la història és d'aquesta truita o només és el detonant.
2: És el detonant. Hi ha un dinar familiar on la mare, el personatge interpretat per l'Emma Vilarasau, doncs fa la seva especialitat, que és un fricandó, però la filla, en comptes d'anar a dinar tranquil·lament, doncs porta una truita de riu. Llavors això indica moltes coses, no? I és el detonant de l'explosió que serà tot el dinar.
1: En tot cas, sense revelar massa cosa, ja ens l'has apuntat una mica, però de què va exactament la truita? Quin és el conflicte que hi haurà en aquest dinar?
2: Conflicte n'hi ha molts. Conflictes generacionals, relacions fills i pares, relacions de parella, i després una miqueta que és el desencís de la joventut d'avui en dia, i també de desencís de les persones grans, ja que veuen que la seva vida, investiguen quin sentit ha tingut la seva vida. Llavors és un dinar que comença amb certa tensió, però vaja, certa comicitat d'alguna manera, i la cosa es va ennegrint. La veritat acaba fortet, la veritat.
1: Tot i així, és una obra d'humor, podríem dir, però també té aquest punt de reflexió, no? Que tots aquests temes que són bastant més profuns, jo et volia preguntar, és més de riure, La Truita, o de pensar?
2: És que de veritat que aquesta vegada és que la gent riu molt, perquè es passa, no vull fer spoilers, però més d'una hora rient, i després acaba plorant. És així. I m'ha passat molt poques vegades que la gent rigui tant i després plori. Perquè l'obra, doncs, és com la vida, que tenim moments de felicitat, tenim moments de molt d'humor, de bromes, de comicitat, i de sobte, per alguna cosa, tenim problemes que no han estat ben tancats i explota.
1: Al final és com la vida, no? Això ens passa.
2: Exacte. És una relació familiar portada a l'extrem, perquè és una obra de teatre, però sí, la vida és així. De vegades estem dinant i de sobte algú fa un comentari que no senta bé i de sobte doncs s'arma la de Dios,
1: sí.
2: No? I s'arma.
1: I sobre al voltant d'aquesta taula hi ha una família, no sé si disfuncional o si és que existeixen les famílies funcionals. Jo diria que totes són una mica disfuncionals, eh?
2: Sí, estic d'acord, totes poden ser disfuncionals, però en aquest cas és una família molt convencional i fins i tot benestant, eh? És una família d'un matrimoni que, quan es va jubilar, va decidir, doncs, deixar la ciutat i obrir un forn de pa en un poblet de Catalunya. A més, està situat a Catalunya, i les filles s'han quedat a Barcelona, per entendre'ns. Llavors les filles venen a dinar. I aquí, doncs, es retreuen moltes coses de la vida que han portat. Sí. I s'ajunten per celebrar els 65 anys del pare. Uh-huh. Els 65 anys.
1: I sí, què ens pots explicar del teu personatge?
2: El meu personatge és el marit de la segona filla, que és la filla precisament que porta la truita. Uh-huh. I és la filla que, bueno, que carrega o que arrossega unes reclamacions, uns retrets a la mare molt potents, i ara la lia bastant, no? Llavors el meu personatge, que també té els seus propis problemes, és un personatge amb un món interior molt particular, i hi ha un moment a l'obra que fa una cosa una miqueta rara, que qui vingui a veure ja ho veurà, però que és, bueno, és bastant divertit. Jo sempre el defineixo com el cunyat català. Mm-hmm. El cunyat català té unes particularitats també concretes.
1: És un cunyat, però particular.
2: Sí, és un cunyat, vull dir que té a vegades molt poca destresa en fer bromes, i fa bromes fora, que pixen fora de lloc, i ell fa comentaris que no ajuden precisament, que tensen en el moment que ja no es pot tensar més i fa vessar el got. Sí, és així. La veritat és que és un personatge, és un Carmel. Vull dir, la gent riu molt amb les seves estracanades, la veritat, sí.
1: Anem a repassar qui hi ha al voltant d'aquesta taula. L'Emma Vilarassau, el Jordi Buixaderes, la Sara Espígol, la Miranda Gas, la Júlia Bonjoc, el Marc Bosch, la Tai Fati i tu, l'Arnau Puig. Com és, actuar amb noms tan destacats de l'escena catalana i amb una obra que té aquesta càrrega còmica que sempre té aquest punt més complicat?
2: Home, doncs la veritat és que imposa bastant treballar amb aquests noms perquè és una responsabilitat, és una aposta molt forta de la productora i del Festival del Teatre Grec de Barcelona. I clar, treballar al costat de l'Emma Vilarassau o el Jordi Buixaderes, doncs és un luxe. I al principi estava bastant acollonit, jo. Clar, uh-huh. Ostres, estaré a l'alçada de la seva professionalitat i del seu bagatge. I ara, la veritat, puc dir que ha estat un procés molt, molt plàcid. Ens ho hem passat molt bé. Suposo que ha de ser així quan fas comèdia, perquè, clar, han rigut moltíssim dels personatges, de l'obra, hem jugat amb l'obra, hem canviat coses perquè tingués més potència. Ens ho hem passat molt bé. Però, vaja, l'Emma és una de les actrius que jo més admiro d'aquest país. I clar, tenir-la en escena i dir-li frases en escena amb ella, mirar els seus ulls tan expressius, tan potents, doncs, no diré que m'ha costat, però ha estat un repte, sí, clar.
1: No havies compartit, no havies compartit mai escenari amb ella?
2: No, una lectura, però no. Amb ella escenari cada nit no havia compartit. I encara quan la miro als ulls, ahir li deia, dic, ostres, si hi ha un moment en què em mires, és que, uau, que gairebé no em surten les paraules quan em mires d'aquella manera. I és que és així, és una actriuassa de les més potents que tenim en aquest país. És un luxe, és un luxe. I en els joves, la veritat és que és un grup preciós, amb la Miranda Gas, que és una actriuassa, la Sara Espígol, que fa la meva dona, que ens ho passem bomba, que té en escena una mala llet, bueno, fantàstica i divertidíssima, el Marc Bosch, bueno, genial, un company i un actoràs, i la Tai Fati i la Júlia Bonjoc, que són precioses i són actrius molt potents. Però la veritat que ha estat un procés molt, molt agradable.
1: I has comentat...
2: Tot això digues.
1: Digues.
2: No, que tot això dirigit per un director, el Ferran Utzet, que sap crear uns climes de treball molt agradables. La veritat és que sempre treballa en positiu, sempre treballa des de l'amor, des del joc, i ha estat molt, molt, molt maco, la veritat.
1: Clar, que deu ser complicat, no?, si tens no? actors i actrius ja consolidats i te la talla, no?, de l'Emma Vilarassau, dels Jordi Buixaderes, i després gent jove, també ha de ser complicat, poder, doncs, fer que tothom vagi una miqueta al mateix ritme.
2: Sí, clar, és un risc posar gent de diferents generacions que no es coneixen i, sí, a veure com s'uniran. És com crear una família artificialment, no? Mm-hmm. Quan crees un espectacle i en una família, mai més ben dit, en aquesta obra que representem una família, però la veritat és que la cosa ha quallat molt bé i això, i podia, vull dir, la Emma, la veritat és que s'ha comportat d'una manera impecable amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, però vull dir, ha estat molt generosa. Molt bé, no tinc, és que només tinc paraula d'agraïment, la veritat.
1: Abans m'has comentat això, que des de dalt de l'escenari noteu els moments en què el públic està més enganxat, els moments, sí, en què riu més, els moments en què fins i tot plora, però no sé si això també us ajuda o us fa canviar l'obra d'una funció a una altra per intentar, doncs, reforçar aquests punts més bons o intentar, aquells que no acaben de sortir, doncs, intentar retocar-los. Això va evolucionant al llarg de les funcions?
2: A veure... va evolucionar des de quan vam sortir de la sala d'assaig. Clar, tu assages l'obra i no saps com reaccionarà el públic. Ho pots intuir perquè ve gent de l'equip, ve gent de producció i riuen, però clar, de sobte passes de tenir 10 persones mirant-te a tenir-ne 400 o 700 com tenim cada nit, no? I és una aventura. Llavors, ara ja veiem que més o menys cada dia riuen més o menys en els mateixos moments, o fins i tot aplaudeixen a la meitat de l'obra en els mateixos moments. Hi ha algun dia que alguna cosa es desajusten, per exemple, en els moments molt dramàtics, com que venim de riure, hi ha moments en què a vegades a algú se li escapa el riure nerviós. Llavors, nosaltres diem, què està passant? Estan rient en aquest moment. Doncs perquè es riuen nerviós, perquè venen carregats. Però més o menys el públic riu com vol i fa el que vol. Vull dir que no podem dir-los res, no? Vull dir, no sé.
1: L'obra es va estrenar el dia 27 de juny, si no vaig errat, i està fins al 18 d'octubre al Poliorama. De fet, estava mirant una miqueta també la disponibilitat de seients. Ara teniu el juliol pràcticament ja complert, hi ha encara algunes entrades. A l'agost, recordem que a partir del 10 de l'agost i fins al 31 no hi ha funcions, però encara hi ha algunes localitats. Al setembre i a l'octubre encara podeu gaudir de l'espectacle. Què passa amb la truita quan s'acabi el Festival Grec, quan ja marxeu del Poliorama? Seguirà girant?
2: Sí, farem una gira. El que passa és que farem la gira a partir del 2027. Uh-huh. Sí, farem a partir del finals de gener, fem una gira de 2 mesos que passarem per molts pobles de Catalunya i moltes ciutats. I sí. Has dit que hi ha bastantes, vull dir que hi ha algunes places lliures, encara n'hi ha, pensa que el Poliorama són 700 localitats cada nit, vull dir que qui vulgui venir trobarà entrades.
1: Sí, tant, o sigui, hi ha disponibilitat baixa i mitjana ara a finals del juliol, fins i tot teniu alguna funció que està pràcticament amb les últimes entrades, em sembla que és de...
2: La setmana passada vam penjar cartell, vol dir exaurir localitats molts dies, i això... És una emoció bestial. A més, la gent, quan s'acaba l'obra, ostres, ens fa un aplaudiment molt sentit, perquè s'ha emocionat molt, ve d'un moment molt dramàtic, i és un final dels que jo recordo, no? Per saludar, i la gent, hi ha dies en què s'aixequen 700 persones i que et volen acompanyar i agrair aquest viatge que els hi has ofert. Està sent molt bonic, la veritat.
1: I el fet que... feu funció dia sí, dia també, només descanseu diumenge, si no vaig errat, això és esgotador o ja entra dintre de la rutina?
2: Entra dintre de la rutina, sí. Nosaltres, com a actors, estem acostumats a descansar un dia a la setmana o, per exemple, cap al setembre, en comptes de descansar un dia a la setmana, en descansem dos, però llavors fem el que es diu dobletes, és a dir, que fem dues funcions seguides. Però aquesta funció dura 2 hores, llavors... Doncs un doblete és cansat, és cansat. I és una obra, però és una obra molt coral, en què ens anem ajudant molt i que tothom té el seu moment àlgid, que té un monòleg, tots els personatges tenen monòlegs, que són molt macos, i vaja, vull dir que no és una obra com El bon policia, per exemple, que som 2, i ostres, que no pares. No, aquí som 8 personatges i hi ha moments en què podem... un miqueta descansar.
1: Sí, aquesta vegada no t'ha tocat fer diversos personatges a la vegada, eh?
2: Que No. Aquest és un personatge...
1: Et centres en el teu cunyat?
2: És fantàstic. Soc el meu cunyat, o sigui, faig el cunyat i m'ho passo superbé, i la veritat és que riem molt. I de fet, clar, com que és un dinar, també mengem escena, clar. Mengem cada dia.
1: O sigui, que ja sortiu sopats.
2: Una miqueta, sí. Mengem el que diem, vull dir, mengem el fricandó de la mare... l'amanida, sí.
1: Clar, jo volia preguntar, els cunyats, a mi són uns personatges que a mi em fascinen, i les bromes de cunyat són potser el meu gènere preferit. Tu te les endús a casa? Hi ha algun moment que dius, ostres, no sé separar on acaba l'Arnau Puig i comença el meu personatge, que per cert no sé...
2: No sé, jo sóc bastant sorneguer i faig bastantes bromes sarcàstiques i iròniques a la vida, no necessàriament amb el company de la meva germana. Jo penso que el personatge l'he portat a un lloc que em va molt bé i que funciona. I la veritat és que el cunyat és una persona que arriba a la casa dels sogres, per entendre'ns, i no té la responsabilitat de ser el bon fill o la bona filla, no? I no té tanta confiança, però a la vegada vol tenir un cert humor, llavors per això a vegades les fot. I després passa una cosa a la cultura mediterrània, en els dinars, que no hem d'oblidar, i en els sopars, és que hi ha la presència de l'alcohol. I l'alcohol fa que a vegades les llengües es relaxin més del que convindria.
1: Doncs La Truita, el Poliorama, fins al 18 d'octubre i després ja el 2027 amb gira. Ja en parlarem, ja a veure si aterra o no aquí al Prat, que tant de bo ho faci.
2: Tant de bo.
1: En tot cas, Arnau Puig, molta merda i ens retrobem doncs, quan comenci aquesta gira.
0: Se'ns acaba el temps, s'acaba el programa i us emplacem a demà. Últim programa de la temporada. Tancarem una nova setmana, tancarem un nou curs i us direm adeu fins al curs vinent. Però d'això encara queda temps per explicar-vos algunes cosetes més demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una bona jornada. Adeu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Molt bon dia, els parla Ivan Conde. La temperatura al Prat va arribar ahir als 39,5 graus, segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Prat. Són xifres, això sí, que es troben pendents del control de qualitat i la seva confirmació definitiva. La temperatura mitjana de tot el dia ha estat de 29 graus, convertint-se en el dia més calorós de l'any, superant els 28 llargs del passat mes de juny, en concret el dia 28. A l'aeroport s'han arribat a 37,5 graus, esdevenint la temperatura més alta a l'aeroport des que hi ha registres, com a mínim el que consta oficialment, però a l'informatiu migdia podreu sentir com aquesta estadística té una petita trampa. Sí, com sigui, per avui està decretada alerta groga al Baix Llobregat durant la tarda. Baixa, per tant, el nivell d'alerta de vermella groga, però es manté la recomanació de ser prudents a l'hora de realitzar activitats a l'exterior. Cada treballador o treballadora del Mas Blau podrà registrar dues matrícules en una aplicació que els donarà dret a estacionar en la nova zona taronja. Ho ha confirmat el tinent d'alcaldia de mobilitat Juan Pedro Pérez Castro. Un cotxe amb lector de matrícula s'encarregarà de circular pel Mas Blau comprovant que els vehicles estacionats estiguin autoritzats a fer-ho. El tinent d'alcaldia també ha afegit que, tot i que s'ha facilitat l'aparcament en vehicle privat al Mas Blau, l'aposta municipal continua sent la promoció del transport públic per arribar a aquest parc de negocis.
9: El polígon Mas Blau arriba al metro, el polígon Mas Blau té carril bici i aparcament de bicicletes per això, que les línies d'autobús que venen de Viladecans, de Gavà, de Sant Boi, passen pel Mas Blau. Per tant, jo crec que ja és un polígon que té moltes alternatives més enllà del transport privat.
7: La zona taronja al polígon Mas Blau entrarà en vigor entre setembre i octubre en funció de si hi ha esmenes o recursos a la mesura. Mentrestant, la plantilla de les companyies d'aquest parc de negocis hauran de comunicar a la seva empresa les matrícules que volen que constin al sistema d'aparcament. Caldrà també que es descarreguin l'aplicació específica que se'ls indicarà per part de l'Ajuntament.
8: Esports.
7: El futbolista pratenc Raúl Martínez ha anunciat el seu fitxatge pel Mirandés de Primera Federació. El migcampista potablava arriba procedent del Girona B, equip que ha defensat les darreres dues temporades, aquesta darrera segona federació sent a més una peça important. D'altra banda, l'Associació Esportiva Prat ha anunciat dues incorporacions, la del lateral dret Javi López procedent de l'Europa B i la de l'ex Otero que arriba del Martinenc. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Mano, me vas a costar un momento.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

Bona tarda. La temperatura al Prat va arribar ahir als 39,5 graus segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Prat. Són xifres, això sí, que es troben pendents del control de qualitat i la seva confirmació definitiva. La temperatura mitjana ha estat de 29 graus durant el llarg del dia, convertint-se d'aquesta manera en el dia més calorós de l'any, superant els 28,7 graus del passat 28 de juny. A l'aeroport s'ha superat el rècord històric de l'estació amb 37,5 graus. Un rècord, però, que té un asterisc i és una de les coses que hem comentat i que coneixerem en aquest informatiu de la mà del meteoròleg de la xarxa del Luismi Pérez. Això sí, una dada, una xifra. 42 dels 50 registres més alts de temperatura màxima a l'aeroport del Prat han estat a partir de l'any 2000, és a dir, en aquest segle XXI, i gairebé la meitat en els darrers 8 anys. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dijous 9 de juliol del 2026.

0: Mossos d'Esquadra desmenteixen que l'incident de la guingueta de la platja es produís un apunyalament. També asseguren que tenen monitoritzada la zona de les Moreres com un dels punts calents de la ciutat. De fet, l'Ajuntament ha denunciat a la policia local un total de 6 incursions nocturnes i la comissió de desperfectes a la zona de la piscina de l'Estruc en aquests darrers dies. Un any més, el Prat es prepara per celebrar una nova edició de Sant Pollín. Avui, dijous 9 de juliol, es dona el tret de sortida, 4 dies de xupinazos, encierros, ofrenes a Sant Pollín, cercaviles, activitats infantils i molta música i festa. I els crims més foscos i misteriosos protagonitzaran aquest dissabte una nova edició del Vermut de Sèrie al Centre Cívic Palmira Domènech. La iniciativa, que ja fa anys que és un dels imperdibles de l'estiu, proposa una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania. Als esports, el futbolista pretenc Raúl Martínez ha anunciat el seu fitxatge pel Mirandés de Primera Federació. El migcampista potablava arriba procedent del Girona B, equip que ha defensat durant les darreres dues temporades, aquesta última segona federació, i sent una peça important. D'altra banda, l'Associació Esportiva Prat ha anunciat dues noves incorporacions, la del lateral dret Javi López, procedent de l'Europa B, i la d'Àlex Otero, que arriba provinent del Martinenc. El temps, nova jornada d'altíssimes temperatures. Recordem que des de les 12 del matí està activada l'alerta groga al Baix Llobregat i a una gran quantitat de comarques del territori català. Demà, inici d'una lleugera baixada dels termòmetres que s'estendrà durant el cap de setmana i que està previst que sigui una petita treva abans de la veritable i vertadera onada de calor definitiva. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Com dèiem a la portada, la temperatura del Prat va arribar ahir a una xifra pràcticament inimaginable, 39,5 graus, segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Prat, que es troba ben a prop del casc urbà, a diferència d'altres estacions meteorològiques que formen part del territori municipal del Prat, però que es troben en terrenys de l'aeroport o del port. Són xifres, això sí, que es troben pendents del control de qualitat i la seva confirmació definitiva, per tant, a l'espera de que siguin referendades per les autoritats. La temperatura mitjana ha estat de 29 graus durant la jornada d'ahir, convertint-se en el dia més calorós del que portem de 2026 al Prat, superant els 28,7 graus de mitjana del passat 28 de juny del 2026. La dada més destacada, però, és la de l'estació meteorològica de l'aeroport del Prat. Aquí es pren la temperatura des de 1924, és a dir, des de fa més d'un segle. Aquesta estació va registrar una màxima de 37,7 graus, superant l'anterior rècord que datava del 2010 i que era de 37,4 graus. Per tant, parlem de 3 dècimes més en aquest nou rècord. Segons el meteoròleg Luismi Pérez, les màximes més altes es concentren principalment a partir de l'any 2000.
1: Des de l'any 1924, que tenim dades allà, fins al 2000... els dies de 35 graus gairebé es poden comptar amb una mà. 1982, per exemple, va ser un any molt calorós. 2003, 1973 també van ser anys molt calorosos, però d'una forma molt puntual. Podríem dir que abans s'arribava als 35 graus al Prat una vegada cada 5 anys, ara cada any s'arriba dues vegades. I advertim, això d'arribar als 35 graus serà molt més normal a partir d'ara. Per tant, el paradigma que teníem d'abans de les temperatures ja no es repetirà, tindrem un planeta més càlid i el Prat cada vegada ho serà més amb més mesos d'estiu.
0: Si bé aquest escalfament sembla, segons Pérez, no tenir aturador, el meteoròleg hi posa un topall, als 45 graus. Ara bé, no veu impossible que en els propers anys se superi a més creix la màxima assolida aquest dimecres.
1: És difícil que es pugui superar, per exemple, els 45 graus. Això seria tota una fita gairebé, doncs, inassolible, en el cas almenys de la costa del delta del Llobregat. Però sí que, per exemple, les xifres de 40 graus oficials potser ja no seran tan estranys en el futur. No sabem si passarà enguany, no sabem si passarà l'any que ve, però el que està clar és que xifres de 40 graus a la costa cada vegada seran més habituals.
0: Com dèiem, per avui està decretada alerta groga al Baix Llobregat durant la tarda, de fet, des de les 12 del matí. Baixa, per tant, el nivell d'alerta de l'alerta vermella d'ahir a la groga d'avui. però es manté la recomanació de ser prudents a l'hora de realitzar activitats a l'exterior, així com d'hidratar-se de manera constant.
2: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: Mossos d'Esquadra desmenteixen que l'incident que es va produir a una guingueta de la platja del Prat fa ja uns dies es produís un apunyalament. Escoltem Víctor Corbatón, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Prat, en declaracions del magazín matinal Planeta Prat.
3: La veritat és que de la informació que sortien a les notícies, el que va passar, pues, hi ha bastant diferència. Es parlava de baralles entre famílies,
4: sí,
3: gitanes,
4: sí.
3: Es parlaven d'apunyalament, uh-huh. No va ser una baralla entre dues persones, on sí que va haver van haver talls per una ampolla.
4: Val.
3: Però no van haver ni armes blanques ni baralla entre clans familiars ni res d'això. Va ser una baralla entre dues persones, i que van acabar amb una persona lesionada, però lleu.
0: Els Mossos d'Esquadra del Prat tenen identificada la zona verge de Montserrat entre carretera de la Marina i Moreres, així com els seus voltants, com un dels punts calents de la ciutat pel que fa a incivisme i altres problemes de seguretat pública. De fet, l'Ajuntament ha denunciat a la policia local un total de 6 incursions nocturnes i la comissió de desperfectes a la zona de piscina de l'Estruc per part de persones desconegudes, 5 d'elles en la setmana passada de juny, on hi va haver la pausa tècnica, la darrera incursió ja el mes de juliol fa uns pocs dies.
2: Cultura.
0: I un any més, el Prat es prepara per celebrar una nova edició del Sampollin. Dijous 9 de juliol es dona el tret de sortida a 4 dies de xupinazos, encierros, ofrenes a Sampollin, cercaviles, activitats infantils i molta música i festa. A les 7 de la tarda començarà la novena ruta del Pinxo Sampollin i amb la traca d'inicis de festa, que serà amenitzada per la xaranga Xarangarín. Després de passar per restaurants com el Rústic d'Olmar i el Cortijo, a la plaça de Joan Salvat Papa Seid finalitzarà el primer dels que són els 4 dies de Sampollin amb una sessió de música en directe a càrrec de DJ Anomala fins les 11 de la nit.
2: Les notícies del dia al Prat Ràdio.
0: Doncs continuem amb les notícies aquí al Prat Ràdio. Els crims més foscos i misteriosos protagonitzaran aquest dissabte una nova edició del Vermut de Sèrie al Centre Cívic Palmira Domènech. La iniciativa, que ja fa anys que és un dels imperdibles de l'estiu, proposa una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. El true crime és un gènere en auge i feia temps que des del Centre Cívic volien abordar-lo en aquest format. Ho explica Eli Martín, tècnica de comunicació del Centre Cívic Palmira Domènech.
5: Sempre ens funciona superbé i la gent està molt interessada en conèixer sèries noves o algunes potser que són clàssics però que no coneixien, i en portar-se a l'estiu una llista.
4: Total.
5: Per poder mirar-les, que aquesta era la idea d'on va sorgir, no? De marxar a l'estiu i poder tenir, pues, unes recomanacions de gent que en sap molt. Avui dia, pues, era un tema que, no?, que té molts fans.
4: Total.
5: I molta gent que li agrada, i llavors, pues, tirem cap aquí. A més, a casa nostra hi ha molts periodistes i moltes periodistes que en saben molt del tema, i també ens feia com gràcia valorar això i dir, ostres, doncs és que tenim aquí gent que, doncs això, la gent que treballa de guionista en programes de successos, de crònica social, i que els tenim aquí al costat.
0: Si parlem de true crime, a Catalunya fa anys que hi ha una sèrie que és la líder del sector. Crims, de Carles Porta, va arrencar en format radiofònic ja fa 8 anys i el 2020 va fer el salt a la tele amb un èxit aclaparador. Entre els guionistes del programa hi ha el pretenc Nil Montilla, que formarà part del Vermut de Sèrie.
6: Explicaré, doncs, com es fa un capítol de crims des que triem els casos, com els investiguem, com els treballem, com busquem les fonts i la informació i el material, i després, doncs, jo com a guionista, com s'elabora el guió, no?, fins al moment final en el qual veieu el resultat a la, la televisió, que poden haver passat perfectament 2 anys des que comencem, no?, amb les primeres gestions.
0: A banda de Nil Montilla, aquesta edició del Vermut de Sèrie comptarà amb la periodista especialitzada en crònica negra, Neus Sala. L'activitat es farà dissabte de 12 a 1 del migdia i cal inscripció prèvia. Esports. Prat Esports, de la mà del Jonathan Marit.
4: Bona tarda, obrim la plana esportiva parlant del fitxatge del pretenc Raúl Martínez, que jugarà la propera temporada al Mirandés de Primera Federació. El migcampista potable va arribar procedent del Girona B, equip que ha defensat durant 2 temporades aquesta darrera Segona Federació, essent una peça important. I d'altra banda, l'associació esportiva Prat ha anunciat 2 noves incorporacions, la del lateral dret, Javi López, procedent del filial de l'Europa, i la d'Àlex Otero, que arriba del Martinenc. Precisament, Otero ha passat pels micròfons del Prat Esports i ha comentat això de la seva arribada al club.
7: La veritat que quan em va proposar l'objectiu que tenia el Prat, l'ambició que tenia de tornar on es mereix això, llavors per mi aquesta ambició em va agradar, la veritat. I vaig dir, ostres, és un projecte que a mi m'agrada, que és semblant al que jo penso, llavors content i a tope, la veritat.
4: I seguim amb més protagonistes, perquè avui també ha passat pels micròfons del Prat Esports l'atleta de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente. El pretenc afronta ara, a finals del mes de juliol, un campionat d'Espanya on, d'aconseguir la mínima a la final, tindria accés al Campionat d'Europa a Birmingham. Sobre com afronta aquesta cita ho ha explicat avui al programa.
8: Jo ara mismo le daría un 60 que no y un 40 que sí. El 60% diría que no, porque al final... Sí que aunque haga la mínima no depende todo de mí, pero el 40% diría que sí, porque yo creo que puedo, que ahora mismo en el ranking puedo estar más o menos cerca de entrar o estar más o menos dentro, pero para ello tendría que hacer la mínima. Sé que la mínima no es algo imposible porque estoy entrenando y sé que puede salir esa marca, pero luego hay muchos factores por medio que no dependen de mí, que haga buen clima, que las sensaciones acompañen y luego que tener el factor de suerte de que se junte el día H con la hora X y que salga su marca.
4: I tanquem amb un apunt de gimnàstica rítmica, perquè el pretenc del Sant Boi, Javier Ballester Requena, ha competit al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Artística Masculina celebrat al Pavelló Multiusos de Guadalajara, on ha aconseguit la medalla d'or en arcs, la medalla de bronze en barres i la plata per equips.
0: I fins aquí l'informatiu vespre. La informació torna demà a partir de les 9 del matí al magazín Planeta Prat.

0: Israel, otra radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor. Riures de la vida que morir vivint.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: per veure-te sortir al mar que cada onada.
1: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Bona nit i benvinguts aquí a la 91.6 de l'FM al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Comencem el nostre refugi setmanal on recuperem aquells vinils, aquells casets i les cançons que van marcar la banda sonora de la teva vida, des dels clàssics dels 60 i els 70, passant per l'energia dels 80 fins al rock dels 90. I comencem! Bona nit i benvinguts aquí, al 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Avui, el naixement d'un peix a l'escenari.

Acabem d'escoltar el tema que va donar títol a l'àlbum debut de Marillion 1983, Scream for a Justice Tear, liderat pel carismàtic Derek Dick. No us sona el nom? Normal, tothom el coneix com a Fish. D'on surt aquest sobrenom? Doncs de la seva època d'estudiant, on passava hores i hores tancat llegint llibres dins de la banyera. Els seus companys de pis deien que semblava un peix i el nom li va quedar per sempre. A l'escenari, aquest peix es va transformar sortint i actuant amb una cara pintada de mim, deixant tot bocabadat amb temes tan èpics com el que ve ara, Grendel.

Aquest ha estat Assassin, del seu segon disc Fugazi, però si parlem d'èxit massiu hem de viatjar fins l'any 1985 amb l'àlbum Misplaced Childhood, el seu major hit. Kai Hlaid va néixer per pur accident. El guitarrista Steve Rodri estava provant un efecte a la seva habitació per comprovar el so. Fish el va sentir des de l'habitació del costat, es va inspirar immediatament i va començar a escriure la lletra, que va acabar sent una carta de disculpa pública a totes les seves exnòvies per lo difícil que era sortir amb ell. Kai Hlaid.

ara escoltarem Lavender, una altra de les peces clau d'aquest disc conceptual Misplaced Shindow. Es va gravar al famós Hansa Ton Studio de Berlín Occidental, que en aquell moment quedaven just al costat del mur, l'ambient de la ciutat de plena guerra freda i les llargues nits de gravació van influir moltíssim en el so dens i emocional del grup. L'èxit va ser tan brutal que els va catapultar als estadis, una cosa impensable per una banda de rock neoprogressiu dels anys 80.

0: Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mà. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui.
1: Excuse me, pal. Excuse me. No, he says, I'll tell you what, mate, you know.

Aquesta energia desbordant era incomunicado. Pertanyent al Clothing at Strauss de l'any 1987, l'últim àlbum de l'era Fish, el títol d'esquit, aferrat a un ferro roent, reflectia perfectament l'estat del grup. Les tensions internes eren tan insuportables a causa de l'esgotament de les gires que els músics gairebé no es parlaven fora de l'estudi. Curiosament, aquesta frustració va donar peu a un dels seus discs més madurs i aclamats per la crítica.

0: amb Sugar Miles ens acomiadem. El 1888 Fish anuncia oficialment la seva sortida de Marillion per emprendre la seva carrera en solitari, tancant una de les etapes més màgiques i teatrals de la història del rock progressiu. Quatre discos que van demostrar que la poesia i la complexitat musical tenien un lloc als anys 80.
1: Hola, soy Javier Uruchaga.
2: Hola, soy Jaco Goñi.
3: Hola, buenas, soy Susan Santos.
4: Soc el Chus, de Chus Blues i José Bluefinger.
5: Hola, com va? Soc el Lluís Gavaldà.
6: Hola, soc en Pep Sau.
7: Hola, soy Javier Vargas.
8: Yo soy Sonia, de Gif.
9: La música del segle XX, 91.6 de la FM.

I gairebé, sense donar-nos el calendari, es diu que hem arribat al final del camí. Sembla que fos ahir que obríem els micròfons per primera vegada aquesta temporada. En un munt de nervis, de projectes i sobretot de moltes ganes de compartir bona música i grans històries amb vosaltres. I avui tanquem una etapa. Ha estat una temporada intensa, exigent i absolutament inolvidable. Si fem una ullada enrere, hem viscut moments reals de bogeria i passió melòmana. Penseu que hem arribat a fer 35 programes dedicats exclusivament a la figura de Frank Zappa. 35 hores explicant el seu univers lliure, irreverent, complex i genial. I en aquest viatge titànic hi hauria estat el mateix sense una peça clau. Vull fer un agraïment infinit, públic, i molt especial al meu company Pachi García, que ha estat al peu del canó, programa rere programa, durant aquests 35 especials, compartint la seva passió, el seu temps i la seva saviesa infinita sobre Zappa. Pachi, gràcies de tot cor per ser possible aquesta bogeria i per ser el millor company de viatge en aquesta aventura conceptual. Ha estat un autèntic luxe tenir-te al micròfon. Però més enllà de Zappa, de Marillion, de Bowie i de totes les bandes que hem omplert les nostres hores d'emissió, tot només té sentit si sou vosaltres a l'altre costat de l'altaveu, escoltant des del cotxe, a casa, a la feina, a través d'internet, a qualsevol lloc del món. Gràcies per la vostra paciència, per la vostra fidelitat i per pujar aquest tren d'alta fidelitat cada setmana. Vull donar gràcies també a tot l'equip tècnic que fa possible que aquest programa surti a l'aire amb la millor qualitat possible. Sense el vostre esforç invisible, aquesta temporada no hauria estat possible. Ara es toca fer una petita pausa per agafar aire, per carregar piles, tancar els micròfonos un temps i sortir a buscar noves històries i cançons que ens acompanyen en el futur, gaudint molt dels mesos que venen, de la bona música i de la vida. Ens retrobem molt aviat a la tornada amb més energia que mai. Fins llavors, sigueu feliços i sobretot, salut i rock!

0: Eclectic Sound, tots els dijous de 9 a 10 del vespre.
1: Compromís social.
0: Eclecticisme musical.

Bona nit, arranca Eclectic Sound. Iniciem avui el programa amb un tema de boicot. Hablarán las calles. Amb la col·laboració d'Espencat, Sol, Los Chicos del Maíz i Pablo de la Raíz.

0: molestar máis la bota dun rei.
1: Qui vol pintar-li la cara a la reina?
0: Qui vol que un mono enllite les lleis? Ei, qui vol fugir a la serra? Qui li queden butxaques sense forats?
1: Qui no se'n diu de la selva?
0: Qui vol que un poble que vol decidir sigui un poble ignorat?
1: Un zero a l'esquerra.
0: Qui vol que quatre psicòpates amb un parxís sempre en pobresa i misèria?
1: Com vol que es pot ser fiscal algun paradís? Qui es traga encara esta penya?
0: Qui es traguen ells el pastís fins que caiguen les dents?
1: Prepara el tren que baixem.
0: Salut, viurem la de...

0: good now.
1: Reggae Session Radio 91.6 on your

0: selection to wake the nation with version. Do it, Jack.
1: Mercy 5.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Jo no que sóc.
1: Tot el dia mata xinxan.
2: O no?
3: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

O nit, quan estic amb tu, digue'm on som.

지금도 네 영혼 속 관아 지금도

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben lluny.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

R4 Vilafranca del Penedès. Via

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.